0: Fins al dia 15 de maig s'obre el període de prescripció de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Són les prescripcions per a les tres escoles Bressol municipals, l'Alcavallet, Casa Pedemonte i Altranet. Ens acompanya Ana Serra, que és regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs prescripció escolar, ja la tenim aquí, fins al dia 15 de maig a les tres escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca. Primer de tot, amb quines previsions s'enfronta aquestes noves preinscripcions, el nou curs 2026-2027?
1: Doncs mira, com cada any, el moment de fer la preinscripció, ja sigui de l'etapa educativa que sigui, sempre és un moment d'una mica d'incertesa, de nervis, però bé, les portes obertes han estat un èxit. Moltes famílies han visitat les nostres escoles bressol municipals i, per tant, doncs ara les famílies ja tenen una mica més de coneixement de com és l'entorn, de qui hi ha darrere d'aquella educació. Posem cara a les persones que estaran amb els infants, cosa molt important, i per tant, doncs, ja poden fer les preinscripcions amb una mica més de seguretat.
0: Com hem comentat abans, en aquesta ocasió preferentment la preinscripció de manera telemàtica.
1: Exacte. L'any passat ja vam començar amb aquesta millora pel que fa a les preinscripcions. Recordem que anys enrere això s'havia de fer mitjançant una instància, i des de l'any passat doncs tenim un formulari web que és molt, molt, molt senzillet i que es pot fer inclús des del telèfon mòbil. Per tant, qualsevol família pot fer la preinscripció telemàticament amb aquest formulari que penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament, i evidentment si hi ha algú que té qualsevol problema doncs es pot adreçar a l'Ajuntament, però estic convençuda que qui més qui menys doncs el podrà fer sense cap problema.
0: Veníem d'unes setmanes de jornades de portes obertes a les tres escoles Bressol, ja vam fer entrevista a través de la ràdio, ja va comentar, de fet, en aquella entrevista que no hi ha pràcticament diferències entre les diferents escoles Bressol municipal. L'única diferència és que una pot estar més a prop de casa o no, o per qüestions de logística també, no?
1: Exacte, recordem que aquí cada família és un món, cada família té unes necessitats concretes i que hi ha doncs, a qui li va millor que l'escola estigui més a prop de casa seva, altres que estigui a casa, l'escola estigui a prop de casa dels avis, altres que miren doncs, perquè no sé, doncs, les sensacions que t'ha donat l'equip educatiu quan t'ha explicat el projecte, de quina manera es treballa, de l'espai. Per tant, que aquí cadascú acaba triant una mica per les sensacions que tens en el moment de visitar les escoletes.
0: Quins són els principals criteris que es tenen en compte en el procés de baremació?
1: Doncs mira, tenim criteris prioritaris i després criteris que són complementaris. De prioritaris n'hi ha tres, que és, en primer lloc, si hi ha germans al centre, si ja tens un fill escolaritzat al centre, doncs ja tens 50 punts. Si vius a Sant Andreu de la Barca, doncs tens 30 punts, i si vius i si treballes a Sant Andreu, tens 20. I després tens 15 punts si ets beneficiari o beneficiària de prestació econòmica per la renda garantida.
0: Aquests són els principals barems.
1: Aquests són els prioritaris, i després tenim uns que són complementaris, que són doncs, si hi ha una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% ja sigui de l'alumne, del pare, mare o tutor legal o germans, tens això, 15 punts. Després, si formes part d'una família nombrosa, tens 10 punts, si és monoparental també. L'alumnat, que si en el moment de formalitzar la inscripció té un germà nascut el 24, 25 o 26, també se li otorguen 10 punts. I després, doncs, si hi ha una situació de vulnerabilitat social amb informe degudament fet de serveis socials, o si estàs en situació d'acolliment, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, degudament justificat també, doncs també s'otorguen 10 punts.
0: Quan fem les preinscripcions, s'ha de fer a una única escola Bressol?
1: No, es fa triant l'ordre de prioritat. Recordem que quan parlem de places que s'oferten, parlem a nivell de municipi. És veritat que cada escoleta té unes places, però ho fem sempre amb mirada de ciutat. És a dir, a la ciutat hi ha X places i, per tant, tu poses la prioritat de quina escoleta prefereixes, en primer lloc, en segon o tercer. Així és com ho fem.
0: fins al dia 15 de maig a presentació de sol·licituds. Després tindríem el dia 21 de maig, que seria la publicació de l'oferta definitiva.
1: Sí, si vols fem una mica de repàs del calendari, que pot ser d'interès. Mira, del 7 al 15 de maig, els dos inclosos, és la presentació de sol·licituds. Després, el 21 de maig, es publica l'oferta definitiva. El 22 de maig, la publicació de les llistes amb el barem provisional. 25, 26 i 27 de maig es poden fer reclamacions. Si hi ha alguna cosa que no quadra i alguna incongruència, doncs es pot dir aquí. 2 de juny es publiquen les llistes baremades definitives. En cas d'empats, de dir hi ha més preinscripcions que places, doncs es fa un sorteig el dia 3 de juny. L'11 de juny surt la llista d'alumnes admesos i llista d'espera, si és que n'hi ha. I després de l'11 al 25 de juny hi ha el període de matriculació.
0: Per tant, aquest seria el calendari. Recordem, els tràmits es pot fer en línia a través de la pàgina web de sabarca.cat. Si hi ha algun dubte, es pot resoldre també de manera presencial.
1: I tant. Recordar també a les famílies que estiguin molt tranquil·les, que és molta informació, però que tota la poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat d'Educació, Infants i Famílies. Allà, si baixen una miqueta, trobaran un apartat que diu tràmits, i allà ja veuran que hi ha un calaixet que diu preinscripcions de les escoles bressol municipals. I allà, en documents que cal aportar, la normativa, allà trobaran tota la informació que hem dit aquí, ja sigui del calendari, els criteris, totes les places, vull dir, allà queda tot explicat i recollit. I insisteixo que si tot i així hi ha algun dubte, es poden adreçar al Departament d'Educació de l'Ajuntament i ho resolem.
0: Doncs també ho farem referència d'aquest enllaç i posarem aquest enllaç a la notícia de Ràdio Sant Andreu, com dèiem, fins al dia 15 de maig, període de preinscripció a les escoles bressol municipal per al curs 2026-2027, escola bressol del Cavallet, Casa Pedemonte i Altranet. L'any vinent segurament ja podem incloure la Quimeta, no?
1: Exacte, sí, sí, ja tenim moltes ganes d'entrar en aquesta nova etapa i veure doncs, si finalment podem ampliar places i veure de quina manera ho organitzem.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el projecte bàsic i executiu de la reforma de la planta primera de l'edifici de l'Ajuntament com a comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de FEM, Vox, Som i En Comú Podem i l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular. El projecte de la nova comissaria de la policia local suposarà un salt qualitatiu en el servei de seguretat del municipi amb la triplicació de l'espai actual de 274 metres passarà a 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i equipaments. La futura instal·lació ubicada a la primera planta de l'Ajuntament permetrà millorar l'atenció a la ciutadania, optimitzar la coordinació entre serveis i oferir unes condicions de treball més modernes i eficients per als agents. Així es referia el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Joan Jansana, a la seva explicació del punt en el ple municipal.
2: Doncs portem a terme l'aprovació d'un projecte molt important per la nostra ciutat. És un projecte per reformar la primera planta d'aquest edifici i convertir-la en la nova comissaria de la policia local. Per què és tan important? Doncs perquè millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local, donarà un millor servei i atenció a la ciutadania i ens estalviarà costos de nova edificació concentrant els serveis en un mateix edifici. El projecte que portem avui a aprovació d'aquest ple doncs, s'ha treballat durant diversos mesos amb els responsables de la policia local que han treballat conjuntament amb l'equip d'arquitectes 2345 i els serveis tècnics d'urbanisme. Des d'aquí vull agrair la implicació de tots ells per dur a terme per donar forma doncs, a aquest projecte. Una futura comissaria que disposarà de tots els elements i espais necessaris. També considero positiu que aquest projecte doncs, hagi rebut l'aprovació positiva de tots els grups municipals, tal com han expressat en la comissió informativa. Per tant, s'ha fet una bona feina.
1: Entre les novetats de la nova comissaria de la policia local destacarà la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
2: Millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local. Per què? Doncs perquè l'actual comissaria de policia, al igual que totes les dependències d'aquest edifici, es van arreglar fa uns 25 anys. Es van establir unes dependències policials ja molt limitades, amb una mirada de provisionalitat i amb poca visió pel futur. Unes dependències policials que no disposaven ni tan sols de calabossos per als detinguts, amb espais poc pràctics per a una comissaria. Llavors, la nostra ciutat ja tenia 20.000 habitants i no es va voler apostar per una millora per a la nostra policia. En aquest cas, el projecte que s'ha fet, doncs, l'espai de treball per als agents es triplicarà. Passaran de tenir uns 230 metres quadrats actualment a més de 700 metres quadrats. Disposaran d'un menjador, de sales de reunions i videoconferències, d'espai adequat per als administratius, una gran sala de briefing i formació, espais d'emmagatzematge bunkeritzats, vestidors adequats per al possible augment de la plantilla, dos calabossos per als detinguts i una bona sala operativa on es podrà disposar de forma adequada de diverses pantalles que donaran la visió de totes les càmeres de seguretat, de l'anella de seguretat, que és un projecte que ja ha demostrat la seva eficàcia i que amb la nova comissaria millorarà. En definitiva, doncs, un salt qualitatiu per als treballadors públics d'un servei essencial com és la policia local.
1: El projecte de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca va ser aprovat, com dèiem, amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som Sant Andreu i En Comú Podem, i l'abstenció del Partit dels Socialistes i també del Partit Popular. Precisament la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, parlava del projecte que careix de planificació.
3: Desde este grupo municipal queremos de empezar dejando algo muy claro y es que la creación de una comisaría de policía local es una necesidad real, urgente y compartida por todos. No es una cuestión ideológica ni partidista. Hablamos de seguridad, de atención al ciudadano, de dignidad de las condiciones de trabajo de nuestros agentes y de un servicio público esencial que nuestro municipio lleva demasiado tiempo necesitando. Por tanto, coincidimos plenamente en el objetivo. Una comisaría moderna, accesible y bien equipada es clave para mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de los servicios municipales. Ahora bien, dicho esto, lo que no podemos compartir es la forma en la que este equipo de gobierno está actuando. Se ha anunciado públicamente un proyecto de gran envergadura para ubicar esta comisaría en la primera planta del ayuntamiento, pero la realidad es que, primero, no existe a día de hoy financiación acreditada. El proyecto recoge un presupuesto importante, pero no se especifica de dónde saldrán los fondos. No hay subvenciones confirmadas, no hay partidas concretas, no hay un plan económico claro, y esto es fundamental.

0: a la policia una cosa extraordinària, és tornar la dignitat justament perquè puguin treballar en les condicions que mereixen i que la ciutadania demanda per una altra part. Llavors hem de ser justos i ens hem de moure. No excuses, treballem per la ciutat, demostrem amb fets que treballem per la ciutat i aquesta és la nostra manera de fer. Qui si vulgui apuntar amb aquesta construcció concreta dels projectes, doncs oberts estem sempre, i qui vulgui una mica remenar les cireres o fer veure que vol fer una cosa o que la sala de plens, doncs clar que tenim pensat on anirà la sala de plens i la reorganització dels diferents espais, però això importa a la ciutadania ara, la sala de plens, que una vegada al mes sí és, institucionalment és molt important, però el que importa ara mateix és aquest projecte i tirar-lo endavant. Després ja explicarem, com va dir també el regidor de la comissió informativa, ja anirem explicant com es reorganitzaran els espais i com ho anirem concretant, però ara el punt objecte d'aquesta part resolutòria i del dictamen de l'altre dia era aquest projecte.
1: El projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca, aprovat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som i En Comú Podem, i l'abstenció del PSC i el Partit Popular. Va tancar aquest punt del ple municipal l'alcalde Marc Giribet.
2: Jo crec que avui toca parlar de la comissaria. Toca parlar de la comissaria perquè hi ha un projecte que a vostès els hi poden agradar més o menys, que cadascú té les seves opinions i el regidor Alfaro ho ha defensat bé la seva opinió. Poden ser d'una manera o poden ser d'una altra. També poden ser d'una manera o una altra les circumstàncies amb les quals hem d'abordar una inversió. I jo crec que l'habilitat és poder compaginar el compromís, l'ambició de voler transformar aquestes paraules en fets i, per tant, tenir una comissaria. I ho fem, i em sento molt orgullós, ho fem o ho hem fet de la mà de la prefectura de la policia local. I em consta que a la vegada la prefectura li ha fet extensiva a tots els agents del cos de policia perquè fessin aportacions al projecte. Per tant, avui el projecte que portem, a part de recollir moltes qüestions que evidentment doncs, una policia moderna havia de tenir, jo ja no parlaré de calabossos perquè sembla que això mirem al passat, no? No parlarem de calabossos, però parlo de sala operativa. Una sala operativa com és la policia local de Sant Andreu de la Barca, que està aplicant tecnologia per poder, diguéssim, tenir més ulls al carrer i poder anar a fer actuacions d'èxit, actuacions policials d'èxit, és més que necessària. I actualment la sala operativa que hi ha a la comissaria doncs no és una sala operativa, és una paret amb pantalles. Per tant, això és una qüestió que també s'ha de millorar. I estem molt contents perquè també jo crec que expliquem doncs, que fem una planificació. I la planificació és en el primer any de mandat aquest equip de govern aconsegueix comprar un local que era l'únic local que era propietat privada dins el consistori, que era l'oficina bancària que hi ha en el carrer Esport. Per tant, planificació. Sabíem des del minut 1 d'aquest mandat que havíem de fer una comissaria. Ho sabíem. I per tant, comprem, optimitzem recursos i tirem endavant aquest projecte. El cost d'aquest projecte és un cost important, però perquè creiem en la inversió en la policia local. I jo crec que a partir d'aquí és, com explicava abans el regidor Miquel Àngel Abril, és com es van produint els fets. Si nosaltres esperem a tenir en caixa aquest 1 milió d'euros, procrastinem tot el tràmit administratiu, elaboració de projecte executiu, la licitació de les obres, etcètera, etcètera. Cosa que hem vist que fent-ho de la manera que ho hem fet fins ara, doncs aquesta setmana hem licitat 800.000 euros en projectes, en diferents projectes. I això, licitar 800.000 euros en projectes quan no hi havia projectes, vol dir que s'han fet de zero, doncs és un èxit. I a la comissaria és també un èxit. I poden tenir el compromís qualsevol santandreuenc i santandreuenca de meu com a alcalde que aquesta comissaria arribarà i que trobarem el finançament perquè ja estem a punt de trobar-lo i arribarà el finançament i farem la comissaria.
1: Ha aprovat el projecte de la construcció de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, una comissaria que estarà instal·lada a la primera planta de l'Ajuntament, que triplicarà el seu espai del 274 metres quadrats actuals, passarà als 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i també equipaments. Entre les novetats, com hem destacat, la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca impulsa una setmana d'activitats per visibilitzar la fibromialgia i oferir eines per conviure amb el dolor crònic. Parlarem d'aquestes activitats i també parlarem de la fibromialgia. Ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu Unice Martín, regidora de Salut Pública. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, de Centre d'Atenció Primària, i també referent del benestar emocional i comunitari. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, doncs, diverses activitats de l'11 al 15 de maig sobre la fibromialgia. Un dels objectius, regidora, visibilitzar, no?
1: Exacte, vull dir, són... Ja sabeu que aquest ajuntament s'ha doncs, pres molt en sèrio donar visibilitat a moltes enfermetats o coses que hi ha al nostre entorn que no se n'hi han parlat i, per tant, creiem que estem en el moment de poder parlar. Avui en dia, la fibromialgia és una enfermetat que afecta moltíssimes dones que no es veu, però que la pateixen molt i que tenen dolor. Llavors van considerar doncs, que seria molt interessant fer una xerrada. De la xerrada hem anat, per què no la setmana de fibromialgia?
0: Com neix aquesta col·laboració, aquesta iniciativa entre l'Ajuntament i també, en aquest cas, el CAP?
1: Bueno, com ja sabeu, des de l'Ajuntament, des de fa molts anys, hi ha aquesta col·laboració per fer moltes activitats, tant a les escoles, als instituts, com també en diferents temes, com és el tema del tabac, o temes com aquests, que afecten la salut de dona, com pot ser la fibromialgia, la menopausa, o fins i tot com vam parlar de perdre un nadó, no? que al final també afecta psicològicament. La Lídia ha pogut formar part, a més de moltes d'aquestes xerrades, i aquesta col·laboració doncs pensem que ha de ser estreta, que hem de col·laborar com a ajuntament, estar presents, i que el CAP doncs, igualment pugui comptar sempre amb nosaltres.
0: El que sí que s'ha comptat a l'hora d'elaborar el programa de les activitats és oferir, en aquest cas, xerrades amb un to participatiu, no?
1: Que és... Bueno, és que per molt que s'aporti no, l'experiència que o com a treballadora, no, com a psicòloga, la Lídia pugui aportar, al final el que hem de fer és escoltar, perquè tu tens una necessitat, no, d'explicar el que et passa. Llavors, és veritat que fem xerrades on puguin dir la seva, on puguin preguntar, on puguin dir les seves pors, on puguin expressar i veure que estan en un entorn, com sempre diem, un entorn protegit, no? On tothom que està allà doncs, li passa alguna cosa semblant i, per tant, és un entorn segur.
0: El fet que s'hagi escollit de l'11 al 15 de maig no és casualitat, ja que el dia 12 de maig és el Dia Mundial de la Fibromialgia, no?
1: Exacte, és així. El dia 12 és el dia, diguem-ne, central, i llavors ha volgut fer una sèrie d'activitats al voltant d'aquest dia.
0: Avui, com dèiem, també ens acompanya Lídia Pérez, que és psicòloga del CAP, és referent de la benestar emocional comunitari del CAP de Sant Andreu de la Barca. Lídia, hem parlat d'aquestes activitats, l'objectiu que tenim. Ara sí que ens centrarem de les diferents activitats que hi ha programades, de diferents xerrades, que són molt interessants, però sobre la fibromialgia. És prou visible?
2: Doncs precisament volem aprofitar aquesta setmana perquè és una malaltia que, tot i que afecta al voltant del 3% de la població, sempre ens diuen que no és prou visible, perquè les limitacions, veurem que hi ha més coses més enllà del dolor, necessitem més compromís amb la comunitat i amb la societat. Aleshores, hem aprofitat, com deia la Eunice, aquesta setmana per diferents professionals de l'equip poder aportar una miqueta més de visió i contacte amb la comunitat.
0: De fet, la temàtica és molt variada, perquè fins i tot també inclou la nutrició, l'alimentació.
2: Exacte, sí, anem des d'activitats amb la fisio, perquè ja veurem que és molt important tot el tema de l'activitat física, la part emocional, l'alimentació, la medicació i els tractaments no farmacològics, i per últim, divendres, és precisament l'espai per recollir les veus de les persones que viuen amb aquesta afectació.
0: De fet, el primer acte és el dilluns 11 a les 5 de la tarda a la sala de conferències d'Escoles Velles, una xerrada, movem el cos, alluixem el dolor.
2: Exacte, sí, serà una part que serà una caminada que faran prèviament amb la fisio, després aniran a aquell espai a fer uns estiraments i a explicar algunes pautes de per què això de l'activitat física.
0: El dimarts dia 12, 6 de la tarda, també a Escoles Velles, entendre la fibromialgia, claus per conviure.
2: Exacte, aquesta serà la que portaré jo, aquesta sessió, que serà principalment per explicar una miqueta més de què va. Estaria molt bé que puguin venir no només les persones afectades, sinó també les famílies, que sempre és tot un tema a l'entendre com conviurem.
0: Més aquest acte, el del dimarts, coincideix, com dèiem abans, amb el Dia Mundial. El dimecres 13, 3 de la tarda, hem de tenir en compte els horaris, que són diferents d'una xerrada a l'altra. El dimecres, dia 13, a les 3 de la tarda, Escoles Velles, sobre alimentació, com hem comentat abans.
2: Exacte, sí, aquesta la portarà la Laia, la nutricionista del CAP, i precisament hem intentat agafar diferents franges horàries perquè pugui venir tothom en diferents horaris.
0: Dijous 14, 12 del migdia, ens traslladem en aquest cas a l'Espai d'Igualtat, Medicació i Fibromialgia.
2: Exacte, aquesta la portarà la metgessa, l'Anna Perarnau, per donar també pinzellades sobre aquest tema que és molt important poder-ho manegar.
0: Interessant la xerrada que hi ha prevista l'última, que són veus i vivències compartir per comprendre, que es farà a l'Espai d'Igualtat a 2:15 d'una del migdia.
2: Exacte, que també la portaran una infermera de l'equip, la Susana, i la Cristina, que és la TECAE, i precisament serà recollir una mica tot el que s'ha anat parlant durant tota la setmana i intentar connectar amb les diferents persones.
0: Aquesta es farà el divendres, dia 15, serà l'últim acte. Per tant, com estem comprovant, és un programa molt, molt, molt, molt, molt variat, i que esperem, doncs, que la fibromialgia, que sovint es parla com la malaltia invisible, que en aquest cas doncs sigui més visible, no? No només amb els testimonis i les vivències del divendres, sinó amb els diferents punts de vista que voleu donar, no?
2: Exacte, sí, aquesta és la idea. Esperem que tothom es pugui apuntar, participar, dir la seva, perquè en el CAP ja fem, des de fa pues, uns 3 anys o més, un grup dedicat a la fibromialgia, que precisament participem totes les persones que participarem més activament en aquesta setmana, i ja recollim una miqueta aquesta premissa de la necessitat de fer-ho més visible a la comunitat.
0: Sovint es parla també que la fibromialgia és difícil de diagnosticar.
2: També. És tot un repte, és llarg, no és un procés senzill, i per això serà molt necessari comentar aquests temes a les diferents sessions.
0: Si parlem dels símptomes més comuns?
2: Principalment debut amb el dolor, però també hi ha una part d'afectació emocional important, però uns dels punts arriba quan hi ha aquest dolor que no s'explica per altres malalties.
0: Estem parlant de dolor, estem parlant de la vessant emocional, on suposo que aquí hi entres en joc, no?
2: Exacte, sí, aquí em tindreu tota una hora per parlar d'això el dimarts.
0: Perquè com afecta la vida quotidiana de les persones que pateixen la fibromialgia? Per posar alguns exemples.
2: Pues sobretot afecta en aquesta part d'incomprensió, en limitació laboral. Habitualment és un perfil de persones joves, actives laboralment, amb càrregues tant de fills com de pares més grans, en la que tens un dolor tan descontrolat que no hi ha cap control de medicació o d'altres aspectes, i al final arriba a ser molt frustrant perquè tampoc ningú acaba d'entendre el què, no?
0: Té cura?
2: No. Malauradament, fins ara no en té.
0: Però sí que hi ha una sèrie d'estratègies, que això també ho comentareu, per fer o millorar la qualitat de vida, no?, de les persones que pateixen la fibromialgia.
2: Exacte, tant de farmacològiques com principalment les no farmacològiques, que ja veurem que és les que més presència tindran.
0: Hi ha comprensió social?
2: Jo crec que aquí traurem unes bones conclusions després d'aquesta setmana, no?
1: Sí, jo crec que aquesta és la idea. Jo volia dir que treballem amb aquesta comunitat, no? que és el que estem fent des de Salut, fer aquesta xarxa comunitària, que no és només el CAP i l'Ajuntament, sinó fer participar a la gent de la ciutat, que estem treballant en aquesta taula de salut per poder que tothom hi tingui a dir la seva. I també aprofitaré, Lídia, si et sembla bé, doncs per dir que jo sé que estan en aquest grup, que van de dolor. Escolta, m'anima, si algú... Estem oberts a l'Ajuntament des de Salut. Si algú s'anima a fer una delegació de la fibromialgia aquí a Sant Andreu, estem oberts. Si fa temps jo he anat parlant amb persones, també ho he parlat amb la Lídia, i creiem que és important, doncs, poder tenir un grup aquí a Sant Andreu que vulgui tirar endavant, i els hi donarem tot el suport perquè pensem que es podrien fer més coses, no? Vull dir, al final es fa amb la voluntat, però quan hi ha una entitat darrere, les coses tenen més força. Així que animem, escolta'm, que si algú s'anima, doncs estem oberts per rebre'ls i per anar a començar aquest camí que pensem que és força important i interessant que el tinguem a Sant Andreu.
0: Recordem que per assistir en aquestes activitats cal una reserva prèvia. Posarem els enllaços a través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, perquè són algunes adreçades a unes 30 persones aproximadament. Però aprofitant avui que tenim a la Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, i parlant de la fibromialgia, parlant de casos pràctics de persones que s'han acostat a la consulta, quan es parla de la fibromialgia, quines són les inquietuds que tenen les persones que pateixen la fibromialgia? O les pors?
2: Són superdiferents. Al final, cada cas és molt únic, no? Perquè, com veiem, la fibromialgia té tantes potes, tantes branques d'afectacions diferents, que els neguits són molt, molt especials. Però sí que un bastant comú és aquesta part de comprensió més social, d'entendre, de tenir una vida una miqueta més adaptada, sobretot, com deia abans, en l'aspecte laboral. Sí que és tot un repte que com a societat tenim per davant.
0: Doncs esperem aconseguir, amb aquestes 5 xerrades, les 5 activitats de la setmana, podem dir setmana de la fibromialgia, Sant Andreu de la Barca, regidora?
1: Bueno, podríem dir... No, farem... Com coincideix també amb la Setmana de l'Educació, per no fer liu, que farem més activitats al voltant del Dia de la Fibromialgia. I així no ens liem,
0: Exacte, activitats i xerrades molt interessants i molt variades, sobretot per tal de conèixer tots els punts de vista. I des d'aquí, doncs, agrair avui la presència de la regidora de Salut Pública, Unice Martín, i també agrair la presència de la psicòloga del CAP, Lídia Pérez, també referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues, i que vagi molt bé, aquestes activitats, i que sigui d'interès.
1: Gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest diumenge el Centre Excursionista Pitallat organitza la 11a Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca. La sortida serà a l'esplanada del mercat a 8:45 del matí. Les inscripcions a través de la pàgina web de pitallat.cat. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: El Centre Excursionista Pitallat ha anunciat la celebració de la 11a Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca, que tindrà lloc el pròxim diumenge 10 de maig. L'activitat proposa dos recorreguts, un de 12 quilòmetres i un altre de 17, amb un i dos punts d'avituallament respectivament. L'entitat anima tothom a participar en aquesta cita ja consolidada. Parlem amb Rafael Ramos, de la Junta Directiva del Centre Excursionista Pitallat.
3: Bueno, aquesta caminada, que serà ja la 11a edició, serà el dia 10 de maig. Començarem a 8:45 del matí, a les 8:30, i farem dos recorreguts, un més llarg i l'altre més curt.
2: Abans d'entrar en els recorreguts, és la 11a caminada popular. Per què funciona també aquesta caminada popular? Perquè ja s'hagi fet 11 vegades.
3: Bueno, això va començar amb una idea de la junta que havia en aquell moment i va tenir un èxit molt bo. Fins i tot, se va apuntar moltíssima gent, se va fer sòcia gràcies a donar a conèixer tot l'entorn de Sant Andreu de la Barca, i vam veure que el fer excursionisme és un acte esportiu molt maco.
2: Normalment, en aquestes caminades populars, quanta gent hi participa? I sobretot m'agradaria saber per què li poseu el nom de caminada popular. Quina diferència hi ha en aquesta caminada en una sortida normal vostra?
3: Bé, lo de caminada popular és perquè és per aquest poble. Aquest poble o el que vulgui. I que no és només per a socis o simpatitzants. Se pot apuntar qualsevol, sempre que reuneixi totes les condicions físiques per poder fer-lo.
2: Uh-huh. Enguany, aquesta 11a caminada popular es farà el 10 de maig. La sortida és des de l'esplanada, a 8:45, comentaves. I abans ens has avançat que hi haurà dos recorreguts. I ens pots explicar una mica quina diferència hi ha, com seran aquests recorreguts?
3: Sí. Bueno, jo com a dissenyador del recorregut sempre vaig i faig un recorregut que me invento, i per donar-li una mica d'aventura i un recorregut que sigui agradable i a tothom li agradi. Aquest any hem decidit fer-lo cap a Pallejà i anirem fins a la Font de les Rovires, passant per diferents indrets. Aquesta seria el recorregut llarg, i després, quan arribem a la Font de les Rovires, comencem a pujar per el torrent del Bufador, que popularment es diu el llac Blaus. I arribem al pic de l'Àliga, que allà hi haurà el primer avituallament, i se retrobaria en la caminada curta.
2: És a dir, que quan arribem al pic de l'Àliga, la gent que fa la curta ja marxa cap a casa.
3: Bueno, més que marxar, totes dues enfilaran cap al Pitallat, perquè totes les dues han de passar per el Pitallat. El pic de l'Àliga serà el primer avituallament i també serà el primer control, per saber que tota la gent passa per allà, que ningú s'ha perdut i que, un control. I després, el segon avituallament, que estarà a prop de la rotonda de Can Jupar, i com serà un dia també, esperem que...
2: Esplèndid.
3: Esplèndid, amb sol i calor, que puguin refrescar-se i hidratar-se una mica. I després, totes les dues caminades han de passar per el segon control, que serà el Pitallat. para que coneguen el punt més alt de Sant Andreu de la Barca i controlar que tota la gent pugui passar, perquè si algú es lesiona o abandona o el que sigui, allà sabrem si ha passat qualsevol cosa que nosaltres ja miraríem de donar-li una solució, si s'ha fet mal o que ha abandonat simplement perquè bueno, es trobava cansat.
2: Uh-huh. Llavors, quina diferència hi hauria entre el recorregut de 12 i el de 17? La dificultat és simplement que és més llarg?
3: Sí, bueno, la dificultat és un dels dos punts claus. El més llarg sempre se li posa una mica més d'aventura, però no deixa de ser també molt maco o té una mica d'aventura també el curt. Però, clar, no és tan exigent. Primer perquè són 4 o 5 quilòmetres menys i després perquè, bueno, la dificultat del terreny no seran les mateixes. El llarg, bueno, és, com he dit, de més aventura, de més coses que són atractives.
2: Les inscripcions ja estan obertes?
3: Sí, ja estan obertes. Les tenim obertes en un enllaç a la nostra pàgina web, que són www.pitallat.cat.
2: I els preus com funcionen?
3: Sí, els preus serien per als socis, la general serien de 8 euros i la reduïda de 5 per als menors de 14 anys. Després, els no socis serien de 10 i 7, respectivament.
2: Mm-hmm. En aquesta inscripció i per la participació, en els posts de les xarxes socials poseu que inclou uns obsequis.
3: Sí, tenim uns comerços d'aquí de Sant Andreu que cada any col·laboren amb nosaltres i a més també estem buscant més comerços que vulguin participar fent qualsevol obsequi, que després es fa com un sorteig i a qui li toca, bueno, lo agrairà molt, sigui l'obsequi que sigui.
2: Uh-huh. A més del recorregut i d'haver participat en aquesta caminada popular, al final, en acabar, hi ha una botifarra amb beguda.
3: Sí, seria com el tercer avituallament. A mesura que va arribant la gent, se li ofereix una beguda, cervesa o qualsevol beguda que estigui ben fresca, i la botifarra. I a més, bueno, ja se li hauria donat una bolsa amb un obsequi i el sorteig de si li ha tocat qualsevol d'aquest obsequis o regal dels establiments de Sant Andreu de la Barca. Que m'agradaria mencionar alguns d'ells, perquè són de los que sempre estan aquí col·laborant. I, bueno, seria, per exemple, la Ferreteria de la Roda, Fotogèmenis, Claròptic, que està aquí al carrer L'Estatut, The Tapping, que fa l'obsequi del tirador de cervesa, Calton, la carnisseria del puesto que hi ha aquí al mercat municipal, el Xavi Campmany, i bueno, la pastisseria Arenas, que també col·labora amb el pa, i algunes coques i alguns obsequis més que fa.
2: Uh-huh. No vull ser mal pensat, però si fa mal temps es posposarà, s'anul·larà? Teniu alguna previsió de què pot passar o que si plou què fareu?
3: Bueno, en principi si plou esperem que no sigui molt.
2: Sigui molt, que sigui
3: sí,
2: quatre que sigui gotetes.
3: Quatre gotetes ja ho hem fet algunes vegades. L'únic que recomanarem a tothom que vagi amb l'equipament necessari per a poder no mullar-se molt. Però igual si suspendrien algun tram per motiu de riscos de caigudes o coses així, com seria el torrent aquest del bufador, i possiblement també la curtaríem una mica. Perquè, clar, fer una excursió amb mal temps no seria el més adequat. Sí que, si plou moltíssim, sí que seria ja ajornada o més bé suspendida.
2: Bueno, com que farà molt bon temps, no s'haurà d'ajornar ni suspendre. Llavors, si vols fer una crida a que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca participi en aquesta onzena caminada popular.
3: Doncs sí, m'agradaria moltíssim que hi hagués una participació molt nombrosa. L'any passat van participar 188 persones. Espero que aquest any arribi a 220 o 240, com en anteriors edicions, que van arribar fins a 240 participants. Van venir gent dels pobles del voltant, de Corbera, de Pallejà, Martorell, Castellbisbal, i fins i tot de més lluny, de Barcelona, l'Hospitalet i Sant Boi. I, bueno, sobretot, com és popular, ens agradaria moltíssim donar a conèixer a la gent d'aquí del poble, que vegin que maco que és tot el bosc que tenim, que ens envolta, que és un pulmó per nosaltres, i per conscienciar una mica a tothom de que s'ha de cuidar per a tenir uns espais tan saludables com és els que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca.
2: Les inscripcions anticipades es poden fer a través del web pitallat.cat amb preus que van de 8 euros fins als 5 euros. El centre excursionista Pitallat fa una crida a participar en la seva 11a edició de la Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'oficina de l'alcalde ha tornat a Sant Andreu de la Barca i s'obre als instituts per reforçar la participació juvenil. De fet, del 4 al 20 de maig, amb un recorregut per 8 barris del municipi i amb una aposta clara per ampliar la participació ciutadana, torna l'oficina de l'alcalde. Marc Giribet ha fet declaracions a Ràdio Sant Andreu, on ha fet una valoració positiva d'aquesta segona edició o de l'inici d'aquesta segona edició. El format de les trobades també s'ha adaptat per fomentar un ambient molt més proper. L'oficina de l'alcalde es complementa amb les assemblees de barri que tindran lloc cada dia a les 7 de la tarda en els mateixos punts.
1: Doncs això que, com bé comentaves, a tots els barris, tot durant aquestes dues setmanes, i la veritat que molt contents perquè és una iniciativa que ens permet rebre els veïns, escoltar-los, escoltar quines són les seves inquietuds, propostes, i per nosaltres això és molt important. A més, hem anat evolucionant aquesta idea d'oficina d'alcalde, la vinculem molt també amb els barris i amb les associacions de veïns, per tant, ens ajuden a poder fer-nos arribar veïns que tenen inquietuds o que els hi han traslladat a les pròpies associacions, i per tant avui ens trobem i ens trobem d'una manera, diguéssim, molt amable, en una recreació com un menjador de casa, per tant que se sentin còmodes i ens puguin explicar durant una hora les problemàtiques o les propostes també, n'hi ha moltes que hi ha en el seu barri, i així ens ajuda molt més a concentrar i a poder parlar d'espais territorials molt concrets o de serveis molt concrets en el conjunt de la ciutadania.
0: Aquestes oficines de l'alcalde que van acompanyades de les assemblees de barri que també es tornen a fer.
1: És una nova edició de les assemblees de barri. Jo vull explicar que aquestes dues iniciatives són del govern municipal de FEM Sant Andreu i En Comú Podem, i és una aposta claríssima per la participació ciutadana, així com també per la transparència, no? Perquè al cap i a la fi el que fan els regidors de barri, el que fan les oficines de l'alcalde o el que fan les assemblees és poder explicar, ser transparents en la gestió que està fent l'equip de govern, i a més això, diguéssim, el que implica és que la gent participi molt més, s'uneixi a aquests espais de participació, i ens ajuden molt a poder fer una cogovernança de la ciutat molt més fàcil.
0: Una de les novetats en aquesta edició és la visita dels instituts. Per què?
1: Doncs perquè ens hem d'apropar als joves, i si els joves no venen a les oficines de l'alcalde, o no venen a les regidories, o no venen a les assemblees, o no venen a les audiències públiques, hem d'anar on estan els joves, si els hem d'anar a escoltar, els hem d'anar a atendre, perquè són els futurs ciutadans que ens agafaran el relleu, i per tant que aquests ciutadans puguin estar implicats, puguem sentir la veu, les seves inquietuds o les seves necessitats, jo crec que és obligació de qualsevol representant públic. I per tant, anem als instituts, passem, igual que aquí, un matí sencer, agrair la predisposició dels equips directius dels instituts perquè ens han ajudat molt i els hi ha agradat molt la iniciativa. I això, aquesta és una de les grans novetats també d'aquesta nova edició d'assemblees i oficines de l'alcalde, que és precisament instal·lar-nos un dia sencer amb la regidora d'Educació, també amb el regidor de Joventut, en els instituts, i poder atendre les necessitats dels joves.
0: Els ciutadans de Sant Andreu de la Barca que vulguin participar d'aquesta oficina d'alcalde, cal fer una reserva prèvia?
1: Pel que m'han comentat, estan exaurides totes ja les visites, tot i que si tenen alguna necessitat, podríem encabir en diferents forats. Ens han de fer arribar un WhatsApp a la web de l'alcalde, és a dir, sabarca.cat/alcalde, i allà ens podran fer arribar una petició per WhatsApp directament, i allà en el barri que millor, diguéssim, vagi per disponibilitat i per agenda, se'ls podrà fer un petit reserva de forat. Serà més curta, ja no serà d'una hora, serà potser de 30 minuts, però la idea és precisament aquesta.
0: I aquesta posada en escena va canviant, respecte a l'altra edició?
1: L'anem millorant, anem ampliant els sofàs, anem ampliant el mobiliari, precisament perquè ens hem donat compte amb l'experiència que potser ens podem trobar, no sé, 6-7 veïns que vulguin parlar d'una mateixa temàtica o casuística, i per tant també intentem fer més grups per poder fer que més ciutadans i ciutadanes participin, diguéssim, d'aquests espais.
0: Suposo que les preguntes dels ciutadans molt, molt variades i diverses.
1: Molt variades, des d'uns problemes d'aparcament que hem tingut, això recentment, o d'un problema en quant a l'habitatge, o fins i tot el que té a veure amb el manteniment de les zones verdes. Hem explicat que estem posant en marxa el sistema de rec, i per tant estem recuperant recuperant diferents zones i és, ens ajuda molt també a poder-li explicar a la ciutadania els diferents projectes que té l'Ajuntament en aquells àmbits que els hi preocupa, àmbit d'habitatge, àmbit de manteniment, seguretat, i crec que el ciutadà surt molt content d'aquest tu a tu que té amb l'alcalde i amb l'equip de govern, que és importantíssim, i crec que és una gran novetat que la gent valora molt positivament.
0: I hem parlat també amb els primers ciutadans que s'han acostat a l'oficina de l'alcalde, en aquesta ocasió situada a la plaça 11 de setembre.
2: Marisol, avui participa en aquesta oficina de l'alcalde. Per què participa? Per què ha volgut venir avui aquí?
3: Para preguntarle sobre la renovación de los pisos que donde vivo yo, aquí de la plaza del 11 de septiembre.
2: ¿Qué piensa y qué opina d'aquest servei, de l'oficina de l'alcalde?
3: Pues está muy bien, más cercano y así ya directamente se le puede preguntar.
2: ¿Va a participar en l'anterior ocasió?
3: No, mai. No, nunca mai.
0: I a l'oficina de l'alcalde també han participat el Manuel i també l'Anna.
4: Muy bien, nos ha atendido muy bien, muchas gracias al Mar porque nos ha atendido perfectamente y se lo agradecemos.
5: Está todo muy bien, sí, muy agradecido estamos.
4: A ver si conseguimos lo que hemos pedido, porque no hemos pedido nada, algo que nos... Es que mi madre tiene 104 años y necesitamos que nos ayude un poquito.
2: Ah, ¿conocíais la oficina del alcalde de la otra ocasión que se hizo?
4: Bueno, lo hemos visto, pero hablar con él no es la primera vez que hacemos esto.
5: Sí, sí, porque no han informado que estaba aquí hoy. Y digo, pues mira, venimos aquí.
2: ¿Habéis aprovechado el tiempo?
5: Sí, sí.
2: De cara a la gente que nos esté escuchando, ¿recomendaríais que visitasen la oficina del alcalde?
5: Sí, es muy rentable, yo creo que sí. Que es bueno para el pueblo que haga estas cosas.
4: Yo sí, yo le tengo muy agradecida, nos ha atendido amablemente y muy bien.
0: L'oficina de l'alcalde es traslladarà en diferents barris de Sant Andreu de la Barca de cara als propers dies. El dia 5 de maig estarà a la Colònia, al Parc de l'Avinguda del Bosc. Dimecres 6 de maig a la Solana, al Parc de la Solana. Dijous 7 de maig al Palau, a la plaça Clara Campoamor. Dilluns 11 de maig al nucli antic, a la plaça Font de la Roda. El dimarts 12 de maig a Camprats, als Jardins Montserrat Roig. El dimecres 13 de maig a la Plana, als Jardins de la Petanca. I el dijous 14 de maig al barri del Centre, concretament a l'aparcament del carrer Anoia. També visitarà els instituts, com l'Institut Montserrat Roig, el dia 18 de maig, a l'Institut del Palau el 19 de maig i a l'Institut Sant Andreu el dimecres dia 20 de maig. De cada reunió de l'oficina de l'alcalde es realitzarà aquell mateix dia a les 7 de la tarda en aquell mateix punt les diferents assemblees de barri amb els regidors de cada barri i on també hi participarà l'alcalde Marc Giribet.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat la primera entrevista de la nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Ho hem fet amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.

0: Però no tenim constància de que s'hagi avançat en res, de tot el que ja va dir que sí. És que és això, el nostre problema és que ens diuen que sí, però després no veiem que es faci res del que hem acordat efectiu, que es faci efectiu, que ho veiem.
1: Proper pas?
0: Proper pas. Nosaltres hem demanat reunió novament amb l'alcalde.
2: El dijous es va demanar, de moment no tenim resposta.
0: I, bueno, depenent del que ens diguin o que no ens diguin, pues així farem.
1: Sobre, en aquest cas, la convocatòria, satisfets des del comitè?
2: La veritat és que sí, estem satisfets, perquè, bueno, és la primera vegada que realment dos dies de concentració i la gent ha respost, entens? És a dir, no es pot deixar el servei desatès i per això creiem que n'hi ha alguna gent que no pot deixar, perquè nosaltres som responsables de la nostra feina i sabem que estem al servei dels ciutadans, però això no vol dir que no puguem reivindicar les nostres millores en les condicions laborals.
0: Sí, molt, molt satisfets, perquè la veritat no sabíem si hi hauria resort, si els companys veurien que necessitem el recolzament perquè vegi aquest equip de govern que tal com anem no anem bé, siguin conscients, i bueno, la resposta dels companys i el recolzament respecte a que ells sí que veuen la necessitat d'aquestes millores, bueno, encantada.
3: En resposta a les mobilitzacions, el regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, va enviar aquest dimarts un comunicat intern a la plantilla municipal en què assegura que l'equip de govern comparteix les reivindicacions plantejades pel comitè unitari i que els diferents punts ja s'estan treballant. Segons el comunicat, traslladat als treballadors després de la reunió mantinguda amb el president del comitè el passat 29 d'abril, el govern municipal considera que no existeixen discrepàncies de fons amb els sindicats. Recorden que hi ha plena coincidència en tots els punts que es plantegen i que no es tracta de qüestions sobre les quals hi hagi discrepància de fons, sinó d'objectius compartits, assenyala el text signat pel regidor de Recursos Humans. El regidor també defensa que la modificació de la relació dels llocs de treball i la revisió de les categories CB2 ja està en marxa i que assegura que el govern està prioritzant el seu inici en els temes acordats. Pel que fa al calendari de negociació reclamat pels sindicats, el govern afirma que s'està treballant per concretar-lo amb dates realistes i vinculants que aportin estabilitat i previsibilitat al procés negociador. També en el comunicat, Xavier Vila fa referència a les reclamacions de seguretat i salut laboral. Assegura que el consistori està avançant en l'actualització del pla de prevencions de riscos laborals i en la planificació de simulacres i actuacions destinades a millorar les condicions laborals. Aquest dimarts i dimecres, com dèiem, el comitè unitari dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, integrat per els sindicats, comissions obreres i UGT, ha fet aquestes dues mobilitzacions, aquestes dues convocatòries davant de la porta del consistori.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb una altra que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
5: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions.

0: exposicions i per diferents espais, i ara doncs ja hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs una mica doncs dades per una banda i per l'altra doncs experiències de persones que han participat en aquest programa del voluntariat per la llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin, i bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
1: A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, des de l'any 2003 es fa el voluntariat per la llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el voluntariat per la llengua o què és, què ens diria, Rosa?
0: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte, es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem, perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
1: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga encara més, sí. D'aquesta hora que és el que es demana doncs, a la setmana s'allarga més, i la conversa continua.
0: Exacte, i després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a 3 tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no?, a diferents a tenir diferents persones de referència, no?, des del punt de vista de l'aprenent, i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
1: El perfil de l'aprenent, en aquest cas, persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
0: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3, que és el curs que ja permet doncs, començar a tenir una mica de conversa, perquè si no, diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui doncs, una mica de conversa. Si té un nivell zero, no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs, és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
1: Per tant, el procediment tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntariat per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
0: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé doncs, per correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les Escoles Velles i preguntin també.
1: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003 que es va instaurar també el voluntariat per la llengua a Sant Andreu de Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents han passat per aquest programa. Per tant, estem parlant d'una xifra important.
0: Sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara en aquests moments el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
1: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
0: Sí. Hi ha voluntaris doncs, que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any doncs, els podem contactar i doncs, sempre participen. Tenim uns quants d'aquests. A vegades fan algun descans, no? Perquè doncs, també és necessari, no? Però sí, sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant. I també tenim voluntaris nous, que també està bé, no? Anar renovant doncs bé, la borsa de voluntaris, eh?
1: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat d'aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
0: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, eh? Però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
1: I no és així, eh?
0: No és així, en absolut.
1: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
0: Sí, els comerços doncs, també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores doncs, també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques doncs, perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa doncs, també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell i els comerços doncs, col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs, el català que estan aprenent a l'aula, doncs, a treure'l al carrer.
1: Tenim aquí un eslògan que és quan parles fas màgia. Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
0: Sí, sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat que es va vincular, de fet, al mag Joanola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
1: Molt bo, m'han dit, eh?
0: Sí. Sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
1: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express. En què consisteix?
0: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores doncs portem voluntaris, en aquest cas no són voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella. I llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents i bé, i seria doncs això, no? Aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no? Parlar amb una persona que externa, diríem, eh? Que en aquest cas seria, doncs, tots són alumnes, però tampoc es coneixen, perquè són de grups diferents.
1: Veig que el voluntariat per la llengua es va renovant any rere any, no? Sí. En quant a activitats, en quant a difusió també, no?
0: Sí, sí, sí, això, activitats, difusió, a vegades doncs, també portem una parella lingüística a l'aula, no? perquè doncs, expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
1: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el Voluntariat per la Llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no?
0: Sense
1: por, no?
0: Exacte, animar tothom, després també les xarxes socials estan fent un paper important, hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català, vull dir que una mica doncs, l'enfocament seria aquest, no? Cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris, eh?
1: Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
2: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però he fet durar molt el voluntariat amb elles i l'experiència és molt gratificant, perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. Però, clar, comparteixes pues, experiències, o millor, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment és molt, són moments molt divertits.
1: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys, no?
2: Sí, aproximadament, sí.
1: Com vas conèixer el programa del voluntariat per la llengua?
2: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, sí. Llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi. I és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg, ni res de l'altre món.
1: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenentes, aprenents que has tingut fins ara i de conèixer també altres cultures, no?
2: Exactament. Realment, perquè al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes de parlant, doncs això, de, doncs al meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, ah, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, o del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones i elles aprenen de mi, no només l'idioma.
1: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
2: Exactament, totalment. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que perdi la vergonya que el parli, però clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa, o sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid, un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
1: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no?, perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
2: I tant. Bueno, les meves trobades eren de dues hores i alguna cosa, perquè et trobes a gust. Perquè si no estàs a gust amb aquella persona, només fas que mirar el rellotge. I si estàs a gust allà sentat fent un cafè o un aigua, ni fes el que sigui, vaig xerrant, quan te la dones un 8:15 del vespre. Dius, ostres, anem a sopar.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
2: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem en un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre també. Tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiràvem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també donem feina als negocis del poble.
1: Exacte. Bueno, de fet, els comerços també participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
2: Exactament. Sí, sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia dijous gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai. Sí, sí. I sé que hi ha botigues que estan adherides.
1: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, perquè els hi recomanaries?
2: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana o poder una miqueta més, però així coneixes persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
1: Ja coneixes a l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
2: Encara no.
1: Nervis?
2: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure qui i com serà. Sí, sí.
1: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participen enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
3: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te al medi social, pues, parlant la seva llengua.
1: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
3: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més perquè quan estic parlant el cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més. Però m'agrada.
1: Però parles molt bé el català.
3: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
1: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
3: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazadas, ¿no?
1: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
3: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
1: Més del dia a dia, no?
3: Més al dia a dia, sí.
1: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços, sí, que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
3: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me conocen i tal, i intento parlar a més català.
1: Normalment, i bé, no?
3: Sí, són els meus professors també, sí.
1: D'on vens? On vas néixer?
3: Com?
1: On vas néixer?
3: Ah, soc boliviana.
1: Boliviana.
3: Sí, però ja he vist que...
1: Fa molts anys aquí, no?
3: Sí. Des de los 21, uh-huh, saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts sitios i jo, molts jocs, no? I ara, pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina, també, i no vull que llegue, oye, necessites aquest certificat que també te'l piden, no? També és un requisit també per al tema de faena. I lo faig per a aquesta razón i per a l'altra també.
1: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment?
3: Sí, a veure, ara estem portant uns lo que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple, el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les dièresis i aquestes, que parece mentira, però costen
1: una mica.
3: I los accents, sobretot, los tancats, oberts, saps? Aquestes que te posen ahí la cap, diu, i aquesta no, què era? Tancada o oberta, no?
1: Però paciència, no? Amb paciència suposo que al final es pot aconseguir l'objectiu. Però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català?
3: Sí, a veure, juguem aquí, al finalitzar la classe, juguem una paraula, un joc que es diu multa, i fem així, diguem, acertix també, del cap, no sé, coses així, coses que també... Una paraula així en si, no tinc.
1: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència i com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs. Voluntària i aprenent. Per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
4: Pues mira, que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps, i així va ser.
1: És el primer any que ho fa o...?
4: Sí.
1: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
4: Com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
1: Creu que ho aconseguirà?
4: Crec que sí. Sí? I sí, jo sóc optimista.
1: Ja té el programa de, o ja pensa quin tipus de conversa...?
4: Bueno, fem una conversa així variada, de dones, de lo que surti. Cat del que surti.
1: Per tant, sempre hi ha temes, no?, per
4: sempre,
1: parlar.
4: Sempre, sempre hi ha temes.
1: I com ho porta la companya?
4: Bueno, bé, bé, bé. Ho va fent bé, sí.
1: Montse, com ho portes, el fet d'aprenent d'aquest voluntariat per la llengua, d'aprenent-te, aquí amb la voluntària, com van aquestes converses?
5: Molt bé, molt bé. Sí, van fent xerradetes molt llargues. Està molt bé, sí.
1: Però parles molt bé el català.
5: Bueno, una miqueta. Me falta una miqueta de soltura.
1: Bueno, suposo que ganes, no?, de dir, ei, que en sé, que puc parlar-lo bé, no? De vegades és que un s'ho cregui, no?
5: Sí, sí, això, exactament és això. Sí, i a més, amb Mercè...
1: Ho posa més fàcil.
5: Ho posa més fàcil, sí.
1: I aquests temes, ha dit que, diu, parlem de coses de dones.
5: Sí, el que surti, del mateix, d'igual.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
4: Pues hem quedat avui aquí en una granja i pues allà fem un cafè i parlem del sol, de la pluja, del que toca.
1: Bueno, diuen que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
4: Sí, que passem, sí. Sí, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
1: Per tant, aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres això us queda curt, no?
4: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
5: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
4: Sí.
1: Dels cursos? Quins cursos feu?
4: Fem el B, el B3.
5: El B2.
1: Les dues feu el mateix curs?
5: Sí, sí, hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
1: I com us va?
5: Bé, està bé, sí. La llengua és molt maca, el professor també, és molt agradable i la veritat que està molt bé.
1: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
5: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
1: És el fet d'atrevir-se, no? Suposo.
5: Sí, sí, això.
1: És el que has d'intentar, no, Mercè, de que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
4: Parla bé, l'únic que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
1: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el voluntari de parlar llengua.
4: Sí, sí que repetirem, sí, ja ho veuràs.
5: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de Quan parles fas màgia, la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Nova edició de la Setmana de l'Educació de Sant Andreu de la Barca serà de l'11 al 15 de maig. Parlarem de les diferents propostes de la Setmana de l'Educació. Ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una Setmana de l'Educació que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies.
1: Exacte. Aquest any presentem la tercera edició de la Setmana de l'Educació, que, com bé diu, serà de l'11 el 15 de maig i que s'enmarca dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que és un conveni que només entrava vam signar amb la Generalitat, i que commemorem també el Dia Internacional de les Famílies, que és el dia 15 de maig.
0: Unes activitats i actes que tindran lloc de l'11 al 15 de maig. Hi ha un total de 5 propostes. Anem comentant les diferents propostes, però què s'ha tingut en compte? Primer de tot, abans de parlar de cadascuna de les propostes, què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa?
1: Aquest any el que hem volgut ha estat explorar altres activitats, no només xerrades i formacions per les famílies, sinó fer-ho molt més inclusiu i obert perquè ho puguin gaudir també a nivell familiar, és a dir, no només els adults, sinó que també els infants, incloure'ls dintre d'aquesta programació, que sigui atractiva, que puguin passar estona de qualitat amb la família, i sobretot hem tingut en compte això, perquè l'educació és una de les prioritats d'aquest govern municipal i el que volem és seguir apostant per convertir Sant Andreu de la Barca en una ciutat de la infància.
0: Comencem el dilluns 11 de maig, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Aigües Toses.
1: Exacte, dilluns 11 de maig farem l'hora del conte, que seran capses per explicar, a càrrec de la Berta del Poblet, i bé, serà una sessió de contes de Gianni Rodari, on es descobriran fins a 100 contes diferents del mestre de la fantasia. I això serà, doncs, sobre d'un escenari, un munt de capses tancades que amagaran cadascuna d'elles, un element que desencadenarà una història.
0: Hem dit Biblioteca Aigües Toses, serà a prop de la Biblioteca Aigües Toses, no?
1: Serà el parc que hi ha just al costat de la biblioteca.
0: Per tant, són activitats que es faran a la majoria al carrer.
1: Exacte, sempre que puguem, doncs fer-ho al carrer, fer-ho obert, que tothom que passi per allà ens pugui veure, ser visibles i que l'espai convidi a participar. Recordar també que aquesta és una activitat edonauta i, per tant, els infants de tercer i quart de primària doncs podran portar aquest passaport. De segon i tercer de primària, perdó.
0: El dimarts 12 de maig, 5 de la tarda, ens traslladem, en aquest cas, al Parc Central.
1: Sí, aquí, en aquest cas, tindrem una sessió vivencial de joc, que serà doncs d'experimentació a través dels sentits per infants de 0-6 anys, acompanyats, evidentment, de les seves famílies.
0: El dimecres 13 de maig, 6:15 de la tarda, ens traslladem al Teatre Núria Espert, on allà es farà una xerrada. Cal inscripció prèvia en aquesta xerrada. De què anirà?
1: Sí, doncs aquí serà per parlar... Bé, serà una xerrada formativa destinada a famílies, però també oberta als professionals de l'educació que ens vulguin acompanyar, i tractarem la dificultat d'acompanyar els adolescents. Seran, sobretot, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Com bé deies, cal inscripció per saber l'aforament que tindrem.
0: També caldrà inscripció, en aquest cas, el dijous 14 de maig, 7 de la tarda, a Biblioteca Aigües Toses, tindrem una tertúlia.
1: Sí, serà una tertúlia amb Jordi Collet, que ens parlarà de que educar és cosa de tothom, recuperar la tribu. I aquí també, doncs, inscripció. Les inscripcions, recordem, que seran a partir del 30 d'abril.
0: I finalment, divendres 15 de maig, tornem al Parc Central, a 5:15 de la tarda, 4:30, tindrem aquí diferents tallers.
1: Sí, seran tallers interactius per famílies i infants sobre diversitat familiar, a càrrec de la tribu juganera, i serà oberta, doncs, a tota la ciutadania, i el que es farà, doncs, serà muntar diferents estacions i racons de joc on les famílies i els infants, doncs, es podran anar bellugant i fer diferents propostes.
0: Tercera edició de la Setmana de l'Educació. Si tenim tercera edició, vol dir que les altres dues anteriors han anat prou bé.
1: Han anat molt bé, la valoració és molt positiva i fruit també d'aquestes valoracions i de reflexió, que penso que és el més important, no? Tu quan generes una nova proposta, perquè la Setmana de l'Educació és una proposta que neix amb aquest equip de govern, doncs sempre posteriorment cal una reflexió, aturar-se, mirar com ha anat, veure si té continuïtat aquesta activitat, i evidentment sí que la té, seguirem apostant per fer-la, i com deia a l'inici, seguir ampliant, és a dir, que no tot siguin xerrades, formacions i actes per adults, sinó que també sigui una setmana per viure en família, per gaudir de la diversitat familiar, i que infants i adults puguin conviure i participar i passar temps junts.
0: A diferència de les edicions anteriors, en aquesta tenim més activitats i sobretot tenim aquestes activitats al carrer. L'objectiu és fer més visible aquesta setmana, suposo.
1: Exacte, sí. Ocupar els espais públics, fer-ho visible, que qualsevol persona que passi pel carrer es pugui aturar, dir, ostres, que aquí s'estan fent coses. Aquest Ajuntament està apostant molt per la infància, per les famílies, per generar activitats gratuïtes, accessibles a tothom i que generin igualtat d'oportunitats en la mesura que apropem informació informació i formació a les famílies, però també oferim espais de qualitat per gaudir amb els adults, doncs per aquests infants, no? Que no només puguin estar amb activitats, diguem, a l'aula, sinó que també quan surten al seu municipi els ofereixi un espai atractiu, estimulant, pedagògicament revisat i que els ajudi a créixer i aprendre.
0: Doncs de l'11 al 15 de maig, tercera edició de la Setmana de l'Educació a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats que hem comentat en el dia d'avui, una programació que s'emmarca, com dèiem, en el Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies. Hi ha de tot, hi ha algunes que són inscripcions prèvies a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i d'altres que són a l'aire lliure, per tant, a gaudir d'aquestes activitats.
1: A gaudir, a participar, venir i evidentment, qualsevol persona que ens vulgui fer en finalitzar alguna d'aquestes propostes, doncs, algun suggeriment, algun, no? Doncs benvingut sigui i ho tindrem present també doncs, per posteriors edicions.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta Setmana de l'Educació.
1: Gràcies a la ràdio també i a tu, Jordi.

0: I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian al capdavant del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí amb molta més informació a través de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el projecte bàsic i executiu de la reforma de la planta primera de l'edifici de l'Ajuntament com a comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de FEM, Vox, SOM i En Comú Podem, i l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular. El projecte de la nova comissaria de la policia local suposarà un salt qualitatiu en el servei de seguretat del municipi, amb la triplicació de l'espai actual. De 274 metres passarà a 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i equipaments. La futura instal·lació, ubicada a la primera planta de l'Ajuntament, permetrà millorar l'atenció a la ciutadania, optimitzar la coordinació entre serveis i oferir unes condicions de treball més modernes i eficients per als agents. Així es referia el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Joan Jansana, a la seva explicació del punt en el ple municipal.
2: Doncs portem a terme l'aprovació d'un projecte molt important per la nostra ciutat. És un projecte per reformar la primera planta d'aquest edifici i convertir-la en la nova comissaria de la policia local. Per què és tan important? Doncs perquè millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local, donarà un millor servei i atenció a la ciutadania i ens estalviarà costos de nova edificació concentrant els serveis en un mateix edifici. El projecte que portem avui a aprovació d'aquest ple, doncs, s'ha treballat durant diversos mesos amb els responsables de la policia local, que han treballat conjuntament amb l'equip d'arquitectes 2345 i els serveis tècnics d'urbanisme. Des d'aquí vull agrair la implicació de tots ells per dur a terme per donar forma, doncs, a aquest projecte. Una futura comissaria que disposarà de tots els elements i espais necessaris. També considero positiu que aquest projecte, doncs, hagi rebut l'aprovació positiva de tots els grups municipals, tal com han expressat en la comissió informativa. Per tant, s'ha fet una bona feina.
0: Entre les novetats de la nova comissaria de la policia local destacarà la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
2: Millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local. Per què? Doncs perquè l'actual comissaria de policia, al igual que totes les dependències d'aquest edifici, es van arreglar fa uns 25 anys. Es van establir unes dependències policials ja molt limitades, amb una mirada de provisionalitat i amb poca visió de pel futur. Unes dependències policials que no disposaven ni tan sols de calabossos per als detinguts, amb espais poc pràctics per a una comissaria. Llavors, la nostra ciutat ja tenia 20.000 habitants i no es va voler apostar per una millora per a la nostra policia. En aquest cas, el projecte que s'ha fet, doncs, l'espai de treball per als agents es triplicarà. Passaran de tenir uns 230 metres quadrats actualment a més de 700 metres quadrats. Disposaran d'un menjador, de sales de reunions i videoconferències, d'espai adequat per als administratius, una gran sala de briefing i formació, espais d'emmagatzematge bunkeritzats, vestidors adequats per al possible augment de la plantilla, dos calabossos per als detinguts i una bona sala operativa on es podrà disposar de forma adequada de diverses pantalles que donaran la visió de totes les càmeres de seguretat, de l'anella de seguretat, que és un projecte que ja ha demostrat la seva eficàcia i que amb la nova comissaria millorarà. En definitiva, doncs, un salt qualitatiu per als treballadors públics d'un servei essencial com és la policia local.
0: El projecte de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca va ser aprovat, com dèiem, amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, Vox, Som Sant Andreu i En Comú Podem, i l'abstenció del Partit dels Socialistes i també del Partit Popular. Precisament la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, parlava del projecte que careix de planificació.
3: Desde este grupo municipal queremos de empezar dejando algo muy claro, y es que la creación de una comisaría de policía local es una necesidad real, urgente y compartida por todos. No es una cuestión ideológica ni partidista. Hablamos de seguridad, de atención al ciudadano, de dignidad en las condiciones de trabajo de nuestros agentes y de un servicio público esencial que nuestro municipio lleva demasiado tiempo necesitando. Por tanto, coincidimos plenamente en el objetivo. Una comisaría moderna, accesible y bien equipada es clave para mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de los servicios municipales. Ahora bien, dicho esto, lo que no podemos compartir es la forma en la que este equipo de gobierno está actuando. Se ha anunciado públicamente un proyecto de gran envergadura para ubicar esta comisaría en la primera planta del ayuntamiento, pero la realidad es que, primero, no existe a día de hoy financiación acreditada. El proyecto recoge un presupuesto importante, pero no se especifica de dónde saldrán los fondos. No hay subvenciones confirmadas, no hay partidas concretas, no hay un plan económico claro. Y esto es fundamental. Sin financiación no hay proyecto viable.
0: La portaveu popular també va exposar en el ple municipal on s'ubicaran les actuals dependències de la primera planta de l'Ajuntament, com és el cas del plenari municipal.
3: Segundo, se ha generado un anuncio público sin tener garantizada esta financiación y no es una cuestión menor que no se tenga en cuenta las dependencias que actualmente están en esta planta, como es este plenario. No nos explican dónde se va a trasladar ni cómo se va a reorganizar el funcionamiento institucional del ayuntamiento. Es decir, se plantea una transformación profunda sin una planificación completa. Pero hay algo para nosotros bastante más grave, y es que no se ha tenido en cuenta que el Pleno es el corazón democrático de este ayuntamiento, es el lugar donde se representa la voluntad de los vecinos, donde se debate, se fiscaliza y se toman decisiones importantes. Por lo tanto, no se puede presentar un proyecto de esta envergadura sin darle una alternativa a lo que básicamente es el corazón de este ayuntamiento y de la política en general. Para nosotros supone un menosprecio a los pilares básicos de la vida democrática municipal y esto no podemos aceptarlo. Nos lleva esto a una conclusión evidente. Estamos ante un proyecto que responde a una buena intención, que compartimos yo creo que todos los miembros de este plenario, pero que carece de una planificación real, de respaldo económico y de una visión global del impacto de esta modificación. Porque una comisaría sí, por supuesto, pero no de cualquier manera, ni a cualquier precio, ni sin garantías. Nosotros, dado que coincidimos en la finalidad de este punto, que es la creación de una comisaría de policía que se ajuste a las necesidades tanto de nuestro personal de policía como de nuestro municipio, no vamos a votar en contra, por supuesto, pero sí que nos vamos a abstener. Gracias.
0: Abstenció del Partit Popular i aprovació, en aquest cas, del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
4: Este proyecto lo felicito al equipo de gobierno y, por supuesto, nosotros vamos a centrarnos irresponsablemente, vamos a centrarnos en la aprobación del proyecto, que es una mejora para nuestros policías y lo que hemos dicho siempre, que no solamente se centre en la infraestructura física, sino que también en recursos humanos, recursos operativos y una dotación del personal. Muchísimas gracias. Votaremos a favor porque somos responsables con esta ciudad.
0: Per la seva banda, el Partit dels Socialistes es va abstenir en aquesta ocasió. Qui va fer l'argument de l'abstenció va ser el regidor Juan Alfaro.
5: Evidentemente, este grupo municipal siempre va a estar al lado de las mejoras que puedan potenciar la calidad de vida de nuestro municipio, y más en este contexto de seguridad ciudadana, así como la de mejorar la calidad en el trabajo diario de nuestra policía local. Otra cosa es el modelo que se puede aplicar para esta mejora, y en este caso, este modelo nos genera algunas dudas. En primer lugar, este no es nuestro modelo de mejora para la seguridad ciudadana ni para la mejora en las condiciones de trabajo para nuestra policía local. Pero es su modelo, lo respetamos, pero no lo compartimos, ya que consideramos que la ubicación no es la más idónea, ya no porque consideremos que sus instalaciones pudiesen ser más eficientes en otro lugar fuera del edificio, que lo consideramos. De hecho, así lo aconsejan los expertos en seguridad ciudadana. Además, que este modelo de descentralización del espacio de policía local es el modelo de la totalidad, o casi la totalidad, del resto de municipios del Baix Llobregat. Por eso entendemos que una comisaría fuera del núcleo urbano tendría mejor respuesta y mejores prestaciones en caso de emergencia. Y entendiendo que el gasto en seguridad se debería considerar como inversión y no gasto, no compartimos al 100% la idea de la optimización de recursos en este tema y en este ámbito. A raíz de este aspecto económico, también tenemos la duda real de la inversión de este proyecto. Se habla de una cantidad, algo más de 1.200.000 euros, pero este proyecto no se realizará como algo nuevo y en un espacio nuevo. Es decir, entendemos que esa obra conllevará un gasto tanto en la actual ubicación de la policía local como el gasto que se pueda generar con la reubicación de los espacios que a día de hoy ocupan los grupos municipales, este salón de plenos, el comedor, la sala de comités. Es decir, aparte de conocer la inversión del proyecto que traen hoy a debate, consideramos que se deberían reflejar los gastos previstos adicionales que se pudieran generar para la realización completa del proyecto. En segundo lugar, también tenemos la duda de cuál es el plan configurado para una buena convivencia durante las obras de todas las zonas afectadas por ella. En definitiva, conocer cómo pueden afectar estas obras al día a día de los trabajadores y trabajadoras de esta casa. No solo los de la primera planta, sino de todo el personal, tanto del que trabaja como de los ciudadanos que puedan acceder a esta casa. A pesar de todas estas dudas y esta falta de información, y siendo responsables y priorizando por encima de todo la mejora de las condiciones de nuestra policía local y de todo lo que conlleve y ayude a mejorar la abstención de nuestra población, no votaremos en contra de este proyecto y votaremos abstención.
0: Per la seva banda, el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va parlar de la importància del projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca.
6: Aquest és un projecte necessari, que tothom estem d'acord que és un projecte absolutament necessari per tenir una policia local que desplegui les seves competències amb dignitat. Recordo perfectament el moment que vam assistir gairebé tots a l'inauguració del projecte, amb l'alcalde deia no és una cosa de regalar a la policia una cosa extraordinària, és tornar la dignitat justament perquè puguin treballar en les condicions que mereixen i que la ciutadania demanda per una altra part. Llavors hem de ser justos i ens hem de moure. No excuses, treballem per la ciutat, demostrem amb fets que treballem per la ciutat i aquesta és la nostra manera de fer. Qui si es vulgui apuntar amb aquesta construcció concreta dels projectes, doncs oberts estem sempre, i qui vulgui una mica remenar les cireres o fer veure que vol fer una cosa o que la sala de plens, doncs clar que tenim pensat on anirà la sala de plens i la reorganització dels diferents espais, però això importa a la ciutadania ara, la sala de plens, que una vegada al mes sí és, institucionalment és molt important, però el que importa ara mateix és aquest projecte i tirar-lo endavant. Després ja explicarem, com va dir també el regidor a la comissió informativa, ja anirem explicant com es reorganitzaran els espais i com ho anirem concretant, però ara el punt objecte d'aquesta part resolutòria i del dictamen de l'altre dia era aquest projecte.
0: El projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca, aprovat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som i En Comú Podem, i l'abstenció del PSC i el Partit Popular. Va tancar aquest punt del ple municipal l'alcalde Marc Giribet.
7: Jo crec que avui toca parlar de la comissaria. Toca parlar de la comissaria perquè hi ha un projecte que a vostès els hi poden agradar més o menys, que cadascú té les seves opinions, i el regidor Alfaro ho ha defensat bé, la seva opinió. Poden ser d'una manera o poden ser d'una altra. També poden ser d'una manera o una altra les circumstàncies amb les quals hem d'abordar una inversió. I jo crec que l'habilitat és poder compaginar el compromís, l'ambició de voler transformar aquestes paraules en fets i, per tant, tenir una comissaria. I ho fem, i em sento molt orgullós, ho fem, o ho hem fet, de la mà de la prefectura de la policia local. I em consta que a la vegada la prefectura li ha fet extensiva a tots els agents del cos de policia perquè fessin aportacions al projecte. Per tant, avui el projecte que portem, a part de recollir moltes qüestions que, evidentment, doncs, una policia moderna havia de tenir, jo ja no parlaré de calabossos, perquè sembla que això mirem al passat, no? No parlarem de calabossos, però parlo de sala operativa. Una sala operativa, com és la policia local de Sant Andreu de la Barca, que està aplicant tecnologia per poder, diguéssim, tenir més ulls al carrer i poder anar a fer actuacions d'èxit, actuacions policials d'èxit, és més que necessària. I actualment la sala operativa que hi ha a la comissaria, doncs no és una sala operativa, és una paret amb pantalles. Per tant, això és una qüestió que també s'ha de millorar. I estem molt contents perquè també jo crec que expliquem, doncs, que fem una planificació. I la planificació és en el primer any de mandat, aquest equip de govern aconsegueix comprar un local que era l'únic local que era propietat privada dins el consistori, que era l'oficina bancària que hi ha en el carrer Esport. Per tant, planificació. Sabíem des del minut 1 d'aquest mandat que havíem de fer una comissaria. Ho sabíem. I per tant, comprem, optimitzem recursos i tirem endavant aquest projecte. El cost d'aquest projecte és un cost important, però perquè creiem en la inversió en la policia local. I jo crec que a partir d'aquí és, com explicava abans el regidor Miquel Àngel Abril, és com es van produint els fets. Si nosaltres esperem a tenir en caixa aquest 1 milió d'euros, procrastinem tot el tràmit administratiu, elaboració de projecte executiu, la licitació de les obres, etcètera, etcètera. Cosa que hem vist que fent-ho de la manera que ho hem fet fins ara, doncs aquesta setmana hem licitat 800.000 euros en projectes, en diferents projectes. I això, licitar 800.000 euros en projectes quan no hi havia projectes, vol dir que s'han fet de zero, doncs és un èxit. I en la comissaria és també un èxit. I poden tenir el compromís qualsevol Sant Andreuenc i Sant Andreuenca, de meu com a alcalde, que aquesta comissaria arribarà i que trobarem el finançament, perquè ja estem a punt de trobar-lo. I arribarà el finançament. I farem la comissaria.
0: Ha aprovat el projecte de la construcció de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, una comissaria que estarà instal·lada a la primera planta de l'Ajuntament, que triplicarà el seu espai del 274 metres quadrats actuals, passarà als 774 metres quadrats, i la incorporació de noves tecnologies i també equipaments. Entre les novetats, com hem destacat, la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Fins al dia 15 de maig s'obre el període de prescripció de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Són les prescripcions per les tres escoles Bressol municipals, l'Alcavallet, Casa Pedemonte i el Trenet. Ens acompanya Ana Serra, que és regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
9: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs prescripció escolar, ja la tenim aquí, fins al dia 15 de maig, a les tres escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca. Primer de tot, amb quines previsions s'enfronta aquestes noves preinscripcions, el nou curs 2026-2027?
9: Doncs mira, com cada any, el moment de fer la preinscripció, ja sigui de l'etapa educativa que sigui, sempre és un moment d'una mica d'incertesa, de nervis, però bé, les portes obertes han estat un èxit. Moltes famílies han visitat les nostres escoles Bressol municipals i, per tant, doncs ara les famílies ja tenen una mica més de coneixement de com és l'entorn, de qui hi ha darrere d'aquella educació. Posem cara a les persones que estaran amb els infants, cosa molt important. I, per tant, doncs, ja poden fer les preinscripcions amb una mica més de seguretat.
0: Com hem comentat abans, en aquesta ocasió preferentment la preinscripció de manera telemàtica.
9: Exacte. L'any passat ja vam començar amb aquesta millora pel que fa a les preinscripcions. Recordem que anys enrere això s'havia de fer mitjançant una instància, i des de l'any passat doncs, tenim un formulari web que és molt, molt, molt senzillet i que es pot fer inclús des del telèfon mòbil. Per tant, qualsevol família pot fer la preinscripció telemàticament amb aquest formulari que penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament, i evidentment si hi ha algú que té qualsevol problema doncs es pot adreçar a l'Ajuntament, però estic convençuda que qui més qui menys doncs el podrà fer sense cap problema.
0: Veníem d'unes setmanes de jornades de portes obertes a les tres escoles bressol, ja vam fer entrevista a través de la ràdio, ja va comentar, de fet, en aquella entrevista que no hi ha pràcticament diferències entre les diferents escoles bressol municipal. L'única diferència és que una pot estar més a prop de casa o no, o per qüestions de logística també, no?
9: Exacte, recordem que aquí cada família és un món, cada família té unes necessitats concretes i que hi ha doncs a qui li va millor que l'escola estigui més a prop de casa seva, altres que estigui a casa, l'escola estigui a prop de casa dels avis, altres que miren doncs perquè no sé, doncs les sensacions que t'ha donat l'equip educatiu quan t'ha explicat el projecte, de quina manera es treballa, de l'espai. Per tant, que aquí cadascú acaba triant una mica per les sensacions que tens en el moment de visitar les escoletes.
0: Quins són els principals criteris que es tenen en compte en el procés de baremació?
9: Doncs mira, tenim criteris prioritaris i després criteris que són complementaris. De prioritaris n'hi ha tres, que és, en primer lloc, si hi ha germans al centre, si ja tens un fill escolaritzat al centre, doncs ja tens 50 punts. Si vius a Sant Andreu de la Barca, doncs tens 30 punts, i si vius i si treballes a Sant Andreu, tens 20. I després tens 15 punts si ets beneficiari o beneficiària de prestació econòmica per la renda garantida.
0: Aquests són els principals barems.
9: Aquests són els prioritaris, i després tenim uns que són complementaris, que són doncs, si hi ha una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% de l'alumne, del pare, mare o tutor legal o germans, tens això, 15 punts.

0: Escola Bressol?
1: No, es fa triant l'ordre de prioritat. Recordem que quan parlem de places que s'oferten, parlem a nivell de municipi. És veritat que cada escoleta té unes places, però ho fem sempre amb mirada de ciutat. És a dir, a la ciutat hi ha X places i, per tant, tu poses la prioritat de quina escoleta prefereixes, en primer lloc, en segon o tercer. Així és com ho fem.
0: Fins al dia 15 de maig, a presentació de sol·licituds. Després tindríem el dia 21 de maig, que seria la publicació de l'oferta definitiva.
1: Sí, si vols fem una mica de repàs del calendari, que pot ser d'interès. Mira, del 7 al 15 de maig, els dos inclosos, és la presentació de sol·licituds. Després, el 21 de maig, es publica l'oferta definitiva. El 22 de maig, la publicació de les llistes amb el barem provisional. 25, 26 i 27 de maig, es poden fer reclamacions. Si hi ha alguna cosa que no quadra, hi ha alguna incongruència, doncs es pot dir aquí. 2 de juny, es publiquen les llistes baremades definitives. En cas d'empats, de dir hi ha més preinscripcions que places, doncs es fa un sorteig el dia 3 de juny. L'11 de juny surt la llista d'alumnes admesos i llista d'espera, si és que n'hi ha. I després de l'11 al 25 de juny hi ha el període de matriculació.
0: Per tant, aquest seria el calendari. Recordem, els tràmits es pot fer en línia a través de la pàgina web de sabarca.cat. Si hi ha algun dubte, es pot resoldre també de manera presencial.
1: I tant. Recordar també a les famílies que estiguin molt tranquil·les, que és molta informació, però que tota la poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat d'Educació, Infants i Famílies. Allà, si baixen una miqueta, trobaran un apartat que diu tràmits, i allà ja veuran que hi ha un calaixet que diu preinscripcions de les escoles bressol municipals. I allà, en documents que cal aportar, la normativa, allà trobaran tota la informació que hem dit aquí, ja sigui del calendari, els criteris, totes les places, vull dir, allà queda tot explicat i recollit. I insisteixo que si tot i així hi ha algun dubte, es poden adreçar al Departament d'Educació de l'Ajuntament i ho resolem.
0: Doncs també ho farem referència d'aquest enllaç i posarem aquest enllaç a la notícia de Ràdio Sant Andreu, com dèiem, fins al dia 15 de maig, període de preinscripció a les escoles Bressol Municipal per al curs 2026-2027, Escola Bressol del Cavallet, Casa Pedemonte i Altranet. L'any vinent segurament ja podem incloure la Quimeta, no?
1: Exacte, sí, sí, ja tenim moltes ganes d'entrar en aquesta nova etapa i veure doncs, si finalment podem ampliar places i veure de quina manera ho organitzem.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu, Jordi.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I aquesta setmana, Ràdio Sant Andreu i a l'InfoSap ha començat la nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Hem entrevistat a Isabel Marcos, la portaveu d'En Comú Podem.

0: Encetem una nova edició de l'Espai de Portaveus. Recta final del mandat municipal. Ens trobem a un any de les eleccions i també és moment de fer balanç, d'analitzar també l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui conversem amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, en aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus d'aquesta temporada. Isabel Marcos, molt bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Bé, per començar, i abans d'analitzar alguna de les informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, bé, en quin moment es troba avui Sant Andreu de la Barca? En quin moment creu que es trobaria Sant Andreu de la Barca?
1: Yo creo que se encuentra en un momento muy, muy productivo y con mucha velocidad, porque se empiezan a hacer efectivos, se empiezan a construir,

0: Empiezan los diferentes proyectos importantes del mandato, porque hasta ahora pues lo que se iba viendo es todo el tema pues de mantenimiento de las infraestructuras, de mejora de servicio en general, pero ahora se empiezan ya a ver los proyectos de mandato, los 16 parques que se están remodelando con una inversión de más de 1 millón de euros, la Presol de la Quimeta, que justo ahora se acaba de empezar a construir, que va a contar, no solo va a ser una Bresol con más de 140 plazas para 0 a 3, sino que va a ser un equipamiento educativo socioeducativo para las familias, que va a contar con temas de crianza, con temas de conciliación familiar, va a ser un espacio muy importante para la ciudad. Estamos ya presentando pues proyectos, ¿no? que en breve también se, ¿no? como el de la comisaría de policía, que va a prestar servicio también a la ciudad, no solo en temas de seguridad, que es lo que un poco se habla siempre, sino también de servicio a la ciudadanía, de cuando la ciudadanía se dirige al ayuntamiento, se dirige a la policía local, pues por muchos temas diferentes, también va a ser un espacio muy importante. Bueno, yo diría que es un momento de eclosión de proyectos y bueno, que en ese sentido pues muy contentas porque se empiezan a ver cosas.
1: Com dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, estem a la recta final del mandat. Queda justament un any per les eleccions municipals del 2027. Per tant, com es planteja aquest any que encara queda i que encara falta per les eleccions municipals?
0: Pues mira, en la línia que decía, pues seguir cómo se van a concretar todas esas proyectos de ciudad y también servicios, porque se están licitando muchísimos servicios. Estamos pendientes de licitar el servicio de recogida de basuras de la ciudad, que va a contar con más de 4 millones. En este momento se están trabajando la licitación como de 20 servicios nuevos para la ciudad. Nuestra actitud es un poco de ver cómo esto se va ejecutando, de seguir toda esa ejecución y de rendir cuentas a la ciudadanía de todo lo que se está haciendo en este mandato. ¿Y cómo estamos haciendo esa rendición de cuentas? Bueno, va a haber muchas formas, pero por ejemplo en este momento estamos haciendo barrio por barrio, en los diferentes barrios de la ciudad, las regidurías del barrio y la oficina del alcalde, que como yo creo que ya los ciudadanos y ciudadanas saben, es que trasladamos el ayuntamiento a cada barrio y hacemos un retracontas, una devolución de lo que en cada barrio se está haciendo a nivel pues de mejora de la ciudad, de mejora pues de la iluminación, de todo lo que es reducir la velocidad de las vías, de todo lo que significa pues mejora del asfaltado, mejora de los bordillos, las aceras, los pasos de cebra, todos aquellos puntos de la ciudad que tienen más dificultades, pues todo lo que es pues el mantenimiento de la ciudad en cada barrio. Y después explicamos lo que son los proyectos grandes de ciudad y cómo se están ejecutando, en qué momento están, y después, por supuesto, lo más importante es que recogemos todas las propuestas que la ciudadanía viene a hacer a las regidurías, a las asambleas de las regidurías de barrio y de la oficina del alcalde. Y yo sobre todo en ese sentido invitar a los vecinos y vecinas a que vengan, que se enteren cuándo es cada una, que están publicadas, que hay una, se va, en el barrio aparecerá una carpa y en esa carpa se hará la asamblea, y por la mañana el alcalde y la regidora de barrio, en mi caso el regidor de barrio que toque, pueden recibir a todos los vecinos y vecinas que piden hora y pueden hablar con nosotros sobre pues eso, todos los proyectos, los problemas del barrio, las propuestas que pueda haber. Y en ese sentido nosotros nos planteamos lo que queda de legislatura, pues como decía, seguimiento de todos los proyectos, seguimiento de todos los servicios y sobre todo pues ese rendir cuentas de todo lo que nos comprometimos y de todo lo que tenemos en marcha, ya no solo para este mandato, porque ahora también estamos construyendo proyectos del nuevo mandato.
1: ¿Cómo es veu d'aquí a un año?
0: Pues eso, pues yo creo que muy positivos, creo que se está haciendo un trabajo muy importante de transformación de la ciudad, que este último año se va a ver mucho más, se va a concretar mucho más, y en ese sentido yo pienso que la ciudadanía, pienso que va a saber verlo, y lo está sabiendo ver, tenemos muchas devoluciones positivas, y en ese sentido yo creo que el balance es muy positivo.
1: Quina opinió té del Pla de Barris, de la presentació del projecte del Pla de Barris, que es va presentar fa unes setmanes? Sant Andreu Barca presenta la seva candidatura al Pla de Barris per optar a un finançament de 16,7 milions d'euros, per haver 37 actuacions fins a l'any 2030. De fet, l'article del mes de maig que en Comú Podem ha publicat a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca precisament parla d'aquest pla de barris.
0: Pues para en Comú Podem, para Podemos, el Pla de Barrios es mucho más que una subvención, es una gran oportunidad para que todos esos proyectos que podríamos ir haciendo más poco a poco, porque los recursos de la ciudad son muy limitados y los tendríamos que hacer con más despacio, es una oportunidad para hacer una transformación más profunda de la ciudad, hacerla con mucha más rapidez y con muchos más recursos. Y en ese sentido es una gran oportunidad y por eso nos hemos presentado, porque tenemos muchas iniciativas para modificar la ciudad, que las hemos ido explicando, y en ese sentido es la posibilidad de esos 16 millones de euros en hacer una intervención profunda, tanto a nivel urbanístico, a nivel social, porque hay como tres ejes importantes. Uno es el de la transformación urbana del espacio público, que es el eje que a veces es el que más se ve, pues los corredores verdes que tenemos proyectados que unan el río con la montaña, mejora de las calles, de la movilidad, de la accesibilidad, de pasar de una ciudad dura, de una ciudad de cemento gris, a una ciudad más verde, más habitable. Pero después hay toda una vertiente de transformación social, de transformación comunitaria, ¿no? Proyectos de acompañamiento a las familias, programas de Jean Grant, todo lo que tiene que ver con el apoyo educativo y oportunidades para los jóvenes, reforzar todo el tejido comunitario, todo el tejido de las entidades, ¿no? Que es otra forma, ¿no? Porque la ciudad se transforma de muchas maneras, se transforma desde lo físico, pero también se transforma desde lo social, desde lo educativo, desde la crianza, desde la educación. Y el tercer eje, que es un eje más de activación socioeconómica, con programas de empleo, con dinamización del comercio local, con actividad más económica en los barrios. Y luego todo el tema de la sostenibilidad, de la transición ecológica. Bueno, es una oportunidad planificada, sobre todo, no improvisada, sino planificada. Hemos tenido que presentar un documento muy complejo y muy trabajado, estratégico, de cómo lo vamos a hacer, de qué implica cada proyecto. Eso es un trabajo importante para concursar en esta oportunidad de recursos, y en ese sentido lo vemos como la pregunta que me hacías, y después, ¿no? Y el siguiente año, pues lo vemos como no nos quedamos aquí con todo lo que estamos haciendo, sino que ya vamos a planificar el San Andrés de la Barca del 2020, del siguiente año, de los siguientes años, del 2000, bueno, del siguiente
1: 2027, 2028,
0: exacto,
1: o actuacions fins a l'any 2030, que sí, és el que preveu aquest Pla de Barris.
0: Exacto, hasta el 2030.
1: ¿On creu vostè que cal actuar amb més urgència?
0: Bueno, yo como decía, hay los cuatro ejes y yo creo que hay que hacerlo de forma paralela. A veces lo que se ve, como en este caso, ¿no? Se está viendo mucho toda la parte, pues, de infraestructuras, de seguridad, ¿no? De las cámaras, el proyecto de comisaría, pero se está viendo menos, y también se está haciendo muchísimo, de todo el tema social, de cómo se está trabajando, pues, opciones para los jóvenes, ¿no? Este verano se va a trabajar actividades de ocio que nos piden muchas veces los vecinos y vecinas, las familias, para los jóvenes y las jóvenes de la ciudad. Todo el tema de la ciudad educadora, ¿no? El proyecto Entor, los patios abiertos de las escuelas para poder hacer actividades. A nivel de salud, ¿no? Se están haciendo muchísimas actividades. A nivel de igualdad, de prevención de la violencia machista, de Jean Grant, de servicios sociales, toda esa parte también es una gran oportunidad de tener recursos y de tener recursos para hacer esa transformación pues planificada, con cariño, más rápida, ¿no? Que la hubiéramos podido hacer de la forma que la estamos haciendo ahora. Y sobre todo decir, Jordi, una cosa muy importante, y es que además va a ser una actuación participada por la ciudadanía.
1: L'entrevista íntegra amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Sant Andreu de la Barca impulsa una setmana d'activitats per visibilitzar la fibromialgia i oferir eines per conviure amb el dolor crònic. Parlarem d'aquestes activitats i també parlarem de la fibromialgia. Ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu, Nice Martín, regidora de Salut Pública. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I també ens acompanya Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, de Centre d'Atenció Primària, i també referent del benestar emocional i comunitari. Molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Bé, doncs, diverses activitats de l'11 al 15 de maig sobre la fibromialgia. Un dels objectius, regidora, visibilitzar, no?
4: Exacte, vull dir, són... Ja sabeu que aquest ajuntament doncs, s'ha pres molt en sèrio donar visibilitat a moltes enfermetats o coses que hi ha al nostre entorn que no se n'hi han parlat i, per tant, creiem que estem en el moment de poder parlar. Avui en dia, la fibromialgia és una enfermetat que afecta moltíssimes dones que no es veu, però que la pateixen molt i que tenen dolor. Llavors van considerar doncs, que seria molt interessant fer una xerrada. De la xerrada hem anat, per què no la setmana de fibromialgia?
1: Com neix aquesta col·laboració, aquesta iniciativa entre l'Ajuntament i també, en aquest cas, el CAP?
4: Bueno, com ja sabeu, des de l'Ajuntament, des de fa molts anys, hi ha aquesta col·laboració per fer moltes activitats, tant a les escoles, als instituts, com també en diferents temes, com és el tema del tabac, o temes com aquests, que afecten la salut de dona, com pot ser la fibromialgia, la menopausa, o fins i tot com vam parlar de perdre un nadó, no? que al final també afecta psicològicament. La Lídia ha pogut formar part, a més de moltes d'aquestes xerrades, i aquesta col·laboració doncs pensem que ha de ser estreta, que hem de col·laborar com a ajuntament, estar presents, i que el CAP doncs, igualment pugui comptar sempre amb nosaltres.
1: El que sí que s'ha comptat a l'hora d'elaborar el programa de les activitats és oferir, en aquest cas, xerrades amb un to participatiu, no?
4: Que és... Bueno, és que per molt que s'aporti no, l'experiència que, o com a treballadora, no, com a psicòloga, la Lídia pugui aportar, al final el que hem de fer és escoltar, perquè tu tens una necessitat no, d'explicar el que et passa. Llavors, és veritat que fem xerrades on puguin dir la seva, on puguin preguntar, on puguin dir les seves pors, on puguin expressar i veure que estan en un entorn, com sempre diem, un entorn protegit, no? on tothom que està allà doncs, li passa alguna cosa semblant i, per tant, és un entorn segur.
1: El fet que s'hagi escollit de l'11 al 15 de maig no és casualitat, ja que el dia 12 de maig és el Dia Mundial de la Fibromialgia, no?
4: Exacte, és així. El dia 12 és el dia, diguem-ne, central, i on s'ha volgut fer una sèrie d'activitats al voltant d'aquest dia.
1: Avui, com dèiem, també ens acompanya Lídia Pérez, que és psicòloga del CAP, és referent del benestar emocional comunitari del CAP de Sant Andreu de la Barca. Lídia, hem parlat d'aquestes activitats, l'objectiu que tenim. Ara sí que ens centrarem de les diferents activitats que hi ha programades, de diferents xerrades, que són molt interessants, però sobre la fibromialgia, és prou visible?
5: Doncs precisament volem aprofitar aquesta setmana perquè és una malaltia que, tot i que afecta al voltant del 3% de la població, sempre ens diuen que no és prou visible, perquè les limitacions, veurem que hi ha més coses més enllà del dolor, necessitem més compromís amb la comunitat i amb la societat. Aleshores, hem aprofitat, com deia la Eunice, aquesta setmana per diferents professionals de l'equip poder aportar una miqueta més de visió i contacte amb la comunitat.
1: De fet, la temàtica és molt variada, perquè fins i tot també inclou la nutrició, l'alimentació.
5: Exacte, sí, anem des d'activitats amb la fisio, perquè ja veurem que és molt important tot el tema de l'activitat física, la part emocional, l'alimentació, la medicació i els tractaments no farmacològics, i per últim, divendres, és precisament l'espai per recollir les veus de les persones que viuen amb aquesta afectació.
1: De fet, el primer acte és el dilluns 11 a les 5 de la tarda a la sala de conferències d'Escoles Velles, una xerrada "Movem el cos, alleugem el dolor".
5: Exacte, sí, serà una part que serà una caminada que faran prèviament amb la fisio, després aniran a aquell espai a fer uns estiraments i a explicar algunes pautes de per què això de l'activitat física.
1: El dimarts dia 12, 6 de la tarda, també a Escoles Velles, entendre la fibromiàlgia, claus per conviure.
5: Exacte, aquesta serà la que portaré jo, aquesta sessió, que serà principalment per explicar una miqueta més de què va. Estaria molt bé que puguin venir no només les persones afectades, sinó també les famílies, que sempre és tot un tema a l'entendre com conviure.
1: Més, aquest acte, el del dimarts, coincideix, com dèiem abans, amb el Dia Mundial. El dimecres 13, 3 de la tarda, hem de tenir en compte els horaris, que són diferents d'una xerrada a l'altra. El dimecres, dia 13, a les 3 de la tarda, Escoles Velles, sobre alimentació, com hem comentat abans.
5: Exacte, sí, aquesta la portarà la Laia, la nutricionista del CAP, i precisament hem intentat agafar diferents franges horàries perquè pugui venir tothom en diferents horaris.
1: Dijous 14, 12 del migdia, ens traslladem, en aquest cas, a l'Espai d'Igualtat, Medicació i Fibromialgia.
5: Exacte, aquesta la portarà la metgessa, l'Anna Perarnau, per donar també pinzellades sobre aquest tema que és molt important poder-ho manegar.
1: Interessant la xerrada que hi ha prevista l'última, que són veus i vivències compartir per comprendre, que es farà a l'Espai d'Igualtat a 2:15 d'una del migdia.
5: Exacte, que també la portaran una infermera de l'equip, la Susana, i la Cristina, que és la TECAE, i precisament serà recollir una mica tot el que s'ha anat parlant durant tota la setmana i intentar connectar amb les diferents persones.
1: Aquesta es farà el divendres, dia 15, serà l'últim acte. Per tant, com estem comprovant, és un programa molt, molt, molt, molt, molt variat, i que esperem, doncs, que la fibromialgia, que sovint es parla com la malaltia invisible, que en aquest cas doncs sigui més visible, no? No només amb els testimonis i les vivències del divendres, sinó amb els diferents punts de vista que voleu donar, no?
5: Exacte, sí, aquesta és la idea. Esperem que tothom es pugui apuntar, participar, dir la seva, perquè en el CAP ja fem, des de fa pues, uns 3 anys o més, un grup dedicat a la fibromialgia, que precisament participem totes les persones que participarem més activament en aquesta setmana, i ja recollim una miqueta aquesta premissa de la necessitat de fer-ho més visible a la comunitat.
1: Sovint es parla també que la fibromialgia és difícil de diagnosticar.
5: També. És tot un repte, és llarg, no és un procés senzill, i per això serà molt necessari, bueno, comentar aquests temes a les diferents sessions.
1: Si parlem dels símptomes més comuns?
5: Principalment debut amb el dolor, però també hi ha una part d'afectació emocional important, però bueno, un dels punts arriba quan hi ha aquest dolor que no s'explica per altres malalties.
1: Estem parlant de dolor, estem parlant de la vessant emocional, on suposo que aquí hi entres en joc, no?
5: Exacte, sí, aquí em tindreu tota una hora per parlar d'això el dimarts.
1: Perquè com afecta la vida quotidiana de les persones que pateixen la fibromialgia? Per posar alguns exemples.
5: pues sobretot afecten en aquesta part d'incomprensió, en limitació laboral. Habitualment és un perfil de persones joves, actives laboralment, amb càrregues tant de fills com de pares més grans, en la que tens un dolor tan descontrolat que no hi ha cap control de medicació o d'altres aspectes, i al final arriba a ser molt frustrant perquè tampoc ningú acaba d'entendre el què, no?
1: Té cura?
5: No, malauradament fins ara no en té.
1: Però sí que hi ha una sèrie d'estratègies, que això també ho comentareu, per fer o millorar la qualitat de vida, no?, de les persones que pateixen la fibromiàlgia.
5: Exacte, tant de farmacològiques com principalment les no farmacològiques, que ja veurem que és les que més presència tindran.
1: Hi ha comprensió social?
5: Bueno, jo crec que aquí traurem unes bones conclusions després d'aquesta setmana, no?
4: Bueno, sí, jo crec que aquesta és la idea. Jo volia dir que treballem amb aquesta comunitat, no? que és el que estem fent des de Salut, fer aquesta xarxa comunitària, que no és només el CAP i l'Ajuntament, sinó fer participar a la gent de la ciutat, que estem treballant en aquesta taula de salut per poder que tothom hi tingui a dir la seva. I també aprofitaré, Lídia, si et sembla bé, doncs per dir que jo sé que estan en aquest grup, que van de dolor. Escolta, m'anima, si algú, estem oberts a l'Ajuntament des de Salut, si algú s'anima a fer una delegació de la fibromiàlgia aquí a Sant Andreu, estem oberts. Si fa temps jo he anat parlant amb persones, també ho he parlat amb la Lídia, i creiem que és important, doncs, poder tenir un grup aquí a Sant Andreu que vulgui tirar endavant, i els hi donarem tot el suport perquè pensem que es podrien fer més coses, no? Vull dir, al final es fa amb la voluntat, però quan hi ha una entitat darrere, les coses tenen més força. Així que animem, escolta'm, que si algú s'anima, doncs estem oberts per rebre'ls i per anar a començar aquest camí que pensem que és força important i interessant que el tinguem a Sant Andreu.
1: Recordem que per assistir en aquestes activitats cal una reserva prèvia. Posarem els enllaços a través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, perquè són algunes adreçades a unes 30 persones aproximadament. Però aprofitant avui que tenim a la Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, i parlant de la fibromiàlgia, parlant de casos pràctics de persones que s'han acostat a la consulta, quan es parla de la fibromiàlgia, quines són les inquietuds que tenen les persones que pateixen la fibromiàlgia? O les pors?
5: Són superdiferents. Al final, cada cas és molt únic, no? Perquè, com veiem, la fibromiàlgia té tantes potes, tantes branques d'afectacions diferents, que els neguits són molt, molt especials. Però sí que un bastant comú és aquesta part de comprensió més social, d'entendre, de tenir una vida una miqueta més adaptada, sobretot, com deia abans, en l'aspecte laboral. Sí que és tot un repte que com a societat tenim per davant.
1: Doncs esperem aconseguir, amb aquestes 5 xerrades, les 5 activitats de la setmana, podem dir setmana de la fibromiàlgia, Sant Andreu de la Barca, regidora?
4: Bueno, podríem dir... No, farem... Com coincideix també amb la Setmana de l'Educació, per no fer liu, que farem més activitats al voltant del Dia de la Fibromiàlgia. I així no ens liem,
1: Exacte, activitats i xerrades molt interessants i molt variades, sobretot per tal de conèixer tots els punts de vista. I des d'aquí, doncs, agrair avui la presència de la regidora de Salut Pública, Unice Martín, i també agrair la presència de la psicòloga del CAP, Lídia Pérez, també referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues, i que vagi molt bé, aquestes activitats, i que sigui d'interès.
4: Gràcies per convidar-nos.
5: Gràcies.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Nova edició de la Setmana de l'Educació de Sant Andreu de la Barca serà de l'11 al 15 de maig. Parlarem de les diferents propostes de la Setmana de l'Educació. Ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Una Setmana de l'Educació que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies.
2: Exacte. Aquest any presentem la tercera edició de la Setmana de l'Educació, que, com bé diu, serà de l'11 el 15 de maig i que s'emmarca dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que és un conveni que només entrar vam signar amb la Generalitat, i que commemorem també el Dia Internacional de les Famílies, que és el dia 15 de maig.
1: Unes activitats i actes que tindran lloc de l'11 al 15 de maig. Hi ha un total de 5 propostes. Anem comentant les diferents propostes, però què s'ha tingut en compte? Primer de tot, abans de parlar de cadascuna de les propostes, què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa?
2: Aquest any el que hem volgut ha estat explorar altres activitats, no només xerrades i formacions per les famílies, sinó fer-ho molt més inclusiu i obert perquè ho puguin gaudir també a nivell familiar, és a dir, no només els adults, sinó que també els infants, incloure'ls dintre d'aquesta programació, que sigui atractiva, que puguin passar estona de qualitat amb la família, i sobretot hem tingut en compte això, perquè l'educació és una de les prioritats d'aquest govern municipal i el que volem és seguir apostant per convertir Sant Andreu de la Barca en una ciutat de la infància.
1: Comencem el dilluns 11 de maig, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Aigüestoses.
2: Exacte, dilluns 11 de maig farem l'hora del conte, que seran capses per explicar, a càrrec de la Berta del Poblet, i bé, serà una sessió de contes de Gianni Rodari, on es descobriran fins a 100 contes diferents del mestre de la fantasia. I això serà, doncs, sobre d'un escenari, un munt de capses tancades que amagaran cadascuna d'elles, un element que desencadenarà una història.
1: Hem dit Biblioteca Aigüestoses, serà a prop de la Biblioteca Aigüestoses, no?
2: Serà el parc que hi ha just al costat de la biblioteca.
1: Per tant, són activitats que es faran a la majoria al carrer.
2: Exacte, sempre que puguem, doncs fer-ho al carrer, fer-ho obert, que tothom que passi per allà ens pugui veure, ser visibles i que l'espai convidi a participar. Recordar també que aquesta és una activitat edonauta i per tant els infants de tercer i quart de primària doncs podran portar aquest passaport. De segon i tercer de primària, perdó.
1: El dimarts 12 de maig, 5 de la tarda, ens traslladem en aquest cas al Parc Central.
2: Sí, aquí en aquest cas tindrem una sessió vivencial de joc que serà doncs d'experimentació a través dels sentits per infants de 0-6 anys, acompanyats, evidentment, de les seves famílies.
1: El dimecres 13 de maig, 6:15 de la tarda, ens traslladem al Teatre Núria Espert, on allà es farà una xerrada. Cal inscripció prèvia en aquesta xerrada. De què anirà?
2: Sí, doncs aquí serà per parlar... Bé, serà una xerrada formativa destinada a famílies, però també oberta als professionals de l'educació que ens vulguin acompanyar, i tractarem la dificultat d'acompanyar els adolescents. Seran, sobretot, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Com bé deies, cal inscripció per saber l'aforament que tindrem.
1: També caldrà inscripció, en aquest cas, el dijous 14 de maig, 7 de la tarda, a Biblioteca Aigüestoses, tindrem una tertúlia.
2: Sí, serà una tertúlia amb Jordi Collet, que ens parlarà de que educar és cosa de tothom, recuperar la tribu. I aquí també, doncs, inscripció. Les inscripcions, recordem, que seran a partir del 30 d'abril.
1: I finalment, divendres 15 de maig, tornem al Parc Central, a 5:15 de la tarda, 4:30, tindrem aquí diferents tallers.
2: Sí, seran tallers interactius per famílies i infants sobre diversitat familiar, a càrrec de la tribu juganera. I serà oberta, doncs, a tota la ciutadania, i el que es farà, doncs, serà muntar diferents estacions i racons de joc on les famílies i els infants, doncs, es podran anar bellugant i fer diferents propostes.
1: Tercera edició de la Setmana de l'Educació. Si tenim tercera edició, vol dir que les altres dues anteriors han anat prou bé.
2: Han anat molt bé, la valoració és molt positiva i fruit també d'aquestes valoracions i de reflexió, que penso que és el més important, no? Tu quan generes una nova proposta, perquè la Setmana de l'Educació és una proposta que neix amb aquest equip de govern, doncs sempre posteriorment cal una reflexió, aturar-se, mirar com ha anat, veure si té continuïtat aquesta activitat, i evidentment sí que la té, seguirem apostant per fer-la, i com deia a l'inici, seguir ampliant, és a dir, que no tot siguin xerrades, formacions i actes per adults, sinó que també sigui una setmana per viure en família, per gaudir de la diversitat familiar, i que infants i adults puguin conviure i participar i passar temps junts.
1: A diferència de les edicions anteriors, en aquesta tenim més activitats i sobretot tenim aquestes activitats al carrer. L'objectiu és fer més visible aquesta setmana, suposo.
2: Exacte, sí. Ocupar els espais públics, fer-ho visible, que qualsevol persona que passi pel carrer es pugui aturar, dir, ostres, que aquí s'estan fent coses. Aquest Ajuntament està apostant molt per la infància, per les famílies, per generar activitats gratuïtes, accessibles a tothom i que generin igualtat d'oportunitats en la mesura que apropem informació informació i formació a les famílies, però també oferim espais de qualitat per gaudir amb els adults, doncs per aquests infants, no? Que no només puguin estar amb activitats, diguem, a l'aula, sinó que també quan surten al seu municipi els ofereixi un espai atractiu, estimulant, pedagògicament revisat i que els ajudi a créixer i aprendre.
1: Doncs a l'11 al 15 de maig, tercera edició de la Setmana de l'Educació a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats que hem comentat en el dia d'avui, una programació que s'emmarca, com dèiem, en el Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies. Hi ha de tot, hi ha algunes que són inscripcions prèvies a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i d'altres que són a l'aire lliure, per tant, a gaudir d'aquestes activitats.
2: A gaudir, a participar, venir i evidentment, qualsevol persona que ens vulgui fer en finalitzar alguna d'aquestes propostes, doncs, algun suggeriment, algun, no? Doncs benvingut sigui i ho tindrem present també doncs, per posteriors edicions.
1: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta Setmana de l'Educació.
2: Gràcies a la ràdio també i a tu, Jordi.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Emilien, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Emilien. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

És l'hora del rock. És l'hora de la crítica. És l'hora dels comentaris musicals. És l'hora de les notícies. És l'hora d'Histèria.

fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa, aquí, als 98.0 de la freqüència modulada, Ràdio Sant Andreu.

0: Fins al dia 15 de maig s'obre el període de prescripció de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Són les prescripcions per a les tres escoles Bressol municipals, l'Alcavallet, Casa Pedemonte i el Trenet. Ens acompanya Ana Serra, que és regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs prescripció escolar, ja la tenim aquí, fins al dia 15 de maig a les tres escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca. Primer de tot, amb quines previsions s'enfronta aquestes noves preinscripcions, el nou curs 2026-2027?
1: Doncs mira, com cada any, el moment de fer la preinscripció, ja sigui de l'etapa educativa que sigui, sempre és un moment d'una mica d'incertesa, de nervis, però bé, les portes obertes han estat un èxit. Moltes famílies han visitat les nostres escoles Bressol municipals i, per tant, doncs ara les famílies ja tenen una mica més de coneixement de com és l'entorn, de qui hi ha darrere d'aquella educació. Posem cara a les persones que estaran amb els infants, cosa molt important, i per tant, doncs, ja poden fer les preinscripcions amb una mica més de seguretat.
0: Com hem comentat abans, en aquesta ocasió preferentment la preinscripció de manera telemàtica.
1: Exacte. L'any passat ja vam començar amb aquesta millora pel que fa a les preinscripcions. Recordem que anys enrere això s'havia de fer mitjançant una instància, i des de l'any passat doncs tenim un formulari web que és molt, molt, molt senzillet i que es pot fer inclús des del telèfon mòbil. Per tant, qualsevol família pot fer la preinscripció telemàticament amb aquest formulari que penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament, i evidentment si hi ha algú que té qualsevol problema doncs es pot adreçar a l'Ajuntament, però estic convençuda que qui més qui menys doncs el podrà fer sense cap problema.
0: Veníem d'unes setmanes de jornades de portes obertes a les tres escoles Bressol, ja vam fer entrevista a través de la ràdio, ja va comentar, de fet, en aquella entrevista que no hi ha pràcticament diferències entre les diferents escoles Bressol municipal. L'única diferència és que una pot estar més a prop de casa o no? O per qüestions de logística també, no?
1: Exacte. Recordem que aquí cada família és un món, cada família té unes necessitats concretes i que hi ha doncs a qui li va millor que l'escola estigui més a prop de casa seva, altres que estigui a casa, l'escola estigui a prop de casa dels avis, altres que miren doncs perquè no sé, doncs les sensacions que t'ha donat l'equip educatiu quan t'ha explicat el projecte, de quina manera es treballa, de l'espai. Per tant, que aquí cadascú acaba triant una mica per les sensacions que tens en el moment de visitar les escoletes.
0: Quins són els principals criteris que es tenen en compte en el procés de baremació?
1: Doncs mira, tenim criteris prioritaris i després criteris que són complementaris. De prioritaris n'hi ha tres, que és, en primer lloc, si hi ha germans al centre, si ja tens un fill escolaritzat al centre, doncs ja tens 50 punts. Si vius a Sant Andreu de la Barca, doncs tens 30 punts, i si vius i si treballes a Sant Andreu, tens 20. I després tens 15 punts si ets beneficiari o beneficiària de prestació econòmica per la renda garantida.
0: Aquests són els principals barems.
1: Aquests són els prioritaris, i després tenim uns que són complementaris, que són doncs si hi ha una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% ja sigui de l'alumne, del pare, mare o tutor legal o germans, tens això, 15 punts. Després, si formes part d'una família nombrosa, tens 10 punts, si és monoparental també. L'alumnat, que si en el moment de formalitzar la inscripció té un germà nascut el 24, 25 o 26, també se li otorguen 10 punts. I després, doncs, si hi ha una situació de vulnerabilitat social amb informe degudament fet de serveis socials, o si estàs en situació d'acolliment, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, degudament justificat també, doncs també s'otorguen 10 punts.
0: Quan fem les preinscripcions, s'ha de fer a una única escola Bressol?
1: No, es fa triant l'ordre de prioritat. Recordem que quan parlem de places que s'oferten, parlem a nivell de municipi. És veritat que cada escoleta té unes places, però ho fem sempre amb mirada de ciutat. És a dir, a la ciutat hi ha X places i, per tant, tu poses la prioritat de quina escoleta prefereixes, en primer lloc, en segon o tercer. Així és com ho fem.
0: Fins al dia 15 de maig, a presentació de sol·licituds, després tindríem el dia 21 de maig, que seria la publicació de l'oferta definitiva.
1: Sí, si vols fem una mica de repàs del calendari, que pot ser d'interès. Mira, del 7 al 15 de maig, els dos inclosos, és la presentació de sol·licituds. Després, el 21 de maig, es publica l'oferta definitiva. El 22 de maig, la publicació de les llistes amb el barem provisional. 25, 26 i 27 de maig es poden fer reclamacions.
2: Ningú li discuteix una mica la força, l'empenta que va tenir ahir a sobreposar-se amb la seva situació personal. Pitu, l'únic repte que li queda al Barça fins al final de temporada seria assolir els 100 punts i els 100 gols?
3: Aquest és el repte que s'ha marcat ara a l'equip, tornar a repetir la Lliga dels 100 punts, aquella Lliga que va guanyar amb Tito Vilanova, l'enyorat Tito Vilanova a la banqueta. I a més té un altre, en fi, hi ha un altre objectiu, que és donar un cop de mà, si volen, els dos equips, els altres dos equips catalans, que són el Girona i l'Espanyol, perquè recordem que aquesta setmana hi torna a haver jornada de Lliga. El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, però aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant, i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions, i aquest suposo que és el gran objectiu que es marcarà Hansi Flick de cara a la temporada vinent. Hansi Flick ha aconseguit formar una família, que és el vestidor del Barça, i a més treure rendiment a jugadors que no ho diries. És a dir, Ferran, un jugador qüestionat, ara és un jugador indiscutible, i ha aconseguit també que Gerard Martín doncs tingui nivell Barça per jugar de central. I això sí que és una tasca que ha fet Hansi Flick, i que se li ha de posar amb ell la medalla de valorar, de fer pujar el valor d'alguns jugadors del Futbol Club Barcelona.
2: Pitu Bril, a celebrar-ho ara, i moltes gràcies per estar amb nosaltres, per fer-nos aquesta interpretació, per ajudar-nos a analitzar la importància d'aquest triomf, d'aquesta victòria. Gràcies una vegada més, un plaer. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a tu, Helena. Bona tarda, bon dia.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: Un quart de nou del matí, un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar, recordem-ho, a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus, i un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatjaven en les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especials. Recordem que aquest diumenge un ciutadà francès, que també estava sent repatriat del creuer, també ha presentat símptomes mentre volava cap a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional en què va acabar morint d'antivirus. Però la dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí una setmana. Pel que fa a l'altre pacient, una dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
5: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
2: Mentrestant, a Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
6: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
7: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
6: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
8: It's not another COVID.
9: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
8: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
6: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
2: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
10: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
2: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió existent. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Usted Castés, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst justament per demà amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest cisma obert amb els docents és també un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
11: Cal enviar un missatge de confiança. El govern segueix governant. Estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que atén està atenent avui les necessitats del país. Aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
2: No deixem encara aquest àmbit perquè la Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini com ventiladors de sostre per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
12: L'informe el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
2: I de l'àmbit universitari us expliquem que el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles, però també per l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
13: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
14: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
13: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
15: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
13: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.

0: responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
1: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar a 73 davant del València en la tornada de semifinals disputada a Fontejau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Koulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç, doncs, per a l'únic que, malgrat l'eliminació, podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per l'eliminació de l'Avenida en l'altra semifinal. Tot i quedar fora de la final, el tècnic Roberto Íñiguez es mostrava content.
2: Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras. Evidentemente quieres ganar y a mí me gusta ganar, y me fastidia no ganar, pero estoy contento. Estoy de la sensación del partido, de cómo hemos jugado y de cómo hemos competido.
1: I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 5-4 a 94. L'ucraïnès Pustoyi, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant d'un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. A la Lliga ACB, triomf important del Jaio Postlleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant del conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Batmon estel·lar van donar al Jaio Postlleida l'onzena victòria de la temporada. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial, la nit de Sant Anastàsil. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni, una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat, més enllà de la tradicional crema, un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi, la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Porta el Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia.

0: la ciència en el terreny de la salut. I podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units. Se sumen al ciutadà francès que també ha presentat símptomes mentre volava a París. A casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta, i per tant això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil, i per tant tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
3: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes: per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. En uns minuts conversarem amb Miquel Soriano, director general d'Universitats, per esbrinar les causes d'aquesta mancança i quins són els plans de futur del govern. En cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem suara en la portada. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casadó i Alejandro Valde, que han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Barcelona es desperta avui de la ressaca d'aquest triomf del Barça aquesta passada nit i a punt d'engegar els preparatius, com dèiem, de la rua d'aquesta tarda per celebrar aquest títol de Lliga. A les portes del Camp Nou hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Aquest dilluns, Anna, es viu d'una altra manera pels barcelonistes. Què diuen els que has trobat?
6: Hola, Elena, bon dia. Sí, Barcelona es desperta progressivament de la ressaca que ha suposat la victòria del Barça davant el Real Madrid i la ciutat pren també progressivament el pols d'aquest dilluns laborable. Però, tot i això, seguidors i seguidores de l'equip arrenquen la setmana d'una manera molt diferent, sí, a la de qualsevol altre dilluns, perquè la felicitat és evident, el somriure al rostre es manté camí a la feina.
7: Pues muy feliz, muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
8: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casadó i el Valdé... Va ser brutal.
9: Pero lo ha seguido, sí, desde el principio hasta el fin. Ha sufrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
6: I, Elena, la festa continuarà aquesta tarda, a partir de les 5 d'aquesta tarda, perquè la rua sortirà des de l'estadi a aquella hora en un format d'anada i tornada. Això significa que la rua de celebració sortirà des d'aquí, des de l'estadi del Barça, continuarà per travessera de les Corts, continuarà el seu trajecte per carrers com Numància, París, Berlín, per donar la volta per Plaça Catalunya, passant per Passeig de Gràcia i iniciar després el seu recorregut de tornada. La Guàrdia Urbana, també els Mossos d'Esquadra, garantiran la seguretat durant tot el trajecte i la Guàrdia Urbana anirà tallant els carrers necessaris un cop avanci la rua. Així que la recomanació principal per aquesta tarda és utilitzar el metro i deixar el cotxe a casa.
1: Molt bé, Anna. El que està clar, el que hem vist, és que avui l'uniforme oficial és la samarreta blaugrana. M'estranya que avui tu no la portis. Que vagi bé. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Però avui també... també és notícia que un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatgen a les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especial. Aquest diumenge, un ciutadà francès, que també estava sent repatriat del creuer, ha presentat símptomes mentre volava a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls estan practicant, o que se'ls han practicat, de fet. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus. Però aquesta dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Mentrestant, a Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer després que hi evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
10: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
11: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
10: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
12: It's not another COVID.
13: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
12: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
10: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg, ara ho dic bé, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: Dos minuts per arribar a 3:15 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català, per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Ens ho amplia tot plegat en aquesta crònica en Lluís Mata.
14: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
15: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
14: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
16: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
14: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: Ho sentíem, eh? El govern parla d'un canvi de model, el sector d'un problema cronificat. Ho volem confrontar amb el director general d'Universitats, el senyor Miquel Soriano. Senyor Soriano, bon dia i gràcies per atendre'ns.
17: I gràcies a vosaltres.
1: El sentim molt fluixet. No sé si podria pujar el volum. Sí. Ara sí, perfecte.
17: Bon dia. Sí.
1: Bon dia, perfecte. Perfecte. Bon dia. Senyor Soriano, per què no s'ha assolit l'objectiu que vostès mateixos es van fixar en aquestes places fixes de professor universitari?
17: Bé, l'objectiu, és a dir, nosaltres, el govern va establir un pla de xoc amb 820 places. Quan es va fer aquesta proposta, el govern estatal no havia dit res, no havia mogut peça respecte a com quedaria la LOSU. Posteriorment, el govern estatal impulsa un programa que es diu Maria Goiri, en el qual hi ha 1.168 places a Catalunya, de les quals 705 s'havien d'incorporar durant l'any 2025, com va ser. Llavors, el pla de xoc, durant que és el pla finançat per la Generalitat, durant el 2023 i 2024 va actuar amb la proporció corresponent, bàsicament van ser les places corresponents a 10 milions d'euros al 2023, a 20 milions al 2024, i llavors el 2025 les universitats el que van veure va ser que no hi havia prou cantera per incorporar tanta gent de cop i que era millor espaiar-les. És a dir, d'alguna forma, les places del pla de xoc que no s'han completat ha estat per decisió de les universitats, que el que han volgut és esponjar una mica més la distribució de totes aquestes places que s'havien de crear entre el pla de xoc i el pla Maria Goiri. I les places de l'Estat, les Maria Goiri, són 1.068 places, de les quals 705 són finançades pel Ministeri, la resta finançades per la Generalitat. Les del Ministeri, totes, havien de ser contractades durant l'any passat i per això les universitats van dir, aquest any millor no contractem res del pla de xoc perquè ja hem de posar 705 places en el sistema i posar-ne més igual suposaria que places quedessin desertes diguem que una incorporació massa de cop i pensem que és millor esponjar-ho.
1: Però sigui, senyor Soriano, els associats continuen sent més de 7.000 i denuncien condicions laborals precàries, diguem-ho així. Quin és l'horitzó real, per deixar de dependre d'aquesta figura com a peça estructural del sistema? Com es pot revertir tot plegat?
17: Jo diria que a data d'avui són una mica menys de 7.000, eh? 7.000 eren el 2025, jo crec que a data d'avui estem per sota, el 2022 eren 8.855, però també cal dir que la dedicació màxima que podien fer els associats abans de la LOSU eren 6 hores a la setmana i ara és de 4. És a dir, que d'alguna forma hi ha menys associats i la dedicació d'aquests associats és menor del que hi havia abans. És a dir, l'impacte que tenen els estudiants d'associat és molt menor. Quan es pensa revertir? Doncs, en principi, a veure, tot això dependrà de... nosaltres tenim fins al 2028, és el termini que ens hem posat, perquè també ho determina la LOSU, per acabar de completar el pla de xoc i el Maria Goiri, i llavors en aquell moment el nombre de places que haurem creat en el sistema, addicionals a les jubilacions, perquè són places addicionals, serà de 1.703. I, per tant, creiem que en aquest moment ja els nombres hauran canviat substancialment.
1: Doncs farem els números d'aquí uns quants dies o d'aquí un quant temps. Miquel Soriano, gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia.
17: Bon dia, moltes gràcies.
1: Més coses quan falten 10 minuts exactes per arribar a les 9 del matí. I abans dels esports, us expliquem justament la recollida de residus ciutadana que s'ha fet aquest diumenge a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. Una iniciativa que ha topat amb la realitat del sensellarisme en aquesta zona. Els voluntaris han respost a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza aquesta iniciativa per cuidar l'entorn barceloní. Ens ho explica, ens en dona tots els detalls, el Guillem Martínez, de BTV.
18: La primera pila d'escombraries amb què es troben ja és un cop de realitat. Molts dels residus que hi ha a la muntanya de Montjuïc no són fruit de l'incivisme, sinó de la pobresa. Restes de campaments de persones que han viscut en algun moment a la muntanya, com aquest Somier malmès o aquesta tenda de campanya trencada.
19: Tot tipus de residu i el residu que genera la gent que malauradament viu a Montjuïc.
20: És un tema, crec, social, és un tema que l'administració hauria d'intervenir, perquè fa molta tristesa veure roba a la gent, sabates aquí.
18: Cal ser molt curós i identificar allò que es pot retirar del que són pertinences de gent que passa la nit a Montjuïc. Aquesta lona amaga un Somier aparentment en ús. No el toquen. En canvi, aquest matalàs entre els matolls el consideren abandonat i se l'enduen. Els voluntaris, una quarantena, en resposta a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza la recollida. Ara l'empara de l'aula ambiental de Sants Montjuïc.
1: I en esports, més enllà del triomf del Barça, Cristina Álvarez, molt bon dia.
21: Bon dia.
1: Avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano.
21: Sí, és que el títol està decidit, però no encara la permanència, i un dels equips implicats és el Girona. Avui visita Vallecas i ho fa amb només un punt de marge sobre el descens. L'equip gironí vol trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Bel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeix la importància de l'enfrontament.
22: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar i donar-lo tot.
21: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. 2 gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alabart va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar cap el títol continental, que no guanya des de 2018. El porter Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
23: Felicitar primer de tot a l'Oporto, ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
21: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar 73 davant el València en la tornada de semifinals disputada a Fontajau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç per a l'únic, que malgrat l'eliminació podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per la derrota de l'Avenida en l'altra semifinal. i el Baxi. Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104 a 94. L'ucraïnès Pustoia, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. El Baxi Manresa és ara 12è a la classificació. I triomf important del Jaiopos Lleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant el conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Bateman estel·lar van donar al Jaiopos Lleida l'onzena victòria de la temporada. Doncs tant el Jaiopos com el Baxi lluitant per la permanència, ja veus que no només títols es decideixen, també permanències.
15: I aquesta tarda?
21: En aquest tram final.
15: Pendent
21: aquesta
15: de la rua,
21: tarda, la rua, i tant.
15: Gràcies,
21: sí, demà
15: Cristina.
21: Ho expliquem.
15: Vinga, fins demà, que vagi,
21: que vagi
15: molt
21: bé.
15: I marxem ara cap a Badalona, que aquesta nit s'ha tornat a il·luminar amb el foc de la seva nit més especial. És la nit de Sant Anastasi. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat, més enllà de la tradicional crema, un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi, la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró també de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Doncs amb aquests castells posem avui punt i final. Amb aquesta victòria del Barça que demà us expliquem, sobretot la rua d'aquesta tarda, que vagi bé. Adéu, adéu, fins demà.
3: La xarxa de comunicació local.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Catalunya Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dilluns, dia 11 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem del dinar de la gent gran, el dinar d'homenatge que es va celebrar aquest diumenge al poliesportiu Josep Pla, a prop de 1.000 persones que hi van participar. També parlarem de que ja està tot a punt per la sortida cultural al Colea del Río, el mes d'octubre. L'inici de les inscripcions, a partir d'avui, al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany. I també parlarem del Barça, el Sant Andreu Gerard Martín, a guanyar la seva segona lliga consecutiva amb el Futbol Club Barcelona. També avui parlarem de quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig que viatgen aquest dimarts al Japó amb una estada internacional. Escoltarem aquests alumnes com també el seu professor, el Sergi Garcés. També avui comptarem amb l'espai de la Xopa en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio i l'espai de meteorologia del Llueva Utrecht amb Carlos Lara i Elena Alguacil.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. En l'acte s'ha celebrat el poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la una del migdia, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents se poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures, carn en salsa, amb plats tradicionals com el fricandó i unes postres amb pastís i fruita. Un dels moments més destacats de la celebració ha estat el reconeixement a les persones de més edat entre els assistents de l'acte, amb l'entrega de plaques commemoratives en homenatge als veïns i veïnes més veterans del municipi. Entre les persones homenatjades hi havia Maria Luque, de 93 anys, i Antonio Gallardo, de 92. Durant la jornada també s'ha fet un reconeixement especial a Lucía Paredes per la seva col·laboració i implicació amb el Banc d'Aliments, destacant la seva tasca solidària i el seu compromís amb la ciutat. Un dinar de la gent gran que s'ha tornat a celebrar a Sant Andreu de la Barca. Per cert, com a novetat d'enguany, l'Ajuntament impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure diferents fotografies de l'acte.
0: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

Tot a punt per la sortida cultural al Alcolea del Río a l'octubre. Amb l'inici de les inscripcions, el viatge tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre amb visites a Sevilla, Carmona i Alcolea del Río. Les inscripcions es poden fer al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany. L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca ha anunciat en l'organització d'un viatge al municipi d'Alcolea del Río per al pròxim mes d'octubre, una iniciativa que recupera els llaços històrics i culturals en les dues poblacions agermanades després d'anys sense aquest tipus d'intercanvi. La proposta impulsada conjuntament amb l'Associació de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca tindrà lloc, com deia, del 5 al 8 d'octubre. Oferirà als participants una estada de 4 dies i 3 nits amb un ampli programa cultural per diferents punts de la província de Sevilla. El programa del viatge inclou visites a Sevilla, al Reial Alcázar, Carmona i Alcolea del Río amb l'objectiu de combinar patrimoni, convivència i memòria compartida entre les dues localitats. Els participants s'allotjaran a l'hotel Alcázar de la Reina de 4 estrelles en règim de mitja pensió amb esmorzars i sopars inclosos. El viatge també contempla els vols amb la maleta facturada de 25 quilos, equipatge de mà i els desplaçaments interns en autobús. El preu és de 550 euros per persona en habitació doble i les inscripcions es podran formalitzar al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany mitjançant una paga i senyal de 165 euros corresponent al 30% de l'import total. Les places són limitades i s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció. I anem amb d'altres notícies en aquest Via Directa i a continuació informació d'esports amb Gerard Martín com a protagonista. El santandreuenc Gerard Martín ha guanyat la seva segona lliga consecutiva amb el Barça. El defensa de Sant Andreu de la Barca ha signat una gran temporada amb el Barça, on ha disputat 30 dels 35 partits oficials a la lliga, 24 de titular. I és que el santandreuenc Gerard Martín continua fent història amb la samarreta blaugrana. El defensa de Sant Andreu de la Barca s'ha proclamat campió de la lliga per segona temporada consecutiva després de la victòria del Barça davant del Real Madrid 2-0 en el partit disputat al Camp Nou. Al lateral el català, el defensa català, ha estat una de les peces importants de la plantilla blaugrana durant aquesta campanya. Gerard Martín ha disputat 30 dels 35 partits de Lliga oficials, 24 d'ells com a titular, consolidant-se com un jugador de confiança dins de l'esquema de l'equip tècnic i demostrant una gran regularitat tant en defensa com en incorporacions ofensives. Amb aquest nou títol, la futbolista de Sant Andreu de la Barca continua ampliant un palmarès espectacular. Amb els seus primers anys al primer equip a blaugrana, Gerard Martín suma ja dues lligues, dues Supercopes d'Espanya i una Copa del Rei amb el Barça. La temporada del defensa santandreuenc confirma la seva consolidació a l'èlit del futbol estatal i el converteix en un dels esportistes de referència del municipi. El seu creixement esportiu i protagonisme adquirit al conjunt blaugrana han despertat l'orgull dels aficionats de Sant Andreu de la Barca que segueixen amb atenció l'evolució d'un jugador format amb esforç i constància fins a arribar a l'èlit. Aquest any 2026 també ha estat un any especial per Gerard Martín, ja que el passat mes de febrer la pista Cruyff Court de Sant Andreu de la Barca va passar a portar el nom de Gerard Martín en un reconeixement a la seva trajectòria esportiva i també als valors que representa per als joves del municipi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca tornarà a ser protagonista d'un important projecte internacional aquest mes de maig. Quatre alumnes i un professor del centre viatjaran a partir del 12 de maig al Japó per participar en un prestigiós programa d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hagohodo. El docent Sergi Garcés, professor de llengua i cultura japonesa i també d'anglès, acompanyarà els estudiants en aquesta experiència educativa i cultural que reunirà joves també de diversos països del món, com Austràlia, Brasil, Mèxic o Sri Lanka. El centre de Sant Andreu de la Barca és l'únic representant europeu seleccionat en aquesta edició del programa, un reconeixement a la feina feta durant els darrers cursos amb l'assignatura optativa de Llengua i Cultura Japonesa a l'ESO. Actualment, l'Institut és un dels pocs centres educatius a Catalunya que ofereix aquesta matèria de manera estable i avaluable. Durant l'estada al Japó, els alumnes conviuran amb estudiants internacionals en unes instal·lacions ubicades a l'antic complex olímpic de Tòquio. També participaran en una immersió cultural amb famílies japoneses, una experiència que els permetrà conèixer de prop la llengua, les tradicions i també la societat nipona. La selecció dels quatre alumnes es realitza tenint en compte criteris com les hores de llengua japonesa cursades, la motivació i la capacitat d'aprofitar l'experiència. A més, la beca cobreix íntegrament totes les despeses del programa, garantint així la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat. Amb aquesta iniciativa, l'Institut Montserrat Roig consolida la seva aposta per l'obertura internacional i es posiciona com un referent a l'ensenyament de la llengua i cultura japonesa a Catalunya. N'hem parlat amb el professor Sergi Garcés i també amb els alumnes Leire, Romaisa, L'Àxel i Aniol, quatre alumnes que han estat escollits per fer aquest viatge al Japó, aquesta experiència única d'intercanvi cultural. Ens hem traslladat a l'Institut Montserrat Roig per parlar amb els alumnes i també amb el professor Sergi Garcés.
1: Soc el Sergi Garcés, soc coordinador de quart d'ESO i professor d'anglès i japonès a l'Institut Montserrat Roig.
0: Bé, ens trobem aquí a l'Institut Montserrat Roig. Estem davant d'un projecte internacional, un viatge al Japó amb quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig. Sergi, com a professor i també com el docent que anirà i acompanyarà aquests alumnes al Japó, com esteu vivint aquest fet, tenint en compte que és l'únic centre europeu convidat enguany?
1: Primer, molta il·lusió, perquè és això, no? A més, primera, vam saber... Aquesta és la segona part del programa, la part en què jo vaig amb els alumnes, i al novembre vaig fer la primera part, i quan vam fer la primera part vam saber que és l'últim any que es feia. I el fet de que siguem els únics representants europeus enguany i que sigui l'últim any, pues, bueno, molta il·lusió, no? Perquè potser és una oportunitat, era l'última oportunitat de fer-ho. Després, amb una mica d'angoixa per tota la preparació prèvia que s'ha de fer, i clar, jo em sento responsable dels nanos que m'enduc i del que ells faran allà representant tant l'Institut com Catalunya, perquè anem com a representants de Catalunya, de fet. Per tant, cert nerviosisme a hores d'ara.
0: Per tant, Sergi, si parlem dels objectius educatius d'aquest viatge al Japó, què destacaries?
1: Bueno, és doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que, com vam explicar en una vegada anterior, hi ha 8 països, hauríem de ser 9 més, hauríem de ser un total de 10, però Mèxic va caure a última hora, i hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès, perquè més enllà de que algun país, Austràlia, per exemple, o potser els brasilers tinguin potser certa facilitat amb l'anglès, la majoria, doncs, la seva llengua és l'hindi, el vietnamita, etc., etc.
0: Aquí hi haurà intercanvi, també conviuran amb famílies japoneses. Aquest és el principal repte o neguit per part dels alumnes? Després els hi preguntarem a ells, no? Però com ho veus?
1: Bueno, el programa està molt ben estructurat, perquè això es fa just al final de tot, pràcticament. Primer, hi haurà uns dies de convivència al Centre Olímpic de Tòquio. Després estaran uns dies a una escola a Shizuoka, i serà allà mateix a Shizuoka on se'ls assignarà cadascun una família, i estaran des de la tarda d'un divendres fins un diumenge al migdia. Jo crec que deuen estar nerviosos perquè és l'única cosa que fan com realment sols, però també ho faran en un moment que ja portaran pràcticament 10 dies al Japó, ja s'entendran, i a més, diguem, no serà només la família, sinó aquella família serà un alumne que probablement hauran conegut prèviament. Segur que és el que els hi crea una mica més d'allò, però jo crec que serà en un bon moment.
0: Finalment, quants dies seran, Sergi? Quin dia marxeu, quan torneu?
1: Ens n'anem el dia 12, arribem allà el dia 13, i a Japó estan un total de... O sigui, el viatge en si són 14 dies, potser allà són 13 físicament al Japó.
0: Per tant, una experiència, podem dir, que gairebé única, no?
1: Jo crec que per ells sí. Bueno, per mi també, perquè vull dir, vas amb els alumnes i aleshores... Per algú com jo, que sona estrany dir-ho així, però que ha anat moltes vegades al Japó, el poder veure-ho amb uns ulls... Clar, vull dir, saps, és com quan tens un nen i llavors veus una pel·lícula que ja has vist alguna vegada o fas alguna cosa que ja has vist i veus que els hi fa molta il·lusió i llavors tu tornes a tenir la il·lusió. Pues, també serà el mateix, em segueix fent il·lusió anar al Japó, evidentment, però hi estic anant, diguem, per feina i a vegades això pues, té un component de nerviosisme, etc.
0: Com ha estat la selecció dels 4 alumnes? Perquè, clar, només podien anar 4 alumnes, la selecció s'ha fet a través de sorteig, els alumnes més avançats...
1: No, no exactament, és a dir, de fet havien de complir unes certes condicions i l'any passat nosaltres ja volíem participar en aquest programa, és a dir, fa 2 anys, i no vam poder fer-ho perquè no tenien un número d'hores fetes de l'estudi del japonès. Un cop ho han pogut fer, dins dels alumnes que tenien aquestes hores, clar, no tots havien seguit, hi havia gent que ho havia provat i no havia seguit, per tant, aquest grup ja era més reduït i era com dins aquest grup ja bastant més reduït de persones, agafar aquells que creguis que et pots endur de viatge sense problemes i que també puguis, diguem, puguin fer un bon paper un cop siguin allà.
0: Doncs tenim aquí els 4 alumnes que marxaran al Japó. Tenim la Leire, la Romaisa, l'Àxel i també l'Aniol. Els volem fer aquesta pregunta, no? Com veieu vosaltres, com valoreu aquesta possibilitat d'anar al Japó, d'estar uns dies, d'aprendre la llengua japonesa? Leire, en el teu cas, com ho estàs vivint?
2: Pues estic molt emocionada per aquest succeïment perquè no es viu moltes vegades a la vida. I per mi és emocionant perquè ja he anat una vegada, però puc anar una altra vegada al Japó, que no sé si podré tornar a anar una altra vegada més a part d'aquesta, i així podré també conviure amb japonesos i fer amics japonesos, si puc. Llavors estic molt emocionada.
0: En el teu cas, Leire, el tema del japonès el domines, no?
2: Sí.
0: Quan et va venir aquesta afició per la cultura japonesa, pel japonès?
2: Més o menys a 5è i 6è de primària vaig començar amb l'anime. Llavors vaig dir, jo vull entendre el que estan dient sense haver de llegir els subtítols. Vaig començar a estudiar jo sola amb aplicacions i tot allò, i llavors fa un any i mig la meva mare em va proposar fer classes amb un japonès de veritat online. Clar, vaig subscriure, vam anar, i fa un any també vam trobar que el Montserrat Roig es feia japonès i em va dir ma mare, vols que t'apunti? O sigui, perquè jo també volia apuntar-me a una escola on es fes japonès. I jo vaig dir sí, i llavors em va apuntar.
0: Tenim també la Romaisa, el teu contacte amb el Japó, la cultura japonesa, ve també de l'ànime o no?
3: Doncs a mi ve directament de com la gent viu allà. M'agrada entendre les maneres d'expressar-se en un altre país i llavors m'enganxen més per la cultura i els seus valors.
0: I aquest viatge com el veus? De moment suposo que una mica de nervis, sí, no?
3: Sí, nervis, i doncs ho trobo bé per fer aquella connexió que vull fer amb un altre país.
0: Què esperes d'aquest viatge? Ara quan torneu del viatge i tornem a fer, perquè evidentment tornem a fer un altre reportatge i perquè ens expliqueu les vostres experiències i també anècdotes que segurament que en viureu moltes, quan tornis d'aquest viatge, ara, en aquests moments, què t'agradaria dir després d'aquest viatge, del que has pogut viure?
3: Doncs m'agradaria principalment dir si és veritat el que he sentit, que jo crec que sí serà per els nervis, i doncs explicar tot perquè és una gran oportunitat.
0: També l'Àxel Martín, també el tercer alumne en aquest cas escollit per anar al Japó. Et sents com un escollit, Àxel?
4: Bueno, sí, estic molt agraït de tenir aquesta oportunitat.
0: Què esperes del viatge?
4: Bueno, espero fer molts amics, tenir contacte amb una altra cultura i aprendre costums d'ells i aprendre molt d'ells també. I espero també pues, visitar tot el que pugui en el temps que estigui i fer molts amics.
0: El tema de la cultura japonesa, l'interès d'on et ve?
4: Bueno, en el meu cas ve una mica més pel menjar, perquè a la meva família, abans de que sapiguéssim que m'anava a Japó, doncs ja havíem anat alguna vegada a menjar sushi a algun restaurant especialitzat, i des de que ho sabem doncs anem molt més.
0: Per tant, a través de la gastronomia, a través de l'ànime, gastronomia, ànime, també són dos portes d'entrada molt interessants per la cultura japonesa. Aniol Pasqual, també, el quart alumne que acompanyarà la resta de companys de l'Institut Montserrat Roig, que conviureu aquests dies amb d'altres alumnes d'altres països. Bé, com vius aquesta experiència abans de marxar?
5: Bueno, jo ara mateix estic molt emocionat perquè tinc moltes ganes d'anar-hi, sobretot això de fer amics allà, relacionar-me amb una altra cultura completament diferent al que estem acostumats i bueno, pues passar-m'ho bé.
0: D'on et ve l'afició a la cultura japonesa?
5: Bueno, jo quan era petit jugava molt a videojocs i veia molt YouTube i bueno, pues, la majoria de videojocs que jugava eren de Nintendo, que és una empresa japonesa, i bueno, també veia vídeos de gent que anava de viatge al Japó i vaig relacionar com aquests videojocs i bueno, tots aquests dibuixos com Doraemon, que també en vèiem, amb Japó, i pues, vaig dir pues, estaria bé fer japonès aquí a l'institut, i vaig fer.
0: Sergi, l'entrada, la porta d'entrada de la cultura japonesa, jo crec que ells quatre ho han definit perfectament.
1: Sí, sí.
0: L'ànime, la gastronomia, els videojocs, no? La cultura, no?
1: Sí, és que és així, vull dir, amb els anys, des que va haver-hi el boom potser en algun moment dels anys 90, especialment amb Bola de Drac, potser que va ser anime, no? Llavors va venir la cultura del manga i això va portar als restaurants japonesos. No hi havia restaurants japonesos abans de tot aquest boom, vull dir que una mica hem tocat tots els pals. Sí, és el clàssic.
0: El fet de portar a l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de fer i ensenyar l'idioma japonès, ja fa uns anys que veu iniciar aquest projecte, són pocs els instituts de Catalunya que imparteixen aquestes classes de llengua japonesa, i ha estat tot un èxit.
1: Sí, aquest crec que aquest és el tercer o quart any, ara ja em perdo una mica, però la veritat és que són 5 instituts, crec, a Catalunya que ho fan, però sempre amb molta diferència. Nosaltres som els que tenim més gent, és a dir, hem arribat a tenir 90 alumnes matriculats, el qual és una bestiesa. L'any que ve, per una sèrie de com estan organitzades les optatives, a partir de l'any vinent tots els primers i tots els segons faran com a mínim un tastet, s'ha de veure la temporalitat, si serà un trimestre o no, amb la qual clar, vull dir, serà pràcticament tot l'institut o com a mínim dos cursos d'institut que com a mínim faran un tastet de japonès, i esperem que segueixi durant molts anys. La veritat és que és un fet bastant sorprenent també per nosaltres. És una cosa que va néixer d'una idea molt senzilla i que s'ha fet molt gran.
0: I fins i tot la repercussió que ha tingut a mitjans de comunicació, fins i tot mitjans de comunicació del Japó, també es van traslladar fa un temps aquí a Sant Andreu de la Barca per copsar aquesta experiència, no?
1: Quan ho vam, exacte, quan va ser la inauguració, va venir el cònsol, van venir mitjans des del Japó, van venir mitjans de l'estat espanyol, va venir TV3, etcètera, etcètera. Vull dir, realment va ser com molt sorprenent, va venir Ràdio Sant Andreu també, tu has estat allà des del primer moment, i això també ens va portar a tenir una relació amb la Fundació en Japó, que ha sigut molt important durant aquests anys. Aquesta mateixa setmana tornaran a venir, perquè amb aquesta relació que hem entaulat, el que fa és que ells de tant en tant vinguin a les nostres classes per fer una observació i un seguiment de com estan funcionant els materials. Ens proveeixen ells mateixos de materials, ens acaba d'arribar una caixa grossíssima amb tinta, amb materials per fer cal·ligrafia, per fer origami, etcètera, etcètera. Vull dir que ens sentim molt cuidats en aquest sentit.
0: Quan estaves dient això, Sergi, tot aquest material que arribava, he vist la cara i els ulls, les mirades, ulls com a taronges,
1: Ells tenen el premi gran, que és anar al Japó, però la realitat és que quan ells, excepte la Leire, ells són estudiants de quart, la Leire és de tercer, i a quart ja no es fa. I no es fa per un tema curricular, que és que, bueno, l'any que ve, doncs, si han d'anar a batxillerat, han de triar unes altres optatives. De manera especial, aquest any, i buscant uns horaris especials, se'ls ha fet aquesta classe per preparar-los una mica pel viatge. Jo crec que ens han faltat hores, vull dir, però també tinc molta confiança en les seves capacitats. Vull dir, també un cop, quan tries els alumnes, també penses en la capacitat que tenen d'en sortir-se de situacions. Farem una representació inicial que han de fer tots els països. Hem decidit que estigui relacionada amb el tió i barregem el ball de bastons, i perquè ells no volien ballar, els hi feia molt rotllo, però sabíem que tots els països asiàtics farien unes representacions de ball molt espectaculars. Aleshores havíem de fer alguna cosa i vam trobar un camí intermig, i ara has arribat tu, que acabàvem d'assajar-ho, acabàvem de fer l'últim assaig, i bueno, us veig amb moltes ganes, i llavors estic una mica més tranquil en aquest sentit.
0: Pel que fa a la llengua japonesa, trobeu complicat aprendre un idioma com el japonès, Leire?
2: Bueno, segur, si tu li poses ganes, si a ti t'agrada, si tu et poses tots els dies una miqueta, perquè són...

0: Un traductor molt important com és l'Albert Noia, també ha estat present aquí a més d'una ocasió a l'institut i per tant no s'ha pogut fer xerrades també, no?
1: La última vegada va ser al febrer, vull dir, l'Albert ve pràcticament cada any, sí, sí.
0: Romaisa, el tema del japonès, et costa? Què és el que més t'agrada? És difícil? És fàcil?
2: Doncs al principi sí que costa una mica, però en realitat jo he anat aprenent, doncs, principalment a dir les coses que m'agraden, perquè així ho trobo més fàcil de que se'm quedi al cap, perquè després de tot és una realitat. I ja després, vocabulari que saps que et serà útil, llavors has d'aprendre-ho.
0: A l'hora d'escriure el japonès?
2: Al principi sí que em va costar, la lletra no sortia bé, però és qüestió de pràctica.
0: Qüestió de pràctica, d'eficiència, d'estar cada dia. Axel, en el teu cas, llengua japonesa, com portes el japonès?
3: Bueno, a mi sí que em costa una mica més, perquè clar, és una llengua nova i totalment diferent. Però bueno, jo crec que estic progressant bastant i com li posem ganes també de tots, perquè sabem que la utilitzarem allà, doncs se'ns fa més fàcil, suposo.
0: Bueno, suposo que abans d'estudiar aquí a l'Institut Montse Roig aquestes classes de japonès, algunes paraules ja sabies, com sushi, no?
3: Sushi i poc més, i sayonara.
0: I poca cosa més, no? Aniol, el teu cas.
4: Bueno, jo el que més em costa són sobretot els abecedaris i l'escriptura i llegir, bàsicament. Però el que és parlar i bastant fàcil, i el que diu l'Eire, si li poses ganes al final se t'acaba quedant al cap.
0: El fet de, com dèiem abans, no?, que és l'últim any que es fan aquests intercanvis, que sou l'únic institut europeu que hi va aquest any, que ha estat convidat, de ser només de les 5 escoles de tota Catalunya on s'imparteixen classes de japonès, us sentiu vosaltres privilegiats, privilegiades?
5: Sí, sí, sí, sí. A més, jo soc de tercer, se suposa que anem en els de quart. Jo estic aquí ficada per... perquè sí, saps?
0: Per tant, en el teu cas, un extra, no? Important, no?
5: Un extra.
2: Bueno, jo diria que sí que és un privilegi, però després de tot han comptat les hores que fem, l'esforç i les capacitats que tenim.
3: Jo sí, jo penso que és un privilegi molt gran.
4: Sí, jo penso el mateix, que al final som l'únic institut europeu i que el Japó és un país que està molt lluny d'aquí, sobretot que anem perquè ens han convidat ells.
0: I aquestes classes que us deixeu de fer ara aquí a l'institut, aquests dies, les teniu que recuperar? Com us han dit alguna cosa o no?
4: Bueno, a veure, algú sí que has d'estudiar a casa, no?, i fer els deures o els apunts, que evidentment no fas perquè estàs aquí estudiant japonès, però els profes ho tenen en compte i no posen molta feina.
0: No, jo dic ara, quan marxeu al Japó, suposo que sou bons estudiants i per tant que estigueu 15 dies sense fer classe no serà un gran problema per a vosaltres, no?
4: No, si ja hem com tancat totes les assignatures pràcticament, així que no hem de fer res més.
0: Heu fet un sprint final, no?
4: Sí, bàsicament.
0: Sergi, alguna recomanació d'aquests alumnes i també un missatge de cara a les famílies, de que estiguin tranquil·les, que aneu al Japó, que aneu a aprendre moltes coses, que no són unes vacances, sinó que fareu aquest intercanvi on també hi haurà classes, haurà aquesta convivència també amb famílies japoneses?
1: Hem fet un parell de reunions amb les famílies. I crec que en aquest sentit, és a dir, no tenen por un cop estiguin allà. De fet, crec que els patien més per la situació mundial actual, que això acabés fent que no poguessin volar o alguna cosa així, perquè vull dir, des de Japó també ens ho deien, si realment la situació es complica, ja no és un problema del Japó, sinó és de no poder-hi arribar. No tinc ni idea de per on serà la ruta de l'avió. Ja vaig tornar per una ruta que el novembre, que no es fa habitualment, que es torna per Groenlàndia, amb la qual vaig fer alguna cosa així. Però no, a més vaig parlar amb la professora de Figueres, que havia fet aquest programa anteriorment, i ja em va dir que, i ja ho vaig veure quan anirem al novembre, que et cuiden molt. Vull dir, jo ja sé que un cop arribem allà estarem cuidats com reis, i de fet el que jo vaig fer el mes de novembre era la preparació de l'arribada dels nanos, una mica preparar el que faran ells ara, i des d'aquest punt de vista les famílies saben el que van a fer. Ja fa dies o ja fa setmanes que tenim el programa amb l'estructura diària, i a més, i això va ser molt important en l'anada, hi ha aquest grup d'altres professors que vam tenir molt bona relació i que saps que si algú t'ha de fotre un cop de mà, pel que sigui, segur que no hi haurà cap problema.

0: aquest sentit estic molt tranquil. A més, una cosa que hem dit moltes vegades, que Japó és un país seguríssim.
1: Abans d'acabar aquest reportatge, quan torneu, tornem a parlar i tornem a fer una altra entrevista, voldria escoltar-vos parlant en japonès, algunes paraules, algun missatge, alguna frase. Podeu dir el que vosaltres vulgueu, podeu dir adéu, per exemple, com ja s'ha dit abans, el que vosaltres vulgueu. Això sí, voldria també la traducció, eh?
2: Pues, per exemple, genki desu ka? Això és com estàs? I tu, si respons genki desu, significa estic bé.
1: ¿Quién quieres?
3: Bueno, yo, per els meus gustos me l'he après, però és tsuki ga tsuki des, que vol dir que m'agrada la lluna. Llavors, doncs, principalment el que he dit abans, s'aprena amb el que més t'agrada.
1: Molt bé.
4: Ohayou gozaimasu, Axel des, saka ga tsuki des. Soc l'Axel, encantat i m'agrada el futbol.
1: Bueno, aquesta presentació, recordo un dels primers dies que vaig venir aquí a fer el reportatge, en la presentació era precisament algo així, eh? Sí, vull dir que és el primer dia, no, això?
5: Exacte. Bueno, jo diré algo relacionat amb el Kagatio, que és l'actuació que farem allà al Japó, que és Tioda un chisasero, que és bàsicament, doncs, fem cagar el tio.
1: Per tant, és aquesta traducció que tu mateix has fet, no?, del català al japonès, no? O no?
5: Bueno, sí, sí.
1: Ah, això ho tenen la tradició del cagatió, no?
5: Sí, sí.
1: Bueno, també va per traductor, eh, Sergi?
0: També. No, realment són quatre alumnes que són molt capaços de tirar. La Leire deia que ella estava una mica aquí ficada en calçador. No és ben veritat. Realment, de tots els alumnes que va, probablement ara és la que té un nivell més alt perquè ha tingut un professor... No passa res, perquè he tingut un professor privat i vull dir, està aquí amb motiu més que suficient, i ells tres, vull dir, en aquest sentit me'n vaig molt tranquil. Vull dir, a hores d'ara no ho tenim tot, vale? Totes les coses que hem de fer no estan realment totes a punt per una qüestió de temps, però com que me'n vaig amb ells estic tranquil.
1: Per acabar, com diríeu adeu tots plegats?
6: Sayonara!
1: A partir del 12 de maig, quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig, la Leire, la Romaisa, l'Àxel i l'Aniol, començaran la seva aventura en aquest intercanvi cultural al Japó, acompanyats, això sí, del seu professor, del seu sensei, Sergi Garcés. Des de Ràdio Sant Andreu anirem coneixent de ben a prop aquesta experiència.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca impulsa una setmana d'activitats per visibilitzar la fibromialgia i oferir eines per conviure amb el dolor crònic. Parlarem d'aquestes activitats i també parlarem de la fibromialgia. Ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu, Eunice Martín, regidora de Salut Pública. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, de Centre d'Atenció Primària, i també referent del benestar emocional i comunitari. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, doncs, diverses activitats de l'11 al 15 de maig sobre la fibromialgia. Un dels objectius, regidora, visibilitzar, no?
1: Exacte. Vull dir, són... Ja sabeu que aquest ajuntament doncs, s'ha pres molt en sèrio donar visibilitat a moltes infermetats o coses que hi ha al nostre entorn que no se'n han parlat i, per tant, creiem que estem en el moment de poder parlar. Avui en dia, la fibromialgia és una infermetat que afecta moltíssimes dones que no es veu, però que la pateixen molt i que tenen dolor. Llavors van considerar doncs, que seria molt interessant fer una xerrada. De la xerrada hem anat, per què no la setmana de fibromialgia?
0: Com neix aquesta col·laboració, aquesta iniciativa entre l'Ajuntament i també, en aquest cas, el CAP?
1: Bueno, com ja sabeu, des de l'Ajuntament, des de fa molts anys, hi ha aquesta col·laboració per fer moltes activitats, tant a les escoles, als instituts, com també en diferents temes, com és el tema del tabac o temes com aquests que afecten la salut de dona, com pot ser la fibromialgia, la menopausa o fins i tot com vam parlar de perdre un nadó, no? que al final també afecta psicològicament. La Lídia ha pogut formar part, a més, de moltes d'aquestes xerrades, i aquesta col·laboració doncs pensem que ha de ser estreta, que hem de col·laborar com a ajuntament, estar presents i que el CAP doncs igualment pugui comptar sempre amb nosaltres.
0: El que sí que s'ha comptat a l'hora d'elaborar el programa de les activitats és oferir, en aquest cas, xerrades amb un to participatiu, no?
1: Que és... Bueno, és que per molt que s'aporti no, l'experiència que, o com a treballadora, no, com a psicòloga, la Lídia pugui aportar, al final el que hem de fer és escoltar, perquè tu tens una necessitat, no, d'explicar el que et passa. Llavors, és veritat que fem xerrades on puguin dir la seva, on puguin preguntar, on puguin dir les seves pors, on puguin expressar i veure que estan en un entorn, com sempre diem, un entorn protegit, no? On tothom que està allà doncs, li passa alguna cosa semblant i, per tant, és un entorn segur.
0: El fet que s'hagi escollit de l'11 al 15 de maig no és casualitat, ja que el dia 12 de maig és el Dia Mundial de la Fibromialgia, no?
1: Exacte, és així. El dia 12 és el dia, diguem-ne, central, i on s'ha volgut fer una sèrie d'activitats al voltant d'aquest dia.
0: Avui, com dèiem, també ens acompanya Lídia Pérez, que és psicòloga del CAP, és referent del benestar emocional comunitari del CAP de Sant Andreu de la Barca. Lídia, hem parlat d'aquestes activitats, l'objectiu que tenim. Ara sí que ens centrarem de les diferents activitats que hi ha programades, les diferents xerrades, que són molt interessants, però sobre la fibromialgia. És prou visible?
2: Doncs precisament volem aprofitar aquesta setmana perquè és una malaltia que, tot i que afecta al voltant del 3% de la població, sempre ens diuen que no és prou visible, perquè les limitacions, veurem que hi ha més coses més enllà del dolor, necessitem més compromís amb la comunitat i amb la societat. Aleshores, hem aprofitat, com deia la Eunice, aquesta setmana per diferents professionals de l'equip poder aportar una miqueta més de visió i contacte amb la comunitat.
0: De fet, la temàtica és molt variada, perquè fins i tot també inclou la nutrició, l'alimentació.
2: Exacte, sí, anem des d'activitats amb la fisio, perquè ja veurem que és molt important tot el tema de l'activitat física, la part emocional, l'alimentació, la medicació i els tractaments no farmacològics, i per últim, divendres, és precisament l'espai per recollir les veus de les persones que viuen amb aquesta afectació.
0: De fet, el primer acte és el dilluns 11 a les 5 de la tarda a la sala de conferències d'Escoles Velles, una xerrada, movem el cos, alluixem el dolor.
2: Exacte, sí, serà una part que serà una caminada que faran prèviament amb la fisio, després aniran a aquell espai a fer uns estiraments i a explicar algunes pautes de per què això de l'activitat física.
0: El dimarts dia 12, 6 de la tarda, també a Escoles Velles, entendre la fibromialgia, claus per conviure.
2: Exacte, aquesta serà la que portaré jo, aquesta sessió, que serà principalment per explicar una miqueta més de què va. Estaria molt bé que puguin venir no només les persones afectades, sinó també les famílies, que sempre és tot un tema a l'entendre com conviure.
0: Més aquest acte, el del dimarts, coincideix, com dèiem abans, amb el Dia Mundial. El dimecres 13, 3 de la tarda, hem de tenir en compte els horaris, que són diferents d'una xerrada a l'altra. El dimecres, dia 13, a les 3 de la tarda, Escoles Velles, sobre alimentació, com hem comentat abans.
2: Exacte, sí, aquesta la portarà la Laia, la nutricionista del CAP, i precisament hem intentat agafar diferents franges horàries perquè pugui venir tothom en diferents horaris.
0: Dijous 14, 12 del migdia, ens traslladem en aquest cas a l'Espai d'Igualtat, Medicació i Fibromialgia.
2: Exacte, aquesta la portarà la metgessa, l'Anna Perarnau, per donar també pinzellades sobre aquest tema que és molt important poder-ho manegar.
0: Interessant la xerrada que hi ha prevista l'última, que són veus i vivències compartir per comprendre, que es farà a l'Espai d'Igualtat a 2:15 d'una del migdia.
2: Exacte, que també la portaran una infermera de l'equip, la Susana, i la Cristina, que és la TECAI, i precisament serà recollir una mica tot el que s'ha anat parlant durant tota la setmana i intentar connectar amb les diferents persones.
0: Aquesta es farà el divendres dia 15, serà l'últim acte, per tant, com estem comprovant, és un programa molt, molt, molt, molt, molt variat, i que esperem, doncs, que la fibromialgia, que sovint es parla com la malaltia invisible, que en aquest cas doncs sigui més visible, no? No només amb els testimonis i les vivències del divendres, sinó amb els diferents punts de vista que voleu donar, no?
2: Exacte, sí, aquesta és la idea. Esperem que tothom es pugui apuntar, participar, dir la seva, perquè en el CAP ja fem, des de fa pues, uns 3 anys o més, un grup dedicat a la fibromialgia, que precisament participem totes les persones que participarem més activament en aquesta setmana, i ja recollim una miqueta aquesta premissa de la necessitat de fer-ho més visible a la comunitat.
0: Sovint es parla també que la fibromialgia és difícil de diagnosticar.
2: També. És tot un repte, és llarg, que no és un procés senzill, i per això serà molt necessari, bueno, comentar aquests temes a les diferents sessions.
0: Si parlem dels símptomes més comuns?
2: Principalment debut amb el dolor, però també hi ha una part d'afectació emocional important, però bueno, un dels punts arriba quan hi ha aquest dolor que no s'explica per altres malalties.
0: Estem parlant de dolor, estem parlant de la vessant emocional, on suposo que aquí hi entres en joc, no?
2: Exacte, sí, aquí em tindreu tota una hora per parlar d'això el dimarts.
0: Perquè com afecta la vida quotidiana de les persones que pateixen la fibromialgia? Per posar alguns exemples.
2: Pues sobretot afecten en aquesta part d'incomprensió, en limitació laboral, habitualment és un perfil de persones joves, actives laboralment, amb càrregues tant de fills com de pares més grans, en la que tens un dolor tan descontrolat que no hi ha cap control de medicació o d'altres aspectes, i al final arriba a ser molt frustrant perquè tampoc ningú acaba d'entendre el què, no?
0: Té cura?
2: No. Malauradament, fins ara no en té.
0: Però sí que hi ha una sèrie d'estratègies, que això també ho comentareu, per fer o millorar la qualitat de vida, no?, de les persones que pateixen la fibromialgia.
2: Exacte, tant de farmacològiques com principalment les no farmacològiques, que ja veurem que és les que més presència tindran.
0: Hi ha comprensió social?
2: Bueno, jo crec que aquí traurem unes bones conclusions després d'aquesta setmana, no?
1: Bueno, sí, jo crec que aquesta és la idea. Jo volia dir que treballem amb aquesta comunitat, no? que és el que estem fent des de Salut, fer aquesta xarxa comunitària, que no és només el CAP i l'Ajuntament, sinó fer participar a la gent de la ciutat, que estem treballant en aquesta taula de salut per poder que tothom hi tingui a dir la seva. I també aprofitaré, Lídia, si et sembla bé, doncs per dir que jo sé que estan en aquest grup, que van de dolor. Escolta, m'animar, si algú... Estem oberts a l'Ajuntament des de Salut. Si algú s'anima a fer una delegació de la fibromiàlgia aquí a Sant Andreu, estem oberts. Si fa temps jo he anat parlant amb persones, també ho he parlat amb la Lídia, i creiem que és important, doncs, poder tenir un grup aquí a Sant Andreu que vulgui tirar endavant, i els hi donarem tot el suport perquè pensem que es podrien fer més coses, no? Vull dir, al final es fa amb la voluntat, però quan hi ha una entitat darrere, les coses tenen més força. Així que animem, escolta'm, que si algú s'anima, doncs estem oberts per rebre'ls i per anar a començar aquest camí que pensem que és força important i interessant que el tinguem a Sant Andreu.
0: Recordem que per assistir en aquestes activitats cal una reserva prèvia. Posarem els enllaços a través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, perquè són algunes adreçades a unes 30 persones aproximadament. Però aprofitant avui que tenim a la Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, i parlant de la fibromiàlgia, parlant de casos pràctics de persones que s'han acostat a la consulta, quan es parla de la fibromiàlgia, quines són les inquietuds que tenen les persones que pateixen la fibromiàlgia? O les pors?
2: Són superdiferents. Al final, cada cas és molt únic, no? Perquè, com veiem, la fibromiàlgia té tantes potes, tantes branques d'afectacions diferents, que els neguits són molt, molt especials. Però sí que un bastant comú és aquesta part de comprensió més social, d'entendre, de tenir una vida una miqueta més adaptada, sobretot, com deia abans, en l'aspecte laboral. Sí que és tot un repte que com a societat tenim per davant.
0: Doncs esperem aconseguir, amb aquestes 5 xerrades, les 5 activitats de la setmana, podem dir setmana de la fibromiàlgia, Sant Andreu de la Barca, regidora?
1: Bueno, podríem dir... No, farem... Com coincideix també amb la Setmana de l'Educació, per no fer liu, que farem més activitats al voltant del Dia de la Fibromiàlgia. I així no ens liem,
0: Exacte, activitats i xerrades molt interessants i molt variades, sobretot per tal de conèixer tots els punts de vista. I des d'aquí, doncs, agrair avui la presència de la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i també agrair la presència de la psicòloga del CAP, Lídia Pérez, també referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de Barca. Gràcies a les dues, i que vagi molt bé aquestes activitats i que sigui d'interès.
1: Gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Nova edició de la Setmana de l'Educació de Sant Andreu de la Barca serà de l'11 al 15 de maig. Parlarem de les diferents propostes de la Setmana de l'Educació. Ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una Setmana de l'Educació que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies.
1: Exacte. Aquest any presentem la tercera edició de la Setmana de l'Educació, que, com bé diu, serà de l'11 el 15 de maig i que s'enmarca dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que és un conveni que només entrava vam signar amb la Generalitat, i que commemorem també el Dia Internacional de les Famílies, que és el dia 15 de maig.
0: Unes activitats i actes que tindran lloc de l'11 al 15 de maig. Hi ha un total de 5 propostes. Anem comentant les diferents propostes, però què s'ha tingut en compte? Primer de tot, abans de parlar de cadascuna de les propostes, què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa?
1: Aquest any el que hem volgut ha estat explorar altres activitats, no només xerrades i formacions per les famílies, sinó fer-ho molt més inclusiu i obert perquè ho puguin gaudir també a nivell familiar, és a dir, no només els adults, sinó que també els infants, incloure'ls dintre d'aquesta programació, que sigui atractiva, que puguin passar estona de qualitat amb la família, i sobretot hem tingut en compte això, perquè l'educació és una de les prioritats d'aquest govern municipal i el que volem és seguir apostant per convertir Sant Andreu de la Barca en una ciutat de la infància.
0: Comencem el dilluns 11 de maig, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Aigües Toses.
1: Exacte, dilluns 11 de maig farem l'hora del conte, que seran capses per explicar, a càrrec de la Berta del Poblet, i bé, serà una sessió de contes de Gianni Rodari, on es descobriran fins a 100 contes diferents del mestre de la fantasia. I això serà, doncs, sobre d'un escenari, un munt de capses tancades que amagaran cadascuna d'elles, un element que desencadenarà una història.
0: Hem dit Biblioteca Aigües Toses, serà a prop de la Biblioteca Aigües Toses, no?
1: Serà el parc que hi ha just al costat de la biblioteca.
0: Per tant, són activitats que es faran a la majoria al carrer.
1: Exacte, sempre que puguem, doncs fer-ho al carrer, fer-ho en obert, que tothom que passi per allà ens pugui veure, ser visibles i que l'espai convidi a participar. Recordar també que aquesta és una activitat edonauta i, per tant, els infants de tercer i quart de primària doncs podran portar aquest passaport. De segon i tercer de primària, perdó.
0: El dimarts 12 de maig, 5 de la tarda, ens traslladem, en aquest cas, al Parc Central.
1: Sí, aquí, en aquest cas, tindrem una sessió vivencial de joc, que serà doncs d'experimentació a través dels sentits per infants de 0 a 6 anys, acompanyats, evidentment, de les seves famílies.
0: El dimecres 13 de maig, 6:15 de la tarda, ens traslladem al Teatre Núria Espert, on allà es farà una xerrada. Cal inscripció prèvia en aquesta xerrada. De què anirà?
1: Sí, doncs aquí serà per parlar... Bé, serà una xerrada formativa destinada a famílies, però també oberta als professionals de l'educació que ens vulguin acompanyar, i tractarem la dificultat d'acompanyar els adolescents. Seran, sobretot, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Com bé deies, cal inscripció per saber l'aforament que tindrem.
0: També caldrà inscripció, en aquest cas, el dijous 14 de maig, 7 de la tarda, a Biblioteca Aigües Toses, tindrem una tertúlia.
1: Sí, serà una tertúlia amb Jordi Collet, que ens parlarà de que educar és cosa de tothom, recuperar la tribu. I aquí també, doncs, inscripció. Les inscripcions, recordem, que seran a partir del 30 d'abril.
0: I finalment, divendres 15 de maig, tornem al Parc Central a 5:15 de la tarda, 4:30, tindrem aquí diferents tallers.
1: Sí, seran tallers interactius per famílies i infants sobre diversitat familiar, a càrrec de la tribu juganera, i serà oberta, doncs, a tota la ciutadania. I el que es farà, doncs, serà muntar diferents estacions i racons de joc on les famílies i els infants, doncs, es podran anar bellugant i fer diferents propostes.
0: Tercera edició de la Setmana de l'Educació. Si tenim tercera edició, vol dir que les altres dues anteriors han anat prou bé.
1: Han anat molt bé, la valoració és molt positiva i fruit també d'aquestes valoracions i de reflexió, que penso que és el més important, no? Tu quan generes una nova proposta, perquè la Setmana de l'Educació és una proposta que neix amb aquest equip de govern, doncs sempre posteriorment cal una reflexió, aturar-se, mirar com ha anat, veure si té continuïtat aquesta activitat, i evidentment sí que la té, seguirem apostant per fer-la, i com deia a l'inici, seguir ampliant, és a dir, que no tot siguin xerrades, formacions i actes per adults, sinó que també sigui una setmana per viure en família, per gaudir de la diversitat familiar, i que infants i adults puguin conviure i participar i passar temps junts.
0: A diferència de les edicions anteriors, en aquesta tenim més activitats i sobretot tenim aquestes activitats al carrer. L'objectiu és fer més visible aquesta setmana, suposo.
1: Exacte, sí. Ocupar els espais públics, fer-ho visible, que qualsevol persona que passi pel carrer es pugui aturar, dir, ostres, que aquí s'estan fent coses. Aquest Ajuntament està apostant molt per la infància, per les famílies, per generar activitats gratuïtes, accessibles a tothom i que generin igualtat d'oportunitats en la mesura que apropem informació informació i formació a les famílies, però també oferim espais de qualitat per gaudir amb els adults, doncs per aquests infants, no? Que no només puguin estar amb activitats, diguem, a l'aula, sinó que també quan surten al seu municipi els ofereixi un espai atractiu, estimulant, pedagògicament revisat i que els ajudi a créixer i aprendre.
0: Doncs a l'11 al 15 de maig, tercera edició de la Setmana de l'Educació a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats que hem comentat en el dia d'avui, una programació que s'emmarca, com dèiem, en el Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies. Hi ha de tot, hi ha algunes que són inscripcions prèvies a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i d'altres que són a l'aire lliure, per tant, a gaudir d'aquestes activitats.
1: A gaudir, a participar, venir i evidentment, qualsevol persona que ens vulgui fer en finalitzar alguna d'aquestes propostes, doncs, algun suggeriment, algun, no? Doncs benvingut sigui i ho tindrem present també, doncs, per posteriors edicions.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta Setmana de l'Educació.
1: Gràcies a la ràdio també i a tu, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ara, a continuació, en el Via Directe, un dels espais que habitualment escoltem els dilluns amb els companys de la xarxa ràdio, l'espai de la jove en sèrie.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries 2 a 1 de ràdio. Ivan Osona i Sergi Guiu, bon dia.
1: I ahí, molt bones.
0: Ja, és que ja esteu a final de temporada.
2: Bueno, sí, aquesta excusa no ens servirà per
3: ara sempre. Ara t'anava a dir, cada errada i cada entreposada, ficar la mateixa excusa...
2: Que ens haurem d'inventar una altra cosa, eh?
3: Però vaja, no passa res. Endavant.
0: Vinga, actualitat.
3: Confirmada la temporada 2 de Rooster, una sèrie que crec que cada cop se n'està parlant més, d'HBO Max, protagonitzada per Steve Carrell, molt agradable. Crec que aquí jo he dit que és una sèrie de mitja horeta cada capítol on pocs problemes passen, molt recomanable. D'entre d'altres, creadors de Ted Lasso i Hacks, si no vaig...
1: I Scrubs.
3: Això, és la que, aquesta és la que tenia en ment. I que això, que la setmana... Bueno, d'aquí poc, diguem-ho així, s'acaba la primera temporada i que ja han confirmat una segona temporada de Rooster. Veurem com acaba la primera i com deixen entreure la segona.
0: Molt bé.
2: Vinga, si em deixo la llicència, perquè l'altre dia se'm va fer bronca perquè no el vaig mencionar, Guillem Figuerola...
3: M'ha recomanat... Se va fer bronca, vol dir que el Guillem et va fer bronca per no haver-lo citat a ell, eh?
2: Correcte, per no haver-lo citat a ell quan me va recomanar aquesta sèrie. Per tant, ho torno a dir amb noms i cognoms, eh? Guillem Figuerola m'ha recomanat Rooster i m'ha dit que està molt bé.
3: Perquè jo ja ho vaig dir aquí...
2: No, però el tema era amb ell. Per tant, ja està solucionat.
3: Jo fa moltes setmanes que he parlat de...
2: Sí, ho sé.
3: És agradable, és una sèrie molt agradable, la veritat.
2: Bueno, és que va una mica de la mà amb el creador, no? Una mica. Però sí, que totes les sèries són així de bon rolleres.
3: Té capítols millors i pitjors, alguns una mica més avorridots que d'altres, però és que és una sèrie molt agradable. Llavors...
2: Doncs molt bé.
3: Recomanable si vols milloreta de no pensar massa problemes. Spoiler, quan acabi el capítol els teus problemes seguiran existint. Llavors,
2: llavors el que has de fer és ficar-te un altre capítol, com fa jo.
3: Clar, però és que són molt curtets. Llavors, no, per molts capítols seguits que et fiquis, els problemes no desapareixeran.
2: I s'acabarà de seguida, no?
3: Tard o d'hora acabaran tornant a aparèixer en escena. I Judit, dic Judit perquè crec que tu l'has vist. Aquest diumenge, en el viatge a les Illes Balears, vaig començar Ell i ella, de Netflix.
0: Sí que l'he vist, sí.
3: D'un policia, un assassinat, la seva exparella és periodista, en una zona dels Estats Units petita.
0: Sí.
3: Dóna la sensació que aquí tothom té coses amagades i coses que enganya. Doncs estic a la meitat, té 6 capítols, em sembla, i he vist el tercer. No sé si l'he arribat a acabar, però he començat aquesta sèrie que... està molt bé.
0: Sí, a més al final crec que et sorprendrà.
3: Segurament, pot ser.
0: Sí, pot ser.
3: És una sèrie, és a dir, és sèrie típica de Netflix d'intriga i així, de que en algun moment hi haurà algun gir. Doncs l'he començat a mirar i molt bé. I he de dir una cosa, d'estudio no m'està agradant.
2: Ai, per
3: què? De fet, la mirava compartida, és a dir, no està ben feta aquesta frase. La mirava amb companyia. La meva companyia ja ha llançat la tovallola amb aquesta sèrie i m'he quedat sol.
2: Per tant...
3: No, l'acabaré de veure.
2: Ah, vale.
3: Però així com Rooster és tot agradable, d'estudio em genera molta angoixa, em posa molt nerviós, ens atabale molt, sempre la mitja hora de capítol és amb musiqueta de fons, però aquesta musiqueta així de... I molta percussió i molts tambors, parlen molt, criden molt... ens ha atabalat molt aquesta sèrie, que ha guanyat tot lo de la seva categoria aquest 2026 i 2025, però jo d'estudio de moment no la recomanaré.
2: Perquè t'ha pillat en una època en la que penses que no la gaudiràs, o si t'hagués pillat en una altra tampoc la gaudiries? Ho dic com que dius que va així molt ràpida, diguéssim, com que t'estressa.
3: Sí, però, per exemple, Severance en certs moments també m'estressava, però és un altre tipus d'estrès. Sí. Per exemple, aquest atabale, aquest és... atabale, i criden, i parlen, i fort, i molt... No.
0: Vale.
3: A nivell tècnic, a l'Ivan aquestes coses li agraden, molts plans seqüències i moltes coses d'aquestes, el que tu vulguis, però molt pesats. Capítols de mitja hora que es fan llars vol dir que la sèrie no m'està agradant.
0: No
3: dic que sigui bona o dolenta, això no hi entraré jo. A mi no m'està agradant. Per mi, no en tinc tampoc tan bon bon d'estudi.
0: Vale.
3: No passa res.
0: No. El món continua.
3: El món continua, correcte. Sí.
2: Sabeu que no continua? Perdó, no sé si havies acabat.
3: No, però ho havies fet perfecte. No havies de tirar endarrere.
2: A veure, cancelen...
3: Torna-hi.
2: Perdona, que...
3: És igual, Ivan.
0: Sabeu el que no continua?
2: Ah, correcte, sabeu el que no continua? Respira. El drama mèdic espanyol de Netflix creat per Carlos Montero...
3: Un drama, mai millor dit.
2: ...acabarà amb la seva tercera temporada.
3: Oh.
2: S'ha anunciat com a cancel·lació, tot i que estan començant a enregistrar la tercera temporada, imagino que com a mínim quedarà tancada.
0: Home.
2: Seria un detall, sí. Seria un detall, sabent-ho a priori,
0: sí,
2: que no escrivissin un capítol final, ni que sigui així. En lloc de 8 fan 9 capítols i l'últim és un que tanqui tot i ja està.
3: Que tanquin amb pany i forrellat, no? I...
0: Que deixin de respirar.
2: Jo, mira,
3: vaja,
2: tu has dit que aquesta... Tu has dit, per exemple, que d'estudio no et competia a tu dir si era bona o dolenta. Jo crec genuïnament, tot i que no m'agrada, que Respira és una sèrie dolenta.
3: No, és que hi ha, sèries, hi ha moltes sèries dolentes, eh?
2: Però t'ho dic així, o sigui, una sèrie en la que no brille ni Aitana Sánchez Gijón...
0: És que jo no sé què fa...
2: És que ha de ser molt, molt malament aquesta sèrie, eh? Perquè ja no és qüestió de la qualitat actoral o no, és qüestió de que els guions, de què la direcció, de què tal, no deixen lluir els actors. Uh-huh. A més, també trobo que és una sèrie en la que la trama avança rapidíssim. O sigui, si tinguéssim una temporada de 16 capítols, l'evolució de les trames serien lògiques. Però és que va tan a tota pastilla que en 8 capítols... Uf, és molt de drama. En cada yeah. capítol passen moltes coses i ploren tots molt. I de tot, eh? És que... I a més ara tenim sèries com a The Pitt, que les comparatives són odioses, però és que... Yeah. Però
3: no es pot comparar.
2: No, no, no, millor que no ho facis. Jo millor que no ho facis.
3: És que no es pot, crec que són dues coses completament
2: però,
3: diferents.
2: Però
3: crec que Respira no és competència de Pit ni viceversa.
2: No. Pff, a veure, jo, en el, qüestió de que són dos drames mèdics, vull dir, és una comparativa. Ja a partir d'aquí. Però de la mateixa manera que podria comparar, jo què sé, The Pit, sí, amb House, però... o amb... Mira, Anatomia de Grey i Respira...
3: No, però no crec no. que juguin amb les mateixes condicions.
2: Mira, el que te vaig a dir, que el pitjor d'Anatomia de Grey és Respira, així t'ho dic.
3: Com?
2: El nivell de del nivell de demència, de trames totalment irreals...
3: El pitjor contingut d'Anatomia de Grey està al nivell del millor
2: correcte.
3: Contingut de Respira.
2: Els metges, ja estan més ingressats els metges que els propis pacients... Totes aquestes coses, saps?
3: Segueixo pensant que no es poden comparar. Que és a dir, que és una comparativa que ja jugué a l'engany, aquesta comparativa. És tramposa, la comparativa
2: sí.
3: de Respira amb Derrick.
2: Sí, però ja t'he dit, com a drama mèdic fet a partir del 2020, uf, Respira és duro.
0: Molt bé.
3: Segurament.
2: No te diré que celebrem...
3: Estic content de... Sí, pots celebrar-ho, que una
2: no,
3: sèrie
2: es perquè, no, perquè està molt lleig, perquè aquí hi ha molta gent que es queda sense feina. Bueno, es queda sense feina. Serà reubicada en un altre projecte, imagino.
0: Jo no sé si Blanca Suárez li afecta molt quedar-se sense feina.
2: Però no estic parlant dels actors, estic parlant de tot l'equip tècnic que hi ha darrere.
0: Vale.
2: No?
0: Sí.
3: Ara anava a fer un comentari sobre l'equip tècnic que m'estalviaré, no passa res.
2: Home, no.
3: Pobrets, es queden sense feina, és veritat. Esperem que en trobin.
2: No, segur que sí. Jo crec que aquí a Netflix hi ha una rotació de...
3: Esperem que puguin seguir vivint i respirant.
2: I tant. Inhala, exhala, respira. Que
3: això és el lema,
0: Això és el lema, mare
3: doncs no farà cap de les tres coses a partir de la tercera temporada.
0: Mare de Déu, que dolent.
3: És que, clar.
0: És que ja, en fi. Doncs avui el que toca és repassar les estrenes que arriben a aquesta primera quinzena de maig. Comencem per a Disney Plus, que arriba Impuros.
4: Eu tenho o direito de ficar com os meus netos!
5: Gigi!

0: de uma agora, mas a gente fica!
1: Perigoso levar as crianças.
2: Ens ambientem a Rio de Janeiro, a finals dels 90. Evandro és un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim. La seva visió estratègica transforma la seva facció criminal en un imperi de la droga i crida l'atenció de Morello, un policia federal autodestructiu que buscava un sentit per a la vida i el va trobar en Evandro com a rival a la seva alçada. Dos talentosos estrategues que lliuren una guerra que travessa dècades i que confon amb la pròpia història de la ciutat i la seva complexa relació amb la delinqüència.
3: Vaja.
2: Bueno. Pot estar bé.
3: Pot estar bé.
2: A Disney Plus també.
4: Sembla que ningú dels que estem aquí ho comprovarà.
3: Jo no estava escoltant gaire, Judit.
2: Ah, molt bé.
3: Ho sento.
2: A Disney Plus arriba El Encargado.
5: Hola, Eliseo.
6: Buen día, Martita.
7: ¿Cuánto le cobraste?
8: 14.000. Toma.
7: Dale, yo te llamo cualquier cosa.
8: Dale.
7: Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajas acá vos?
6: Hace 30 años que trabajo acá.
2: Es una comedia dramática. Vaya oxímoron, pero bueno.
4: No, ¿por qué?
2: Hombre, comedia, si es comedia, no es drama.
3: Se viene.
4: No se viene, pero es un
2: ¿cómo es allo de la...?
4: Es un debate a tenir perquè...
2: El drama és la comèdia... No, la comèdia és el drama superat, o com era?
3: Vaja, no...
2: Hi ha una frase que el...
3: No,
2: tots
3: no et puc ajudar.
2: La diuen.
3: Vaig a buscar-la. Ves, presenta el programa, si vols, mentrestant.
2: Vale,
3: pots conduir-lo.
2: Ivan, a veure, continua.
4: Ah, ¿ya de continuar yo?
2: No, vull dir que per què, bueno.
4: Perquè la línia de la comèdia sempre és molt... O sigui, perquè es dona per fet. Per com ho has dit, ho dic, de que no hi pot haver-hi drama en una comèdia.
2: Perquè una comèdia és de per riure.
4: No sempre. La definició de comèdia no és humor.
2: Ah, no?
4: No, en absolut. Ara te la buscaré, ja veuràs.
2: Molt bé. Jo vaig explicant, ¿vale? La sèrie narra amb to irònic i humorístic les aventures de Liceu, el conserge d'un edifici d'habitatges d'alta classe que, malgrat la comunitat de propietari el té contractat, abusa del seu poder per vigilar-los i a entrar a les seves vides. Un edifici que és un univers, l'ecosistema del qual funciona amb les seves pròpies normes i dinàmiques, i el conserge se les coneix a detall. Vaja que...
3: No, trata d'arrencar-lo, Carlos. Por regals.
2: Allà viu, treballa i reté fins a l'últim detall de la vida dels seus habitants. Tot i això, la seva aparença sumisa i servicial, darrere d'aquesta aparença s'amaga una habilitat manipuladora.
3: Vale. És que per què no tu tradueixes com ho tradueixo
2: perquè
3: quan faies guions?
2: Perquè tinc molta feina, Sergi.
3: Però és copiar i pegar una miqueta, tampoc no és una feina... Però no passa res, no passa
4: res.
3: Si
4: voleu que la feina de traducció dels guions passi per Ivan Usson...
3: Ja has acabat o no?
2: Sí,
4: pot ser, pot ser.
3: Tinc tres frases.
2: A veure quina és.
3: A veure, d'una banda, Carol Burnett. La comèdia és tragèdia més temps.
2: Això era.
3: Espera't un moment. Charles Chaplin. La vida és un drama de prop i una comèdia de lluny. I Molière. La vida és una tragèdia pels que senten i una comèdia... pels que pensen.
4: Ojo! Estem passant profuns, eh?
2: Jo deia la primera, eh?
4: Jo, mira, sé que comèdia dramàtica com a tal té una definició, dramedy, en anglès.
3: Buf,
4: vale?
3: Que pesats en fer aquests xipeus.
4: Sí. Gènere híbrid de teatre, cine i televisió que equilibra l'humor amb elements dramàtics, abordant temes seriosos mediant situacions quotidianes, sovint amb un to agredolç.
2: Molt bé.
4: Bueno, no, però jo t'he dit que no sé, jo m'agraden molt sobretot les comèdies que tenen punts dramàtics importants. No que cada capítol tingui un moment de fer-te plorar, però que, ostres, si cada 5 capítols acabem un capítol i jo tinc una llàgrimeta a l'ull, aquella comèdia m'està fent sentir molt més que molts drames, m'entens el que et vull dir?
2: Sí,
4: per tant,
2: sí.
4: És una cosa que... I de la mateixa manera, també hi ha drames que introdueixen molt bé la seva comèdia. Per exemple, Severance.
3: Sí.
4: Em dóna la sensació que és una sèrie que sap introduir molt bé moments còmics molt petits, sobretot, però, per exemple, a través de Dylan...
3: Però en cap cas és comèdia dramàtica.
4: No és una comèdia, no és una comèdia. Però parlo de que escolta, de que la manera en la que ho ha dit la Judit és com si fossin dos gèneres totalment a banda, un de l'altre, i que, escolta, que la comèdia i el drama tenen molt a veure i s'hi poden barrejar molt, traient resultats molt bons i molt interessants.
2: Vale, no ho
3: tornaré
2: a dir.
3: Però no tornarà a passar, eh? No passa res.
2: No,
3: disculpes acceptades, Judit, com a mínim per la part que em toca, que és la meva.
2: Vinga, va, a Netflix arriba Glòria.
8: É bom ver por aquí na cara.
9: Já vi que a segurança aqui é apertada.
10: We're together in this fight against communism.
11: Portugal está à distância certa para enviar o sinal para o bloco de leste.
12: A guerra faz-se com armas e não só. Aí é que entramos nós.
2: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre lidien amb el complicat de retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí, no acabo de veure el
3: lligam,
2: el lligam,
3: no?
2: Sí. Bueno. Però una altra sèrie que s'estrena és Petra.
13: Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
4: I fins aquí, no?
2: Sí.
3: Ah, és això?
2: És això.
3: Ah, jo pensava que ara hi havia algun
2: no,
3: gent
2: no, no,
3: de
2: no,
3: trailer.
2: No, és això, és això.
3: Molt bé.
2: A més, em fa molta gràcia el Jaume.
3: Jaume, sí.
2: En fi. Petra torna als nous casos en els quals la intuïció, el caràcter i una mirada poc convencional tornen a les seves millors armes. En aquesta tercera temporada, la inspectora s'enfronta a investigacions on res és evident i cada pista amaga una nova capa de complexitat. Amb el seu inseparable company Garzón, Petra navega entre el crim, la ironia i la seva particular forma d'entendre la justícia en històries que combinen tensió, intel·ligència i un toc d'humor àcid.
4: Veus? Veus?
3: Ho sento molt, ho sento molt. És el que hi ha.
4: No és comèdia, però té un toc d'humor àcid. Veus?
2: Home, però és que això de comèdia no en té.
4: No, però veus?
2: Humor àcid? No sé fins a què...
3: Estic en condicions ara mateix, només tinc mocs.
2: No sé fins a quin punt es categoritzaria com a humor, eh?
4: Ah, vale, vale. O sigui, una paraula que té... O sigui, un concepte que té humor... Com a una de les paraules que el defineixen no és humor, eh?
2: És que no ho sé, o sigui...
4: T'estic buscant les pessigolles, eh?
3: L'humor àcid, l'humor àcid per tu seria una falta de respecte.
2: Ho podria, sí.
3: Una falta de respecte mal encaixada, potser? O, és a dir, de que l'has rebut tu malament o de que no l'has exposat tu bé? És a dir, la línia fina entre humor àcid i falta de respecte és culpa del receptor o... del qui ho envia, que ara no em surt el nom.
4: Bueno, amics, estem parlant de ficció, eh? Faltar-nos el respecte.
3: No. Anem a fer un anàlisi...
2: No t'ho sabria. Depèn.
3: Lingüístic.
4: Depèn. Vaya, busco la definició d'humor àcid, també?
3: No, però jo entenc el que diu, la Judit.
2: No, vull dir...
3: L'humor àcid hi ha un puntet de la pollita, no? Que sí, se li diu en castellà.
2: De mala llet.
3: Jo faig servir bastant humor àcid, ara que me'n dono compte. Però no, perquè ja es veu que no.
2: Faig servir passiu-agressivitat.
3: Sí, passiu-agressiu.
4: Parlaríem de sàtira i de cinisme, eh?
3: Cinisme. Passiu-agressiu. Com ho definiríem, el passiu-agressiu?
2: Quan t'enfrontes a algo, però que no és directament, que ho fas subtilment.
3: Molt bé.
2: El que acabes de fer.
4: Treure humor en situacions límit és un signe d'intel·ligència. Per
2: això
4: tant, si ho sabeu fer, nois...
3: Bueno, total, a Calle 13, que tampoc no mirarem, perquè fan a Calle 13, atrévete, tete, salte del closet, estápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte.
4: L'acabes o no?
3: Podria acabar-la, però crec que és incòmode per l'audiència.
2: Vinga, va. A Cosmos arriba Àlex Hugo.
14: Puedo sentir lo que sienten los demás. Puedo meterme en su piel. Alex Hugo, soy policía. Nunca conocemos del todo a la gente. Ningún animal mata por placer. Solo los locos lo hacen.
15: La montaña es como una tumba. Encuentra al que lo ha hecho.
2: No voy a parar. Diu aquí que...
3: Ens expliques tota la sèrie amb aquesta sinopsis, eh? Perquè
2: sí,
3: déu-n'hi-do.
2: El que passa
3: que jo... Jo llegis llibres més curts que aquesta sinopsis.
2: També diu bastant, tu, a l'hora que llegeixis.
4: Microrelats.
3: Ja saps que jo no llegeixo llibres més curts que això.
2: Ja, ho sé.
3: De fet, ara estic amb un de 600 i pico que es farà llarg.
2: és una de les ficcions, diu aquí, més exitoses i populars de la televisió.
16: Segur, sí.
3: Pues és la primera vegada que en parlem, que ens hem de
2: parlar,
3: no?
2: La sèrie... No, no, no, no, aquesta...
3: A tu la tenies ubicada?
2: No, la vam... Crec, si no m'equivoco, que la vam... en vam parlar quan vam fer aquell programa dedicat a les sèries de fred, perquè un que
3: vale.
2: Passa la muntanya...
3: Ah,
2: perquè
3: vale.
2: Jo quan la vaig posar em sonava, eh? Sí, sí, sí, sí. La sèrie segueix la història d'un inspector de policia marsellès que decideix deixar enrere la violència i el ritme de la ciutat per refugiar-se en un remot, en una vall a la muntanya dels Alps.
16: Vale.
2: Sí, sí que la vam repassar. Sí. Sí que és llarga, sí, la veritat.
16: Sí, sí. És que, déu-n'hi-do tot el que ja he d'explicar de l'Àlex Huboqueta, eh?
3: Si vols ho deixem aquí, eh?
16: Sí, quasi millor que us miro la sèrie vosaltres, perquè si no us farem spoiler.
2: Sí.
3: A Lusany, el poble. Ah, poble fictici. Val. No, que no, vull dir, era per acotar una miqueta més dins dels Alps, a veure on estàvem.
16: Mira...
3: És produïda per França, eh?
16: I una cosa, concebida inicialment com una pel·lícula, Àlex Hugo va tenir tant d'èxit que una dècada després continua en emissió.
3: Molt bé. A França, segurament, té més èxit, no?
2: 4 així milions d'espectadors.
16: El seu estreno va ser a France 2, el 2014.
3: 4 milions d'espectadors, molt bé. Doncs sèrie francesa exitosa. Enhorabona.
2: Sí, sí.
3: Fan coses bé.
2: Sí,
16: mira, amb una duració de 90 minuts. Ens han
3: cada
16: copiat,
3: capítol?
16: Ens han copiat lo pitjor...
3: El setmanal.
16: Lo pitjor de les nostres sèries ens han copiat.
3: Una hora i mitja de capítol. Jo m'agrada dir-li pel·lícula, d'això.
2: Sí. Sí, la veritat. Vinga, Amazon Prime Video. El que arriba és Citadel.
17: Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren. Hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
18: Si me tocas, voy a gritar.
17: Cógelo.
18: ¿Acabas de lanzarme un cuchillo?
17: Creía que lo cogerías.
18: Apártate.
2: És protagonitza una nova temporada de la sèrie d'espies.
3: Molt bona.
2: L'has vista?
3: Sí, de fet, us la vaig presentar quan les sèries més cares. Era una de les més cares.
2: Ah,
3: doncs
2: sí.
3: No sé si estava la primera part o la segona, però quan a les sèries cares va aparèixer en algun moment Citadel. De Prime Videos, aquesta sèrie.
2: Agents d'elit d'una llegendària agència destruïda per Manticore, una xarxa despiadada, respaldada, no és correcte.
3: Recolzada. Sí, compta amb el suport de, no?
2: Compta, sí. Per les famílies més poderoses del món. Quan en una nova i aterradora amenaça s'exige al tauler, els tres es veuen obligats a tornar a l'acció. Junts hauran de reclutar a un improbable equip de nous operatius i embarcar-se en una missió d'alçada global per desmantellar una conspiració capaç de canviar el rumb de la humanitat.
3: Això que estem escoltant en el trailer de la primera temporada, us confirmo, millor dit, no us enganyo, no me'n recordo com acaba la primera, perquè fa temps ja de la primera temporada de Citadel, però doncs per Richard Madden i Priyanka Chopra, que són dos persones que cauen malament de lo atractius i guapos que són. Tant un com l'altre, no són parella a la vida real. De fet, diria que... Ah, bueno, clar. Priyanka Chopra, Jonas, perquè és germana d'uns Jonas Brothers. Ai, és germana. És la dona
16: la parella,
3: del que ha fet més coses.
2: Molt bé.
3: A nivell audiovisual.
16: És que ara no sé si és el Joe o el Nick. Però
3: el,
16: bueno.
3: Nick.
2: El Nick.
3: Del Nick. Del Nick Jonas, que ara està fent una pel·lícula, fa una pel·lícula amb un de Marvel. Doncs això, són els dos molt guapos, molt atractius i...
2: Molt fàstic.
3: I que fan fàstic de lo guapos i atractius que són tant un com l'altre.
16: Mítels, deu ser aquests dos, que sí?
3: Just aquests.
16: Mira, molt bé.
3: Sí, sí.
16: Sí que fan una mica de ràbia.
3: Però no, però aquest que has vist ara és Jonas, eh? És el Jonas.
16: És el Nick Jonas, no?
3: Sí.
16: Amb la seva parella, o no?
3: Richard Madden surt a Joc de Drons, per exemple.
16: Vale.
3: Sí, sí.
2: Molt bé. Continuem repassant les sèries. A Sky Showtime arriba Prisoner.
19: Happy Thanksgiving!
20: Happy Thanksgiving!
19: Anna, wait until we're invited.
20: Oh, for God's sake, look at the hell in here.
21: What? He actually sings in the shower. So.
19: I do not.
21: Yes, you do.
22: Mommy, can I take Joy to our house?
20: Wear a hat, please. You're just getting over a cold.
23: Joy, you wear a hat, too.
19: We're
2: Amber Todd, una jove guàrdia de presons en principis, rep l'encàrrec d'escoltar a Tibor, un presoner perillós, impredictible i d'alt valor, al tribunal per testificar contra Pegasus, de, no sé pas de què em sona això, un sindicat... Pegasus? Un sindicat del crim d'elit i gran no poder. Quan el seu comboi de transport pateix una brutal emboscada, Amber i Tibor es veuen obligats a fugir, a treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps. Al llarg del trajecte, la seva relació dona girs inesperats, mentre el risc augmenta, ja que el sindicat criminal no es detindrà davant de res per localitzar-los. Amber no pot confiar en ningú i molt menys en l'assassí al qual està exposada. Però mentre tot el que ella estime penja d'un fil, haurà d'afrontar una pregunta impossible. Quins límits morals està disposada a creuar? Em fa molta gràcia el de sindicat criminal. Somos sí. los malos, pero nos organizamos.
0: Correcte.
3: També tenim els nostres drets com a treballadors.
2: Lo de, es con lo del crim organitzat.
4: Bueno, és una organització no, criminal, és... correcte, sí.
2: Aquí treballem bé.
4: Sí, sí. Vivim d'això amb professionalitat.
2: Sí, sí. Exacte.
3: Tenim estatut reglamentat.
4: Hi ha comptabilitat.
3: Jornada completa.
2: 8 hores, eh? I les salari... hores extres el paguen.
3: Salari mínim, un mes de vacances a l'estiu. Sí, sí.
2: Molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és Leyendas.
1: Your legend... is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, and you're a goner.
5: The heroin crisis is a national emergency.
2: En aquest cas, mentre les drogues arrasen Gran Bretanya en els anys 90, un equip de funcionaris infiltrats tracten de destruir els càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals, protagonitzada per Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes i Hayley Squires.
3: Molt bé.
2: Repassem sense tràiler a Movistar Plus. El Senyor de les Mosques és un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX. A Blue Ridge arriba també a Calle 13.
3: Atrévete.
2: Justin Wise torna a patrullar les muntanyes de Blue Ridge, on la tranquil·litat és només aparent. En aquesta segona temporada, els conflictes s'intensifiquen i els casos posen a prova tant el seu instint com el seu sentit del deure. A Netflix arriba una segona temporada del Caso Hartung, que abans li deia a l'Ivan que està molt bé sí? com a sèrie. És un thriller danès, que, o sigui, per
3: jo
2: ser danès
3: aquesta,
2: està molt
3: sembla.
2: Bé. És possible.
3: Jo em sembla que sí. Però
2: basat en una
3: clar.
2: Novel·la. La segona temporada arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia indaga el seu rastre digital amb l'objectiu de trobar el seu assassí. Les troballes
3: sí.
2: revelen que...
3: Confirmo que l'he vista perquè ara ja està mirant l'aplicació de capítols que tinc pendents i me diu que torna, sí, sí, temporada 2.
2: Sí, doncs les troballes revelen que durant mesos va ser objecte aquesta dona d'un violent assetjament. El desconegut perpetrador va jugar amb ella una... Com es diu, escondite?
3: Què?
4: El fet d'amagar, no?
2: Bueno, sí.
3: Sis capítols té.
2: A involuntària vigilar les actuacions privades i enviar-li fotos i vídeos constants acompanyats del que sembla una cançó de Bressol.
4: Primer turbador, eh? Això?
3: La primera temporada tenia alguna... Com es diu? Chestnut, en català, com és? Ja us ho diré, home.
4: Avellana?
3: Sí, és algun fruit sec, caram.
2: Sí.
3: De Chestnut Man es deia la primera temporada. Alguna
2: algo
3: cosa així. I a la segona, doncs, deu ser un cas diferent.
2: Sí. Jo, la veritat és que està bé, eh? Al principi...
3: Castanya, caram, clar, castanya.
2: Que està una mica com així...
3: Sí,

0: Us agradi més o menys, aquesta sèrie està funcionant com un tret, eh? Vam per la cinquena temporada d'Espanya, ja.
1: Molt Amazon bé. Prime Video, Good Omens,
2: diuen que està molt bé, aquesta.
1: Plus, sí. The Lady, a Netflix Nemesis, a Netflix també Almas Gemelas, Amazon Prime No és així, la superfriki, Los Superfriquis a Netflix, Berlín i La Dama de Armiño a Netflix.
0: No fa cap falta, això.
2: Berlín, eh?
1: Sí. Disney Plus, Rivales, i amb això és tot, crec. Sí,
2: no està gens malament.
0: No, Déu-n'hi-do.
2: Ara és una època, consell que dono als nostres oients, és una època al mes de maig i juny on el que han de fer els oients és anar-se apuntant sèries. Perquè vindrà l'estiu i serà un bon moment en què podran posar-se al dia i anar-les mirant. Per tant, aneu ficant a pendents, sèries a pendents.
1: Molt bé.
0: De moment tenim roster, no?

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us està acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimarts.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: d'unidó,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
2: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
2: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
2: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
2: No fa gaire,
0: Sí, sí, tu també.
2: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
2: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
2: És el següent pas. Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí, és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que, com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color, és color gris, vull dir, veure, si estigués pintada groc fluorescent,
0: clar,
2: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No, al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Trella d'avui, dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No. O sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles. I ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient. Però el que sí que és cert és que no és una paret. O sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample, que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades... I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, no, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000-8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant, una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament, per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els uns blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la serp roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no?, si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no?, al nord o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual, o sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava en múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
0: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots. A la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat, i gairebé sense cap mena de parada en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, val? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va de la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
0: sí,
1: no?
0: De sí,
1: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. òbviament, 9, 20, i ara començarà a parlar de la muralla, eh?
0: Vinga.
1: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica. No sé,

0: aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord, hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no? Els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la gran muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
1: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc. Però passarem directament a la Ming. Perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa. Mm-hmm. És molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. O sigui, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la

0: la Xina fragmentada en trossets, i tota fortificacions, no?, per defensar-se, aquests regnes defensa d'aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc., i també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
1: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
0: Hem de pensar en un nom propi, val, que és Qin Shi Huang. Val? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221 arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, a l'inici o al final de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics... Aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador, inaugura la idea de la Gran Muralla.
1: I com es construeix aquesta Gran Muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
0: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica, bàsicament, consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
1: Ostres, un milió són moltes, eh?
0: Són moltíssimes.
1: I quin tipus de persones treballaven en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
0: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat Xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només... O sigui, no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa edat mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
1: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
0: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no?, que la

0: La Terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres, estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
1: I, clar, la llegenda aquella de... dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
0: A veure, ja, sobretot durant els anys 80-90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones, va morir moltíssima gent, però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat, però després de moltes recerques arqueològiques en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com per exemple la llegenda de Mengjiangzhu, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular... ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal. Aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
1: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
0: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, al desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques, doncs, fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
1: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
0: És que literalment...
1: Vas a treballar allà, vull dir...
0: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà... Els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot... Podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna... a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa al Tres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple: "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
1: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
0: Clar, fixeu-vos, eh? Gran muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina, Xina. Història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que hem estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
1: Anem a animar una mica això.
0: Som-hi, va.
1: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
0: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
1: Tu penses aquestes coses, no?
0: Jo cada dia.
1: Tu per la nit.
0: Allò de quants cops penses en l'imperi romà.
1: Doncs, tu penses en la muralla i aviam de quina manera podria tontrollar.
0: Faig plànols amb una llanterna, saps?
1: Carai.
0: Sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts. Perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan. És a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. I què faran? Doncs amb els seus cavalls entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i es llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i se sabia utilitzar com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
1: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats?
0: Com
1: a la cara, no? Li tires?
0: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no, d'aturar, no, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
1: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
0: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus, nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
1: Ens hem d'imaginar que la muralla, el desert era impenetrable? Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
0: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia d'empassar l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades, què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenies els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que es repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del treball d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final del Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat. Hi va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, doncs que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I per tant, què li passa a l'imperi? Doncs que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera del nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Chang'an i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
0: molt
1: Àsia, que no pas a Europa. Però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia, perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan, a principis del segle XIII, i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment quan la vaig veure em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la gran muralla, etc. I es van dotar d'això d'enginyers musulmans, recordant que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que el sud recorrem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has escalat una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentava abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord, i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergio, és un bon moment per fer un break, no?
0: Un break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: En David Cantó obre el programa amb una nova secció de recomanacions.
2: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott.
1: I després ens n'anirem a la universitat. Sí, amb la Marta Gené-Gené, autora de La Catedràtica, publicada per Alt de Talent, una novel·la irònica i directa que dibuixa l'univers acadèmic en clau de ficció.
3: El tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. Podríem dir una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat. El pas de l'any, dels anys, ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, i com això, doncs, persisteix en els anys 20.
1: Acabarem amb una aventura esperada, L'espasa del rei, d'en Jaume Clotet, publicada per Columna, la novel·la que tanca la trilogia de la germandat de l'Àngel Caigut i la calavera de l'apòstol.
4: A l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani, també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant, una manera de difondre aquestes històries, que a mi m'agraden molt, és a través d'aquestes novel·les.
5: No ho dubteu. Ara que hem repassat els continguts, si us quedeu, gaudireu d'aquesta edició, la número 340 del Calaix. Temporada 7, capítol 35.
6: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
2: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
3: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
2: But visual learning is so much better.
3: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
1: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
1: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
1: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
4: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us, hell yeah.
1: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Marta Giné-Gené és llicenciada i doctora en Filologia a la Universitat de Barcelona. Ha estat catedràtica de la Universitat de Lleida, especialitzada en literatura francesa i en traducció literària. En aquesta línia destaca la traducció de la poesia de Màrius Torres al francès i obres de Laclos i Musset, entre d'altres. Com a escriptora, ha estat guardonada amb els premis Paraules a Icària i el Premi Germans Espar i 300 als Premis Literaris Homilies d'Organyà. És autora de relats, poesia i narrativa curta. La Carina és una fisioterapeuta molt exercida que vol fer classes a la universitat. L'atzar fa que tracti en consulta una professora d'universitat que pateix molt de l'esquena i li demana que com ho ha de fer per convertir-se en professora. Al llarg de les sessions, la professora rememora vivències passant per ella mateixa i els seus col·legues. Un fil narratiu que va des dels anys 80 fins a l'actualitat. L'ahir i l'avui es troben entrelligats i presenten un compromís amb la realitat que els envolta.
1: El calaix, amb Mònica Socies.
2: La catedràtica i la petita cort de miracles, i jo us diria, després d'haver-la llegit, que els miracles es necessiten. Es necessiten molt. Marta Giné-Gené, que ens tornes a acompanyar, aquesta vegada no amb poesia, aquesta vegada amb un llibre molt diferent i amb una estructura molt original, Marta. Parla'ns una miqueta. Entrem primer al cos del llibre, perquè és que l'he trobat molt original i amb detalls molt bonics.
3: Gràcies, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Efectivament, trenco amb l'obra que he fet fins ara, que més aviat és poesia o bé narrativa curta, i que té un to més intimista. Aquí dono pas amb una veu, no sé si dir social, que també viu en mi. I és una narració, efectivament, no és una novel·la tradicional, de forma i estructura, aquelles novel·les del segle XIX que tant ens agrada llegir, no té res d'això. Podria semblar un assaig, però tampoc no és un assaig, per unes raons teòriques que crec que no val la pena explicar. I és una reflexió sobre el món de la universitat. No és una universitat concreta, no és una autobiografia, no és una autoficció. És una reflexió sobre coses que, al llarg del meu transcurs professional, he anat vivint, però no exactament, no hi ha una referència a fets concrets, al contrari, l'estructura es vol molt esperpèntica, per dir-ho d'alguna manera, perquè, o per dir-ho amb una altra paraula, és molt trabuc, va a cop de trabuc, perquè té una funció també de voler distreure, de voler distreure a partir d'una reflexió sobre el que seria, com hauria de ser el món universitari i com és moltes vegades el món universitari.
2: Marta, jo hi afegiria fins i tot una mica aquesta evolució. Clar, a veure, no és ni autobiogràfica realment. Clar, jo no puc parlar perquè no fa tants anys que et conec, no fa tant de temps. Que no és una universitat concreta, no ho és. Però, clar, tota la teva trajectòria, tot el teu bagatge, podríem dir que també hi ha una mica aquesta evolució, no?, de com era i de com s'està transformant aquest món universitari.
3: Sí, això és cert. Vull dir, el tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. I podríem dir que és una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat, el pas de l'any dels anys ens ha demostrat doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, I com això doncs persisteix en els anys 20. De tota manera, en escriure-ho, o perquè ho he escrit, penso que no és pessimista, sinó que hi ha la voluntat de denunciar, d'indignar-se per una situació, d'indignar-se per dir això ho podem fer millor. El llibre estaria dedicat a totes les persones que en una situació professional complicada diuen ves què hi podem fer nosaltres. En lloc de dir això, que és una frase que jo escolto cada dia amb molts mitjans, doncs sí, segurament en el nostre entorn alguna cosa podem fer perquè millorar i deixar una mica el futur no tan malament com un pensa quan diu això, ves que malament que està tot, però què hi podem fer nosaltres?
2: Jo et contestaria ara, Marta, que el que fem sempre és una llavor. I més val que hi hagi quatre llavors bones que zero llavors.
3: Sí, sí.
2: Llavors és una tasca de cada dia. Però mantenir-se... Clar, aquí tenim una sèrie de protagonistes, no? Perquè tu has anat fent perfils. No? Cada protagonista té un perfil. Són personalitats. Bueno, la Tàcia, jo estic al·lucinada. No es podeu explicar, ho heu de llegir. Però la Tàcia és una de les que a mi m'ha impactat. Ja la llegireu. Però és això, no? Cada una d'elles té un perfil molt diferent. I n'hi ha que són llavors. I n'hi ha que no, que són les males herbes. No podríem dir en un canvi a llavors i males herbes?
3: Sí, ho podríem dir així. És a dir, són... Més que perfils psicològics, serien arquetips, no? Arquetips. Si em deixa... T'ho explico amb un exemple, a veure si és més fàcil. Quan fèiem la presentació amb la Laura Borràs, a la qual ja he d'agrair molt perquè va fer una lectura esplèndida, ella em deia, a veure... No, ella deia al moment de la presentació, hi ha un personatge que està a la universitat i llavors va a la política, diu, soc jo? Evidentment, amb ironia, amb tota la ironia del món. Dic, no ets tu, jo precisament... Si t'he demanat a tu que facis la presentació és perquè penso que un pot anar de la universitat a la política i tornar amb tota la dignitat possible. Els personatges són molt arquetípics, diria jo. Hi ha perfils, perfils més que no psicologies. I el que voldria insistir per mi, la protagonista és la universitat. L'estructura universitària, amb les seves coses, les places de professorat, la carrera universitària, les coses, les males herbes i de quina manera, en un món que ens podem pensar des de fora que hauria de ser... el saber i tal, doncs no. Hi ha males herbes, potser perquè la dolenteria existeix, el mal existeix, i si s'uneix a la intel·ligència, doncs pot donar coses terribles. En certa manera, ara pensava en les amistats perilloses, no? Que és la unió d'aquesta intel·ligència amb el fer mal,
2: Realment. Marta, el treball que tu has fet aquí ens mostra... Perquè, clar, tu poses a la universitat al capdavant i veiem aquesta estructura i les persones que s'hi mouen dins.
3: Sí,
2: professors, alumnes.
3: Sí.
2: Aquí tenim tot. Aleshores, te n'adones que és el que tu has dit. Sembla que com que és el temple del saber... ha de ser millor. Sí. És com el món de la cultura. Com que és de la cultura, ha de ser millor. I al final ens mostres com cada un d'aquests microcosmos, la cultura, la política, l'educació, els metges... És que, a més, hi ha un fragment molt bonic que diu ens falten metges, mestres, gent d'ofici. En canvi, tenim un percentatge de càrrecs polítics, també d'influencers, això m'agrada... Més elevat que la majoria dels països del nostre entorn. Professionals de la política, se'ls anomena. No els interessa la realitat quotidiana de la gent. Per tant, te n'adones, al final, que tots aquests sistemes estan corromputs, tots. És que no se salva ni el sistema educatiu.
3: És una visió dura, efectivament. Sí que et puc dir que les persones que l'han llegit m'han dit, mira, jo he vist això que expliques, ho he vist en el món del comerç. Un altre m'ha dit, jo estic en el món de la sanitat. Això que tu expliques, jo ho he viscut. I així en altres àmbits. En el món de la política, més grossa encara. No ho sé, com si els mitjans públics tinguessin, malauradament, una certa predisposició per centrar-se en el poder i en el poder de la forma més vil, podríem dir.
2: Mm? Ara has dit la paraula, el poder. Clar, és que el poder és igual on te'l posis, on hi ha poder, s'acaba la cosa desvirtuant. És així.
3: Sí, ho podríem dir així, no? És el poder i com el poder és el contrari de la llibertat. Tots desitgem ser lliures, però per tenir una mínima parcel·la de vida social, moltes vegades aquesta llibertat queda sacrificada, no? Queda sacrificada per forces ombrívoles, per raons molt poc ètiques, sí.
2: Aquella gran frase de saber nedar i guardar la roba, però al final tots ens acabem prostituint d'una manera o altra per poder sobreviure, no? És molt difícil. Parles dels alumnes, també, i bueno, jo penso que és una novel·la coral, perquè tot i que hi ha un perfil de personatges que van sortint, perquè tenim la Martina, tenim la Tàcia, que anomenava, però també hi ha aquests personatges sense nom que ens ajuden a discernir una miqueta, bueno, a veure, no?, tots els estaments que hi ha. I una curiositat, ja, Marta, i és que, clar, evidentment, els oients han escoltat la teva biografia, tu que vens, no?, amb aquest gran currículum, i ara t'atreveixes a escriure. Com ha estat escriure aquesta novel·la, no? Clar, amb raó no és cap universitat i cap persona, perquè has hagut de saber anar i guardar la roba, no?, a l'hora d'escriure, Marta.
3: Ho he intentat, he intentat posar personatges o molt bons o molt dolents, allò perquè atraiguin. He intentat no posar cap cosa concreta, però la voluntat a l'escriure aquesta novel·la era dir, indignem-nos una mica per les coses que no funcionen bé, tot i saber que tots, evidentment, ens equivoquem per la mateixa imperfecció humana, però indignem-nos i mirem que al nostre voltant, doncs, ens mullem una miqueta per defensar el que creiem que s'ha de defensar. Per exemple, una de les coses que m'indignen és de quina manera les humanitats estan perdent pes en el món contemporani. M'indigna de quina manera el llenguatge cada vegada és més escàs, cada vegada utilitzem menys paraules. Cito també a Orwell. M'indigna moltes coses. I és una manera també d'intentar respondre a coses de tipus professional que jo he anat veient al llarg dels anys i que, en certa manera, intento, gràcies a la literatura, explicar-les, no? Ja sabem que la literatura és una manera d'entendre les contradiccions de la vida, és una manera de superar adversitats. Veure tot això a través de la literatura és el que he intentat fer.
2: Hi ha una cosa que a mi m'ha encantat, i jo sé que, Marta, t'ho han dit moltíssim, és que tot aquest bagatge que té la Marta, I personalment crec que no et pots treure mèrit, perquè hi ha moltes persones que tenen un llarg bagatge, però no tothom pot, potser reté tota aquesta informació. I jo penso que aquí hi ha, al darrere hi ha la passió. I tu, i sempre has tingut aquesta passió. Jo penso que si no haguessis tingut la passió no haguessis escrit la novel·la. I és que en cada capítol, al final, hi ha una cita de moltíssimes, perquè tenim, tu dius, he citat George Orwell. Bueno, Josep Plante de boníssimes.
4: Sí.
2: Però en trobaríem molts més. N'hi ha una que m'encanta, és la Rocher Foucault, que diu l'adulació, una moneda falsa que només pot circular gràcies a la nostra vanitat. Aquesta la tinc posada a la porta. Aquesta me la vaig escriure amb un retolador amb una cartolina i la vaig penjar més, dic, mira, m'encanta.
3: És que la Rocher Foucault és extraordinària. Aquests moralistes francesos són, però ell potser és el número un. Sí, és... efectivament, sóc una persona apassionada amb el positiu i el negatiu de ser apassionat. Sense passió segurament no hagués escrit. I la passió també la dono, doncs, en aquest amor que sento per la literatura i que he volgut reflectir en el fet que cada capítol acaba amb la cita d'un altre escriptor que ve a concloure el que diu el capítol. I aquí sí, hi ha molt Josep Pla, hi ha molt Joan Fuster, perquè els estava rellegint mentre escrivia el text, però també hi ha molts altres autors que m'han acompanyat i que m'apassionen. Per mi és una manera de dir que el nostre segle XXI escrivim, però hem de tenir present el bagatge. Sense el bagatge que ens ha fet ser com som, no seríem, no? Som el nostre bagatge familiar, els nostres estudis, el nostre entorn. Però jo tinc la sort de poder dir que hi ha un bagatge literari que m'ha donat moltíssim. I que els hi dedico aquesta admiració posant aquestes cites finals que crec que han agradat, perquè m'ho han dit diverses persones, no? És allò, en lloc de fer ja una moral, no, hi ha l'escriptor, que gran escriptor, que t'ho diu, perquè són veritats de tot el temps el que jo estic explicant. Jo estic explicant en un període concret, dels anys 80 fins al 2020, en un entorn concret, però són veritats que passen en qualsevol entorn, segurament, i que són de la manera de ser de la natura humana, i per tant es repeteixen.
2: Cites que, a més, jo penso que és un art, perquè tenies el capítol i trobaves la cita ideal. N'hi ha una, i a més molt actuals, mira, és que n'hi ha una d'en Pla que és meravellosa. Diu, els esforços que fa la gent del nostre país per no entendre's són impressionants. És la tenacitat més viva del país, i penso, és que ja era un visionari en el seu moment.
3: El Josep Pla, per mi és extraordinari, per mi és extraordinari. Per mi, crec que per moltíssima gent del país, no? És un gran observador, sí, però d'aquesta observació ell en treu, moltes veritats. I aquesta, en concret, que tu cites, és que dius, és que realment té raó. Si les energies que dediquem a complicar les coses les dediquéssim a intentar solucionar-les, potser seria tot molt més fàcil, oi?
2: Sí, jo penso que tot... Llavors, aquí, ara és quan et dic, Marta, seria posar-hi la llavor. Si tot cedim una mica, al final tindrem una petita llavor.
3: Exacte, seria això,
2: Jo penso
3: seria
2: que
3: aquesta la finalitat del llibre, no? Sí. De dir, citant amb un dels meus autors de capçalera, com és Villiers, no?

0: l'èxit, el poder i tot això aplicat a l'educació amb una gran carrera, com tens tu, amb un gran bagatge. I a més, hi ha alguns fragments amb una ironia. Subscric que el que t'han dit és un llibre necessari que posa damunt de la taula, també en el moment que estem vivint, precisament dies enrere, setmanes enrere, hi havia totes aquestes vagues d'educació. Un llibre per pares, per fills, per professors i per la societat en general, no? Perquè l'educació, jo penso, que ens fa o ens hauria de fer, Marta, més humans.
1: Sí, sí.
0: Jo us aconsellaria que aturéssiu el temps, que agaféssiu aquest llibre, La catedràtica i la petita cort de miracles, de la Marta Giné-Gené, publicada per Alda Tanent. No cal potser que agafeu tota aquesta petita cort de miracles, però jo penso que quan comenceu a llegir els capítols voldreu més píndoles d'aquestes, sobretot per aquestes notes finals meravelloses. Marta, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Gràcies pel temps que has dedicat al llibre. Guardo, doncs, com sempre, un grat record de les estones que comparteixo amb tu parlant de literatura. Gràcies.
2: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Jaume Clotet és llicenciat en periodisme i en història. Va ser corresponsal al País Basc pel diari Avui i per l'emissora Ona Catalana. Posteriorment, cap de premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sotsdirector de l'Agència Catalana de Notícies i cap de política del diari Avui. Ha impartit classes a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Universitat de Vic. Col·labora, a més, regularment amb diversos mitjans de comunicació. És autor de la trilogia La Germandat de l'Àngel Caigut, Premi Josep Pla 2024, que han seguit La Calavera de l'Apòstol i L'Espasa del Rei. D'aquesta darrera proposta literària que avui protagonitzarà els propers minuts d'aquest espai, doncs uneix el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa, en què els fills del rei Jaume, en Pere i Ferran, i el cavaller Galceran de Pinós s'enfronten a un mal que transcendeix la història, el mateix Satanàs. Aquest volum, en Jaume Clotet tanca la trilogia de La Germandat de l'Àngel Caigut. El calaix, amb Mònica Socies.
1: Ho estàveu esperant, jo ho sé. Tenim el final de la trilogia i estic segura que quan ens escolteu, molts de vosaltres ja haureu llegit L'Espasa del Rei d'en Jaume Clotet. Jo també estava molt encuriosida i, escolta, no ho has fet pas tan malament, això, Jaume?
2: Gràcies.
1: Sí, perquè no sabíem com ho resoldrà, què és el que farà. Clar, no podem explicar com ho ha resolt, però l'estructura del llibre, per començar, ajuda molt als lectors que venen, que fa dies que ja s'han llegit les altres dues novel·les. Bé, la primera, perquè la segona s'hi va sortir el setembre.
2: Exacte.
1: Sí, ha sigut una cosa superràpida.
2: Sí, entre la segona i la tercera hi han passat potser 6 mesos com a màxim, perquè jo volia, de fet, que anessin molt seguides. A mi, com a tothom, crec que no li agrada les sèries que són temporades cada 2 anys o 3, perquè perds el fil i te n'oblides, i per tant volia que fossin picadetes i així ha estat.
1: Sí, sí, arribar i moldre, i tenia molt fresca la segona, però no us preocupeu, que si ja fa dies que heu llegit l'una i l'altra, en Jaume, a l'inici ja ens poses

0: molt en context i ho sabreu tot perquè ens ho explica tot, tot. Si teniu algun dubte o alguna pregunta, s'accepten, eh? Les podeu enviar al correu del programa perquè nosaltres els hi farem arribar. Però escolta'm una cosa, molta història, molt de cultura popular, que això a tu t'agrada molt. De nostra, de quilòmetre zero. Tornes a parlar d'aquest patrimoni cultural que tenim, ja sigui material o immaterial.
1: Sí, és a dir, és una petita obsessió que tinc a l'explicar història, no només història, sinó també a l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos. I, per tant, una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat però que no han arribat al gran públic, no? I, per tant, una manera de difondre aquestes històries que a mi m'agraden molt és a través d'aquestes novel·les.
0: El patrimoni històric i cultural en mans d'altres països, per això. Aquí també, aquí, i vas posant també, vas posant la puteta, una mica de denúncia també, també tenim, no? O reflexió.
1: Sí, no és una denúncia, és un fet tristíssim, però és una realitat. És a dir, en la Calavera de l'Apòstol es parla d'una Bíblia encomanada per l'abat Oliver Ripoll, que és, en aquests moments, mentre estem fent aquest programa, a la Biblioteca Nacional de França, i després hi ha una espasa màgica, una espasa de virtut del rei Jaume I i dels seus successors, que ara mateix és el Museu de l'Exèrcit de París, també. I, per tant, els catalans només fa unes quantes dècades que ens hem preocupat del nostre patrimoni cultural històric. Durant moltes dècades i molts segles, per circumstàncies diverses, ha estat una mica abandonat, deixat a la mà de Déu, i per tant en mans de col·leccionistes, depredadors, invasors, i així està, que moltes coses que tenim, o teníem, ara són fora del país. Per exemple, els claustres de Sant Miquel de Cuixà, que són a Nova York.
0: Tenim tantes coses fora de casa. En aquest cas, tu poses molt la mirada, ja ho has dit, no?, a França.
1: Sí, a mi m'agrada molt França, els francesos no tant com França, i per tant és una història, de fet amb els veïns és normal que, és a dir, els catalans ens cau molt millor els suecs i els finlandesos perquè els tenim lluny, si es posin els nostres veïns no ens caurien tan bé segurament, però és cert que França té un país fantàstic, han sabut construir molt bé la seva història, la seva identitat, i no només la seva sinó també sobre la dels altres, i per tant tenen moltes coses que han agafat al llarg de la història dels segles, no? I per exemple l'obelisc que hi ha a París dut per Napoleó des d'Egipte, ara sembla que sigui de París, però és que no és de París, és egipci, no? I per tant ho han sabut fer molt bé, i fa molts segles que s'ocupen del seu propi patrimoni, i quan hi viatges es nota.
0: Bé, això també ho notareu, el caràcter francès en la ministra de Cultura, però això ja ho llegireu, no us ho explicarem nosaltres, ho viureu en primera persona quan llegiu la novel·la i arriba el Jaume. Una dona de caràcter també, eh?
1: Sí, a mi m'agraden les dones de caràcter. Bé, quan les tens molt a prop, no tant, no? Però les dones amb caràcter és una cosa fantàstica.
0: Sí. Bé, parlant de dones de caràcter, anem cap als protagonistes.
1: Val.
0: Si Déu vol o no vol, punts suspensius. Aquesta història, aquesta tensió, podríem dir, tensió sexual que hi ha entre el Bernat i la Berta.
1: Sí. Clar, aquí jo tenia... Pobra Berta. Vaig tenir un petit problema, que és que jo tenia pensat i previst que entre ells dos naixés una certa tensió, que s'agradessin, una certa atracció, no? Però aquesta qüestió es va sortir de mare, és a dir, sense voler-la controlar, se m'ha desmadrat, i ara jo tenia previst que s'agradessin una mica i s'agraden bastant. I, per tant, un dels meus problemes a l'hora de fer la trilogia era no només què passaria amb el dimoni, amb el diable, els fills del rei i molta gent que apareix, sinó què coi passaria entre ells dos, perquè jo tampoc ho sabia al principi. I al final he fet el que he pogut, tothom que pensi el que vulgui. És veritat que m'he guiat només per una màxima, que és... i és una persona d'ordre, no? I ja em va cridar un cop l'abat de Montserrat per aquesta trilogia, no cal que em cridi una segona vegada, i per tant era, si ell és monjo de Montserrat, no es pot embolicar amb la Berta, i si s'embolica amb la Berta, ja no pot ser monjo de Montserrat. Ha sigut la meva única autocondició que m'he posat, i l'he complert.
0: No explicarem res més, ja veureu què passa al final també de la novel·la, d'aquesta història. Posarem els punts suspensius i ja veurem si és monjo, no és monjo, o com s'acaba la cosa.
1: Si és gallo
0: o
1: gallina, ja veurem.
0: Ja veurem, aviam quina és la mare dels ous. I la mare dels ous aquí en aquesta novel·la és el bé i el mal, precisament. I aquí has posat ja tota la salsa, perquè fins i tot aquestes mirades, no? Tenim bons i dolents. Ja no parlo ni de Déu ni del diable, sinó de dos bàndols.
1: És veritat. Hi ha dos bàndols, i per cert, una cosa que m'agrada molt, o que ho he vist després, però em fa molta gràcia, és que en aquesta lluita entre el bé i el mal, diguem, o no, representat pels dimonis, de manera fins i tot literal, els dolents, diguem, la maldat, juga amb totes les seves cartes. És a dir, juguen amb Satanàs i amb els llocs tinents de Satanàs, ells juguen amb tot el que tenen. I, en canvi, els bons, el bé, la bondat, no juguen amb totes les seves cartes. De fet, juguen humans una mica abandonats per part de Déu. Déu s'ho mira, Déu des de dalt ho vetlla, no?, d'alguna manera, els àngels s'ho miren, però en veritat estan sols. És una lluita molt desigual. Els bons són un monjo de Montserrat amb les seves limitacions i una mossa d'esquadra amb les seves limitacions, més un papa i un cardenal i quatre més. És a dir, els bons estan molt abandonats. S'ho han de fer tots sols, no? Tenen molta fe, perquè ells pensen que estan fent allò correcte, però ningú els hi ha dit, en veritat, que no se'ls hi ha aparegut ningú a dir que estan fent el correcte, no? Però ells pensen que ho han de fer. I a mi això també m'agrada molt, no? Perquè a la vida, moltes vegades, a més passa constantment que t'expliquen històries de gent que un moment determinat han de deixar una cosa que estaven fent per fer allò que han de fer. No? L'altre dia estava no lluny d'aquí, amb un celler, amb unes vinyes, i em va explicar que es va morir el patriarca de les vinyes i el fill, que estava estudiant dret a Barcelona, va haver d'agafar el celler. I ara va molt bé el celler, però ell no va fer allò que ell volia, que era ser advocat, va fer allò que havia de fer. No? I a mi aquesta idea de no sempre fem el que volem, a vegades ens toca fer el que ens toca fer en un moment determinat, és una cosa que m'agrada molt. No? I en aquest cas és ni més ni menys que enfrontar-se, com dius, al mal en majúscules.
0: No només viatgem a París, tornem a Acre una altra vegada, com a l'inici d'aquesta trilogia. Quins personatges més fantàstics, eh? A mi m'han agradat molt tots, molt, molt. Acre m'ha resultat un escenari preciós. I això que feina tenen, eh?
1: Sí.
0: Però m'ha agradat molt.
1: Això, he de dir que ha sigut una autèntica casualitat. És a dir, jo vaig fer el primer llibre, La germandat de l'àngel caigut, com a llibre sol, com a llibre únic. No estava prevista una trilogia. I va ser arran de l'èxit de públic i d'interès que va generar que vam decidir amb l'editora doncs, fer no només una segona part, sinó també una tercera part. I, com tu ho dius, la primera part començava a Acre, a finals del segle XIII, amb Satanàs, que ja es pot dir, reclòs o empresonat, d'alguna manera. Però aquell era el meu punt de partida i jo no sabia com havia arribat allà Satanàs, de quina manera, quan, com, per què, ni per quines raons. I, per tant, al fer la trilogia, jo, que m'agrada fer les coses ben fetes, havia de tancar la trilogia. I, per tant, dic, bueno, i ara allò que jo començava, com vaig fins allà, no? I vaig trobar, per casualitat, uns catalans que corrien pel lloc oportú en el moment escaient, i vaig dir, mira, us ha tocat, no? I així vaig construir això, però jo no tenia pensat que fos d'aquesta manera, i he de dir que al final em va resultar molt, molt, molt còmode, i de fet, d'alguna manera, sempre hi ha gent que em diu, tens molta imaginació, i jo dic, no, una mica sí, però no tanta. El que jo he fet, sobretot, és encaixar peces que m'he anat trobant, o m'han anat explicant, o que ja sabia, encaixar-les en una trama de ficció o un thriller, diguem-li com vulguem. Però les peces, diguem, ja existien, no? Existia l'espasa, existia la calavera de Sant Pere, existia la Bíblia de l'Abat Oliva, existien uns catalans fent croades de Resanta, existien moltes coses que simplement les he hagut d'anar encaixant amb una mica més o menys de perícia, diguem, però ja venia tot fet.
0: Tot ho trobes. Jo no sé com ho fas, però tot ho trobes.
1: Perquè hi ha milions d'històries més per explicar. En tinc un carretó plaer. Llavors, hi ha una pila de coses que sabem i que no ens expliquem prou.
0: Això vol dir que hi haurà més llibres. Acaba la trilogia, però continues escrivint.
1: Sí, jo crec que això és un cuc, no? A més, a mi és estrany, per mi això em relaxa molt. Jo no m'ho prenc com una feina. És a dir, jo arribo a casa després d'un dia treballant, dono el sopar a les meves filles, endreço la cuina, i a les 12 de la nit dic, va, vaig a escriure, no? I puc fer una hora o dues, a mi no em suposa un esforç. Al revés, em relaxa moltíssim, no? I, per tant, bueno, alguna cosa farem. La trilogia està tancada, com bé dius, no hi haurà una quarta part, però sí que sempre tenim idees.
0: Bé, jo anava a dir, escolta'm, agafes el Bernat i la Berta, els treus de la trilogia, treu-me'l ja de Monjo de Montserrat. Sí.
1: Això es diu un spin-off, no?
0: Sí, fes un spin-off d'aquest parell, que em sembla que tindria èxit.
1: Crec que la meva editora coincidiria bastant amb el que tu demanes. Veus? Però ja veurem.
0: Bé, però qui manes tu?
1: Creu tu. Aquí com molt negociem.
0: Això demanar...
1: Això demanar tu.
0: Bueno, jo... Bueno, a mi també el que em deixen, eh?
1: Bueno, però bastant.
0: Però sí, sí. Jo vaig estirant per si de cas.
1: Ben fet.
0: Jaume, el dimoni... aquí tenim a Satanàs, tenim a Déu. La mirada que té, més aviat aquí, el que parla molt...
1: Sí.
0: És el dimoni. El dimoni parla en totes les seves vessants. La part de Déu no, perquè Déu parla per boca dels seus fidels, precisament, no? Llavors, la mirada dels uns i dels altres. Com veus tu a Déu i com veus el dimoni?
1: Ui, aquest tema és molt delicat, perquè, clar, jo no sóc creient, jo no crec en el dimoni i no crec en Déu. El mossèn Francesc Romeu, que m'ha ajudat a fer els tres llibres, ell sí que creu en Déu i creu en el dimoni, i n'hem parlat sovint. El dimoni, ell diu que existeix, no segurament com nosaltres el pensem, però existeix i fa la seva feina. I, de fet, els bisbats catalans i europeus i l'Església Catòlica té persones que fan, encara avui, el mes d'abril del 2026, fan exorcismes arreu del planeta. I, per tant, jo no sé i no vull creure que hi hagi gent posseïda, però si hi ha gent que ho fa cada setmana, doncs potser hi ha alguna cosa que no sabem o que no volem veure o que hem convertit en material de pel·lícules, però que alguna cosa deu haver-hi. I, en canvi, és veritat que Déu, Déu t'obliga a confiar-hi, perquè no es manifesta gaire, no apareix sovint, no? I, de fet, si mires el planeta, coses que passen, no convida a pensar que hi ha algú que està al mando, no?, al volant. Al contrari. Llavors, ell demana un esforç, o això que en el llenguatge de la religiosa es diu tenir fe, no? Has de tenir fe en una cosa, creure, aquesta també és una gran paraula, creure en una cosa que no veus, i en canvi l'altre ho veus sovint, no? I per tant, costa creure en Déu. Requereix un esforç i un acte de voluntat, perquè com que no es manifesta i no hi és, i passen moltes coses negatives, és fàcil no creure-hi, no? També, igualment, penso que l'esperança o la fe és alhora una cosa molt bonica, no? La gent que en té, ostres, crec que tenen una altra mirada davant la vida.
0: Absolutament, tenir fe, jo penso que salva moltes coses, no?
1: Sí,
0: encara que sigui real o no, però saps on agafar-te, almenys tens alguna cosa on agafar-te.
1: Sí, jo, per exemple, sempre... Hi ha una frase molt catalana, no?, que és un tòpic, no?, que la gent diu jo crec en Déu i no crec en l'Església, no? Això és molt habitual entre el catalanet mitjà, no? Jo ho dic al revés. Jo no crec en Déu, però crec en l'Església. A mi m'agrada que hi hagi l'Església, m'agrada que hi hagi un papa, m'agrada que hi hagi monestirs, m'agrada que hi hagi Càritas, m'agrada que hi hagi el Domon, m'agrada que hi hagi moltes coses d'iniciativa social, escoles, si no dels jesuïtes, de les Vedrunes, tot això a mi m'agrada. I crec que fa un món millor. I llavors, jo, sense ser creient, a mi l'educació que he rebut, com molta gent, és judeocristiana, i per tant, són unes pautes de comportament davant la vida que em semblen perfectament vàlides i útils, i a més em semblen per cert bastant bé. I per tant, me les aplico en termes generals.
0: I jo penso que s'ha de tenir fe i s'ha de creure en l'Església, s'ha de tenir una mica tot, perquè el mal té moltes potes. I al final també veiem en aquesta novel·la que hi ha aquesta pugna, no? Tu vas dir-ho en una entrevista anterior. És un equilibri. Hi ha mal, però hi ha bé. Si no hi hagués mal, no hi hauria bé. Per tant, el mal té moltes potes i és molt difícil d'erradicar-lo.
1: Sí, el mal no fa vacances, no? Sempre treballa. I, de fet, no hi ha ningú que sigui 100% bo i ningú que sigui 100% dolent. De fet, quan fem coses que no estan bé, sabem perfectament que estem fent coses que no estan bé encara que ningú ens ho hagi dit. És a dir, nosaltres sabem el que fem a la vida, al dia a dia, en coses petites, i coses grans. Ja sabem el que és correcte i el que no. I a vegades tenim dies o temporades que ens portem molt bé i hi ha dies o temporades que no ens portem tan bé. I ho sabem perfectament. I no s'acaba el món, eh? Vull dir, no passa res per no fer sempre les coses bé. Però allò curiós és que tu saps quan alguna cosa no l'has fet bé, no? Una cosa que hauríem de fer més, per cert, és quan una cosa no la fas bé, demanar perdó o disculpar-se, perquè tampoc passa res, no? I a vegades fem coses que no estan bé, ho sabem, però abans de reconèixer-ho ens deixaríem matar, no? I tampoc passa res, perquè ningú és perfecte, tothom s'equivoca, doncs és la vida que tenim, no? Ningú és, ha nascut ensenyant, no? I per tant, aquest equilibri, també en la nostra vida diària, crec que és una cosa única.
0: El perdó. És tan difícil, això. I després una altra cosa, els sacrificis, perquè també hi són molt presents a la novel·la, eh? Jo faig preguntes generals de temes que us trobareu a la novel·la. La novel·la és una absoluta aventura, eh?
1: Sí.
0: Perquè a més de que la segona havia sigut una bogeria de tensió, en aquesta, al final ja és com... Bé, estàs enganxat a la taula, perquè no saps ben bé què passarà i la cosa es comença a accelerar. Ho dic perquè ens estem posant una mica profuns, però no patiu.
1: Sí.
0: que és, és un llibre d'aventures, eh? Però un mal menor per un bé major, els sacrificis.
1: Home, i tant.
0: Valen la pena, segons quins sacrificis?
1: Valen la pena fins i tot quan no serveixen per res. És a dir, persones que fan un gran esforç per intentar assolir una cosa que no la tenen garantida, no? És a dir, no ho sé, gent que fa unes oposicions sense saber si se les podrà treure, gent que es prepara per una marató i potser no ho aconsegueix, gent que inverteix en un negoci i no se'n surt. Per què val sempre la pena encara que no funcioni primer? Perquè si no ho intentes, segur que no te'n surts, no? Hi ha molta gent, també en l'àmbit de les relacions personals, eh? Gent que li agrada una noia o un noi i no s'atreveix pensant que no està a l'alçada, no se'n sortirà. Si no ho proves, segur que no te'n surts, no? I segona, com que jo penso que tot se n'aprèn, no? És a dir, si et va bé les coses, tens èxit. I si no, és un aprenentatge. És a dir, jo tampoc soc gens partidari de recrear-se en la desfeta, la derrota, no? O sigui, en cap àmbit de la vida, eh? També en l'àmbit polític o l'àmbit lingüístic, no? Vivim un moment a la vida en què tothom diu que res funciona, res no va bé, tot va malament, no? Un moment de pessimisme. Jo no m'agrada gens aquesta actitud, no? I per tant, si hi ha coses que no van bé, es parlen, s'afronten, es resolen, si es pot, no? I per tant, intentar-ho sempre és millor que deixar-ho córrer. I, per tant, el sacrifici, perquè sempre requereix un esforç intentar-ho, jo animo a tothom a fer-ho. No? Si no es persegueixen els somnis que té tothom, no es faria res, no? Per exemple, aquests tres llibres que he fet han anat molt bé. Si haguessin anat menys bé, jo estaria igualment encantat de la vida, perquè, doncs, perquè és un repte personal que tenia, els he fet, s'han publicat, que ja és un èxit, els tinc a casa, els meus amics ho han gaudit, i per tant ja és un èxit, no?, haver-los fet, no? Si de més va bé, doncs fantàstic, no? Però crec que t'has de posar metes, t'has de posar objectius, t'has de tastar a tu mateix sempre a veure què puc fer, no? A veure si ho puc intentar, no? Sense tonteries, no? Per exemple, jo tinc un repte que algun dia faré, en no sé quan, que a mi m'agradaria fer una cursa d'aquestes de 10 quilòmetres. Jo no corro, jo nedo. I córrer no m'agrada i em cansa. Però dic, va, faré una de 10. És assolible, jo no diré fer una marató, perquè no la penso fer i no puc, no crec que pugui. Però fer-se amb reptes, encara que siguis més gran a la vida, ara vull fer això, ara vull fer allò, crec que et dona vida.
0: Bé, no anava perquè la pregunta, en Jaume, ja. És molt diplomàtic, no. Perquè no pensar, si explico masses coses, desvetllarem tot.
1: Digues per on anaves.
0: No, ja ho descobrireu a la novel·la. Tu parles d'aquests sacrificis, no?, que a vegades s'han de fer, però el que sí que m'agrada molt és que no sabem del cert quan comencem una cosa, no? Ho fem amb bona fe i amb una intenció, i els protagonistes també ho fan. Però escolta'm una cosa, mira, jo t'anava llegint i pensava, quantes entrevistes he fet, i totes les persones diuen, no, ara, per exemple, en Jordi Sierra i Fabra deia, jo, si no escric, de cap lloc que no hi hagi estat. I llavors anava pensant en tu, escolta, si et diguessin, mira, et deixem, tu no hi creus en l'infern, però si algú et digués, escolta, et deixem anar a passar unes hores o un dia a l'infern perquè puguis veure i escriure una quarta novel·la.
1: Home, i tant. O sigui, pagaria tot el que tinc per anar 2 hores a l'infern. Però absolutament, ara mateix. És a dir, i a més, ho penso moltes vegades, no només amb l'infern. Jo pagaria molts diners per anar-me'n 3 dies a la Barcelona de Jaume I, sense fer res, només caminar pel carrer, i escoltar, olorar i sentir, no? Perquè, clar, en aquesta novel·la, ja sé per on vas, per primera vegada explico coses que passen a l'infern mateix, perquè jo no sabia com explicar-ho, però havia fet unes converses entre uns dimonis i dic, bueno, fem-les a casa seva, no?, a l'infern. I clar, he fet un infern que després m'han fet veure, m'han dit, escolta, en aquest infern teu no hi ha foc enlloc, és gairebé negre. I llavors dic, és veritat, no? És com jo me l'imagino. Potser hi haurà gent que se l'imaginarà ple de foc i lava i fum, no? No ho sé, em va sortir aquest infern, no? És una de les poques coses bones que tinc d'escriure aquesta novel·la, és que ningú em podrà dir que l'infern no és com jo l'he explicat, perquè les altres coses sí que he de vigilar-les molt, com tu deies d'en Jordi Sierra i Fabra, de que les coses s'hi han d'anar, s'hi han d'anar. I per tant, he anat al Sagrat Cor del Tibidabo, he anat a la Santa Cova de Sant Ignasi, he anat a una pila de llocs per veure'ls, i si ja hi havia anat, per tornar-hi a veure'ls. Però l'infern és un gran avantatge, com que ningú hi ha anat, ningú podrà criticar.
0: Si haguessis de fer un pacte amb el diable, per quin motiu ho faries?
1: Ho faria ara mateix, uns quants. Tinc una llista de temes.
0: Llista de motius, i faries un pacte amb el diable?
1: I a mi em sorprèn... Zero. A mi, bueno, zero, no ho sé. A mi hi ha molta gent que em sorprèn quan diuen que no pactaria amb el diable. Jo faria un pacte amb el diable per una pila de coses, entenent un pacte amb el diable que llavors, segons el manual, no, tu lliures la seva ànima, la teva ànima amb ell quan et mors, d'acord? Però, per exemple, Déu no ho vulgui, però si una filla meva té una malaltia incurable,
0: sí, va,
1: el que faci falta, perquè, no ho sé, les malalties infantils, que és el tema que més m'emprenya, no ho sé, per la independència de Catalunya, jo hi ha una pila de coses perquè tu estiguis bé a la vida, pactar amb el diable, pactaria condicions, eh? Lletra petita i clàusules. Sí, la meva ànima, d'acord, però deixa'm acabar de viure tranquil, no? No, no demà. Llavors, negociaria, però com no hem de pactar amb el diable per obtenir un bé major, no? És que em sembla una actitud molt negativa.
0: Aquesta entrevista...
1: Bueno...
0: Oirà, eh?
1: Però jo és que crec que tothom pactaria amb el diable.
0: No ho sé, no sé si tothom. Ara em farà reflexionar. Bueno, jo ara no ho sé, no contestaré.
1: Jo tant que sé.
0: I si el diable t'hagués de temptar amb alguna cosa?
1: Home, això és molt fàcil de temptar. Sí, jo tinc... Intento ser... Com és allò? Com et veus i com et veuen, no? Mm-hmm. Jo m'encanta veure'm a mi gairebé com un espartà que dorm poc, es lleva, vaig a caminar per la muntanya, vaig a nedar, intento estar bé i tal. Després la realitat és que em fa mandra, no hi vaig... dic, ja vaig anar d'ahir, ja aniré aquí 3 dies, no menjo tan bé com hauria de menjar, a vegades dic, vull llegir aquest llibre, arribo a casa i em poso a mirar una pel·li. És a dir, les petites temptacions a mi de seguida em poden, aquesta és la veritat, no? En canvi, els béns materials a mi m'importen poc, diguem, bueno, m'importen poc, vull tenir un lloc on viure i ja està, diguem, però no ho sé, hi ha moltes coses que feines que, d'amics meus que m'encarreguen o que els ajudo. I pues, em diuen, quan ens cobres? Dic, res, dic, no es faltaria, no? A mi no m'ha costat res això, no? Crec que això no costa res de fer, no soc gaire materialista en termes generals, no? Per exemple, aquesta setmana m'ha passat, jo la roba la llenço quan és que de debò que em cau a trossos, jo no, només compro roba quan de debò que semblo Oliver Twist pel carrer ja, i llavors no tinc aquest tipus de necessitats, no? Però deixar-me temptar, hi ha moltes maneres de temptar-me. Viatjant, a mi m'agrada molt viatjar.
0: Ah, sí. Viatja sobretot perquè sé que t'agrada.
1: Si m'ofereixen un viatge interessant, vaig el que calgui, no?
0: Es deixaria temptar per un viatge?
1: Sí, i menjar.
0: I el menjar. El que sí que també trobareu és una Barcelona. Nosaltres no tenim més temps, perquè penso que hem parlat de moltes coses... Però reitero, és una absoluta aventura, va ser molt frenètica la segona part i la tercera té girs de guió molt bons, té aquest arrodoniment, no?, de tot allò que no sabem i voleu saber, perquè jo sé que ho voleu saber. Cel o infern? Quan acabeu l'espasa del rei, vosaltres decidireu.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: És dilluns, dia 11 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem del dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca, que va plegar prop d'un miler de persones al poliesportiu del Josep Pla. També comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, com que ja està tot a punt per la sortida cultural al Colea del Río a l'octubre. L'inici de les inscripcions a partir d'aquest dilluns al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany. Parlarem d'aquestes inscripcions en aquesta sortida cultural cap a la població del Colea del Río, una població agermanada amb Sant Andreu de la Barca. També comentarem altres informacions. Avui a l'InfoSà parlarem dels actes de la tercera edició de la Setmana de l'Educació. Ho farem amb la regidora d'Educació, Infants i Famílies, Anna Serra. I també avui comentarem diferents activitats aquesta setmana amb motiu del Dia Internacional de la Fibromiàlgia. Avui ens acompanyarà també la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, que vindrà acompanyada, en aquest cas, amb la psicòloga del CAP, Lídia Pérez. I també avui en l'InfoSà parlarem de quatre alumnes de Sant Andreu de la Barca de l'Institut Montserrat Roig i del seu professor, el Sergi Garcés, que aquest dimarts, precisament, marxen cap al Japó. Estem parlant d'un projecte d'intercanvi internacional on l'Institut de Sant Andreu de la Barca serà l'únic centre europeu que participa d'aquest programa. Aquestes i altres informacions avui en aquesta nova edició de l'InfoSà. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. En l'acte s'ha celebrat al poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la una del migdia, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents se poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures, carn en salsa, amb plats tradicionals com el fricandó i unes postres amb pastís i fruita. Un dels moments més destacats de la celebració ha estat el reconeixement a les persones de més edat entre els assistents a l'acte, amb l'entrega de plaques commemoratives en homenatge als veïns i veïnes més veterans del municipi. Entre les persones homenatjades hi havia Maria Luque, de 93 anys, i Antonio Gallardo, de 92. Durant la jornada també s'ha fet un reconeixement especial a Lucía Paredes per la seva col·laboració i implicació amb el Banc d'Aliments, destacant la seva tasca solidària i el seu compromís amb la ciutat. Un dinar de la gent gran que s'ha tornat a celebrar a Sant Andreu de la Barca. Per cert, com a novetat d'enguany, l'Ajuntament impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure diferents fotografies de l'acte.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: Tot a punt per la sortida cultural al Alcolea del Río a l'octubre. Amb l'inici de les inscripcions, el viatge tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre amb visites a Sevilla, Carmona i Alcolea del Río. Les inscripcions es poden fer al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha anunciat en l'organització d'un viatge al municipi d'Alcolea del Río per al pròxim mes d'octubre, una iniciativa que recupera els llaços històrics i culturals en les dues poblacions agermanades després d'anys sense aquest tipus d'intercanvi. La proposta impulsada conjuntament amb l'Associació de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca tindrà lloc, com deia, del 5 al 8 d'octubre. Oferirà als participants una estada de 4 dies i 3 nits amb un ampli programa cultural per diferents punts de la província de Sevilla. El programa del viatge inclou visites a Sevilla, el Reial Alcázar, Carmona i Alcolea del Río, amb l'objectiu de combinar patrimoni, convivència i memòria compartida entre les dues localitats. Els participants s'allotjaran a l'hotel Alcázar de la Reina, de 4 estrelles en règim de mitja pensió, amb esmorzars i sopars inclosos. El viatge també contempla els vols amb la maleta facturada de 25 quilos, equipatge de mà i els desplaçaments interns en autobús. El preu és de 550 euros per persona en habitació doble i les inscripcions es podran formalitzar al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany mitjançant una paga i senyal de 165 euros corresponent al 30% de l'import total. Les places són limitades i s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: I aquesta setmana Sant Andreu de la Barca arrenca la tercera setmana de l'educació amb activitats fins aquest divendres. Nova edició de la Setmana de l'Educació de Sant Andreu de la Barca serà de l'11 al 15 de maig. Parlarem de les diferents propostes de la Setmana de l'Educació. Ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Una Setmana de l'Educació que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies.
2: Exacte. Aquest any presentem la tercera edició de la Setmana de l'Educació, que, com bé diu, serà de l'11 el 15 de maig i que s'enmarca dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que és un conveni que només entrava vam signar amb la Generalitat, i que commemorem també el Dia Internacional de les Famílies, que és el dia 15 de maig.
0: Unes activitats i actes que tindran lloc de l'11 al 15 de maig. Hi ha un total de 5 propostes. Anem comentant les diferents propostes, però què s'ha tingut en compte? Primer de tot, abans de parlar de cadascuna de les propostes, què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa?
2: Aquest any el que hem volgut ha estat explorar altres activitats, no només xerrades i formacions per les famílies, sinó fer-ho molt més inclusiu i obert perquè ho puguin gaudir també a nivell familiar, és a dir, no només els adults, sinó que també els infants, incloure'ls dintre d'aquesta programació, que sigui atractiva, que puguin passar estona de qualitat amb la família, i sobretot hem tingut en compte això, perquè l'educació és una de les prioritats d'aquest govern municipal i el que volem és seguir apostant per convertir Sant Andreu de la Barca en una ciutat de la infància.
0: Comencem el dilluns 11 de maig, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Aigües Toses.
2: Exacte, dilluns 11 de maig farem l'hora del conte, que seran capses per explicar, a càrrec de la Berta del Poblet, i bé, serà una sessió de contes de Gianni Rodari, on es descobriran fins a 100 contes diferents del mestre de la fantasia. I això serà, doncs, sobre d'un escenari, un munt de capses tancades que amagaran cadascuna d'elles, un element que desencadenarà una història.
0: Hem dit Biblioteca Aigües Toses, serà a prop de la Biblioteca Aigües Toses, no?
2: Serà el parc que hi ha just al costat de la biblioteca.
0: Per tant, són activitats que es faran a la majoria al carrer.
2: Exacte, sempre que puguem, doncs fer-ho al carrer, fer-ho en obert, que tothom que passi per allà ens pugui veure, ser visibles i que l'espai convidi a participar. Recordar també que aquesta és una activitat edonauta i per tant els infants de tercer i quart de primària doncs podran portar aquest passaport. De segon i tercer de primària, perdó.
0: El dimarts 12 de maig, 5 de la tarda, ens traslladem en aquest cas al Parc Central.
2: Sí, aquí en aquest cas tindrem una sessió vivencial de joc que serà doncs d'experimentació a través dels sentits per infants de 0 a 6 anys. acompanyats, evidentment, de les seves famílies.
0: El dimecres 13 de maig, 4:45 de la tarda, ens traslladem en el Teatre Núria Espert, on allà es farà una xerrada. Cal inscripció prèvia en aquesta xerrada, de què anirà?
2: Sí, doncs aquí serà per parlar... Bé, serà una xerrada formativa destinada a famílies, però també oberta als professionals de l'educació que ens vulguin acompanyar, i tractarem la dificultat d'acompanyar els adolescents. Seran, sobretot, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Com bé deies, cal inscripció doncs per saber l'aforament que tindrem.
0: També caldrà inscripció, en aquest cas, el dijous 14 de maig, 7 de la tarda, a Biblioteca Aigüestoses, tindrem una tertúlia.
2: Sí, serà una tertúlia amb Jordi Collet, que ens parlarà de que educar és cosa de tothom, recuperar la tribu. I aquí també, doncs, inscripció. Les inscripcions, recordem, que seran a partir del 30 d'abril.
0: I finalment, divendres 15 de maig, tornem al Parc Central, a 4:45 de la tarda, 4:30, tindrem aquí diferents tallers.
2: Sí, seran tallers interactius per famílies i infants sobre diversitat familiar, a càrrec de la tribu juganera, i serà oberta, doncs, a tota la, de tota la ciutadania, i el que es farà, doncs, serà muntar diferents estacions i racons de joc on les famílies i els infants, doncs, es podran anar bellugant i fer diferents propostes.
0: Tercera edició de la Setmana de l'Educació. Si tenim tercera edició, vol dir que les altres dues anteriors han anat prou bé.
2: Han anat molt bé, la valoració és molt positiva, i fruit també d'aquestes valoracions i de reflexió, que penso que és el més important, no? Tu quan generes una nova proposta, perquè la Setmana de l'Educació és una proposta que neix amb aquest equip de govern, doncs sempre posteriorment cal una reflexió, aturar-se, mirar com ha anat, veure si té continuïtat aquesta activitat, i evidentment sí que la té, seguirem apostant per fer-la, i com deia a l'inici, seguir ampliant, és a dir, que no tot siguin xerrades, formacions i actes per adults, sinó que també sigui una setmana per viure en família, per gaudir de la diversitat familiar, i que infants i adults puguin conviure i participar i passar temps junts.
0: A diferència de les edicions anteriors, en aquesta tenim més activitats, i sobretot tenim aquestes activitats al carrer. L'objectiu és fer més visible aquesta setmana, suposo.
2: Exacte, sí. Ocupar els espais públics, fer-ho visible, que qualsevol persona que passi pel carrer es pugui aturar, dir, ostres, que aquí s'estan fent coses. Aquest Ajuntament està apostant molt per la infància, per les famílies, per generar activitats gratuïtes, accessibles a tothom, i que generin igualtat d'oportunitats, en la mesura que apropem informació informació i formació a les famílies, però també oferim espais de qualitat per gaudir amb els adults, doncs per aquests infants, no? Que no només puguin estar amb activitats, diguem, a l'aula, sinó que també quan surten al seu municipi els ofereixi un espai atractiu, estimulant, pedagògicament revisat, i que els ajudi a créixer i aprendre.
0: Doncs a l'11 al 15 de maig, tercera edició de la Setmana de l'Educació a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats que hem comentat en el dia d'avui, una programació que s'emmarca, com dèiem, en el Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies. Hi ha de tot. Hi ha algunes que són inscripcions prèvies a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i d'altres que són a l'aire lliure, per tant, a gaudir d'aquestes activitats.
2: A gaudir, a participar, venir, i evidentment, qualsevol persona que ens vulgui fer en finalitzar alguna d'aquestes propostes, doncs, algun suggeriment, algun, no? Doncs benvingut sigui, i ho tindrem present també, doncs, per posteriors edicions.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé aquesta Setmana de l'Educació.
2: Gràcies a la ràdio també, i a tu, Jordi.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: No només arrenquen aquesta setmana els actes de la Setmana de l'Educació, sinó aquesta setmana també tindrem diferents activitats per entendre i conviure amb la fibromiàlgia. Els actes arrenquen aquest dilluns a les escoles velles i finalitzaran aquest divendres, dia 15 de maig.

0: Sant Andreu de la Barca impulsa una setmana d'activitats per visibilitzar la fibromialgia i oferir eines per conviure amb el dolor crònic. Parlarem d'aquestes activitats i també parlarem de la fibromialgia. Ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu, Nice Martín, regidora de Salut Pública. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, de Centre d'Atenció Primària, i també referent del benestar emocional i comunitari. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, doncs, diverses activitats de l'11 al 15 de maig sobre la fibromialgia. Un dels objectius, regidora, visibilitzar, no?
1: Exacte, vull dir, són... Ja sabeu que aquest ajuntament s'ha doncs, pres molt en sèrio donar visibilitat a moltes enfermetats o coses que hi ha al nostre entorn que no se n'hi han parlat i, per tant, creiem que estem en el moment de poder parlar. Avui en dia la fibromialgia és una enfermetat que afecta moltíssimes dones que no es veu però que la pateixen molt i que tenen dolor. Llavors van considerar doncs, que seria molt interessant fer una xerrada. De la xerrada he demanat, per què no la setmana de fibromialgia?
0: Com neix aquesta col·laboració, aquesta iniciativa entre l'Ajuntament i també, en aquest cas, el CAP?
1: Bueno, com ja sabeu, des de l'Ajuntament, des de fa molts anys, hi ha aquesta col·laboració per fer moltes activitats, tant a les escoles, als instituts, com també en diferents temes, com és el tema del tabac o temes com aquests que afecten la salut de dona, eh? Com pot ser la fibromialgia, la menopausa o fins i tot com vam parlar de perdre un nadó, no? que al final també afecta psicològicament. La Lídia ha pogut formar part, a més de moltes d'aquestes xerrades, i aquesta col·laboració doncs pensem que ha de ser estreta, que hem de col·laborar com a ajuntament, estar presents i que el CAP doncs, igualment pugui comptar sempre amb nosaltres.
0: El que sí que s'ha comptat a l'hora d'elaborar el programa de les activitats és oferir en aquest cas xerrades amb un to participatiu, no?
1: Que és... Bueno, és que per molt que s'aporti no, l'experiència o com a treballadora, no, com a psicòloga, la Lídia pugui aportar, al final el que hem de fer és escoltar, perquè tu tens una necessitat no, d'explicar què et passa. Llavors, és veritat que fem xerrades on puguin dir la seva, on puguin preguntar, on puguin dir la seva esposa, on puguin expressar i veure que estan en un entorn, com sempre diem, un entorn protegit, no? On tothom que està allà doncs, li passa alguna cosa semblant i, per tant, és un entorn segur.
0: El fet que s'hagi escollit de l'11 al 15 de maig no és casualitat, ja que el dia 12 de maig és el Dia Mundial de la Fibromialgia, no?
1: Exacte, és així. El dia 12 és el dia, diguem-ne, central, i on s'ha volgut fer una sèrie d'activitats al voltant d'aquest dia.
0: Avui, com dèiem, també ens acompanya Lídia Pérez, que és psicòloga del CAP, és referent de la benestar emocional comunitari del CAP de Sant Andreu de la Barca. Lídia, hem parlat d'aquestes activitats, l'objectiu que tenim. Ara sí que ens centrarem de les diferents activitats que hi ha programades, diferents xerrades, que són molt interessants, però sobre la fibromialgia, és prou visible?
2: Doncs precisament volem aprofitar aquesta setmana perquè és una malaltia que, tot i que afecta al voltant del 3% de la població, sempre ens diuen que no és prou visible, perquè les limitacions, veurem que hi ha més coses més enllà del dolor, necessitem més compromís amb la comunitat i amb la societat. Aleshores, hem aprofitat, com deia la Eunice, aquesta setmana per diferents professionals de l'equip poder aportar una miqueta més de visió i contacte amb la comunitat.
0: De fet, la temàtica és molt variada, perquè fins i tot també inclou la nutrició, l'alimentació.
2: Exacte, sí, anem des d'activitats amb la fisio, perquè ja veurem que és molt important tot el tema de l'activitat física, la part emocional, l'alimentació, la medicació i els tractaments no farmacològics, i per últim divendres és precisament l'espai per recollir les veus de les persones que viuen amb aquesta afectació.
0: De fet, el primer acte és el dilluns 11 a les 5 de la tarda a la sala de conferències d'Escoles Velles, una xerrada: movem el cos, alleugem el dolor.
2: Exacte, sí, serà una part que serà una caminada que faran prèviament amb la fisio, després aniran a aquell espai a fer uns estiraments i a explicar algunes pautes de per què això de l'activitat física.
0: El dimarts dia 12, 6 de la tarda, també a Escoles Velles, entendre la fibromialgia, claus per conviure.
2: Exacte, aquesta serà la que portaré jo, aquesta sessió, que serà principalment per explicar una miqueta més de què va. Estaria molt bé que puguin venir no només les persones afectades, sinó també les famílies, que sempre és tot un tema a l'entendre com conviure.
0: Més aquest acte, el del dimarts, coincideix, com dèiem abans, amb el Dia Mundial. El dimecres 13, 3 de la tarda, hem de tenir en compte els horaris, que són diferents d'una xerrada a l'altra. El dimecres, dia 13, a les 3 de la tarda, Escoles Velles, sobre alimentació, com hem comentat abans.
2: Exacte, sí, aquesta la portarà la Laia, la nutricionista del CAP, i precisament hem intentat agafar diferents franges horàries perquè pugui venir tothom en diferents horaris.
0: Dijous 14, 12 del migdia, ens traslladem en aquest cas a l'Espai d'Igualtat, Medicació i Fibromialgia.
2: Exacte, aquesta la portarà la metgessa, l'Anna Perarnau, per donar també pinzellades sobre aquest tema que és molt important poder-ho manegar.
0: Interessant la xerrada que hi ha prevista l'última, que són veus i vivències compartir per comprendre, que es farà a l'Espai d'Igualtat a 2:15 d'una del migdia.
2: Exacte, que també la portaran una infermera de l'equip, la Susana, i la Cristina, que és la TECAI, i precisament serà recollir una mica tot el que s'ha anat parlant durant tota la setmana i intentar connectar amb les diferents persones.
0: Aquesta es farà el divendres dia 15, serà l'últim acte, per tant, com estem comprovant, és un programa molt, molt, molt, molt, molt variat, i que esperem, doncs, que la fibromialgia, que sovint es parla com la malaltia invisible, que en aquest cas doncs sigui més visible, no? No només amb els testimonis i les vivències del divendres, sinó amb els diferents punts de vista que voleu donar, no?
2: Exacte, exacte. Sí, sí, aquesta és la idea. Esperem que tothom es pugui apuntar, participar, dir la seva, perquè en el CAP ja fem, des de fa pues, uns 3 anys o més, un grup dedicat a la fibromialgia, que precisament participem totes les persones que participarem més activament en aquesta setmana, i ja recollim una miqueta aquesta premissa de la necessitat de fer-ho més visible a la comunitat.
0: Sovint es parla també que la fibromialgia és difícil de diagnosticar.
2: També. És tot un repte, és llarg, que no és un procés senzill, i per això serà molt necessari, bueno, comentar aquests temes a les diferents sessions.
0: Si parlem dels símptomes més comuns?
2: Principalment debut amb el dolor, però també hi ha una part d'afectació emocional important, però bueno, uns dels punts arriba quan hi ha aquest dolor que no s'explica per altres malalties.
0: Estem parlant de dolor, estem parlant de la vessant emocional, on suposo que aquí hi entres en joc, no?
2: Exacte, sí, sí, aquí em tindreu tota una hora per parlar d'això el dimarts.
0: Perquè com afecta la vida quotidiana de les persones que pateixen la fibromialgia? Per posar alguns exemples.
2: Pues sobretot afecten en aquesta part d'incomprensió, en limitació laboral. Habitualment és un perfil de persones joves, actives laboralment, amb càrregues tant de fills com de pares més grans, en la que tens un dolor tan descontrolat que no hi ha cap control de medicació d'altres aspectes, i al final arriba a ser molt frustrant perquè tampoc ningú acaba d'entendre el què, no?
0: Té cura?
2: No. Malauradament, fins ara no en té.
0: Però sí que hi ha una sèrie d'estratègies, que això també ho comentareu, per fer o millorar la qualitat de vida, no?, de les persones que pateixen la fibromialgia.
2: Exacte, tant de farmacològiques com principalment les no farmacològiques, que ja veurem que és les que més presència tindran.
0: Hi ha comprensió social?
2: Bueno, jo crec que aquí traurem unes bones conclusions després d'aquesta setmana, no?
1: Bueno, sí, jo crec que aquesta és la idea. Jo volia dir que treballem amb aquesta comunitat, no? que és el que estem fent des de Salut, fer aquesta xarxa comunitària, que no és només el CAP i l'Ajuntament, sinó fer participar a la gent de la ciutat, que estem treballant en aquesta taula de salut per poder que tothom hi tingui a dir la seva. I també aprofitaré, Lídia, si et sembla bé, doncs per dir que jo sé que estan en aquest grup, que van de dolor. Escolta'm, animar, si algú... Estem oberts a l'Ajuntament des de Salut. Si algú s'anima a fer una delegació de la fibromiàlgia aquí a Sant Andreu, estem oberts. Si fa temps jo he anat parlant amb persones, també ho he parlat amb la Lídia, i creiem que és important, doncs, poder tenir un grup aquí a Sant Andreu que vulgui tirar endavant, i els hi donarem tot el suport perquè pensem que es podrien fer més coses, no? Vull dir, al final es fa amb la voluntat, però quan hi ha una entitat darrere, les coses tenen més força. Així que animem, escolta'm, que si algú s'anima, doncs estem oberts per rebre'ls i per anar a començar aquest camí que pensem que és força important i interessant que el tinguem a Sant Andreu.
0: Recordem que per assistir en aquestes activitats cal una reserva prèvia. Posarem els enllaços a través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, perquè són algunes adreçades a unes 30 persones aproximadament. Però aprofitant avui que tenim a la Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, i parlant de la fibromiàlgia, parlant de casos pràctics de persones que s'han acostat a la consulta, quan es parla de la fibromiàlgia, quines són les inquietuds que tenen les persones que pateixen la fibromiàlgia? O les pors?
2: Són superdiferents. Al final, cada cas és molt únic, no? Perquè, com veiem, la fibromiàlgia té tantes potes, tantes branques d'afectacions diferents, que els neguits són molt, molt especials. Però sí que un bastant comú és aquesta part de comprensió més social, d'entendre, de tenir una vida una miqueta més adaptada, sobretot, com deia abans, en l'aspecte laboral. Sí que és tot un repte que, com a societat, tenim per davant.
0: Doncs esperem aconseguir, amb aquestes 5 xerrades, les 5 activitats de la setmana, podem dir setmana de la fibromiàlgia, Sant Andreu de la Barca, regidora?
1: Bueno, podríem dir... No, farem... Com coincideix també amb la Setmana de l'Educació, per no fer liu, que farem més activitats al voltant del Dia de la Fibromiàlgia. I així no ens liem,
0: Exacte, activitats i xerrades molt interessants i molt variades, sobretot per tal de conèixer tots els punts de vista. I des d'aquí, doncs, agrair avui la presència de la regidora de Salut Pública, Unice Martín, i també agrair la presència de la psicòloga del CAP, Lídia Pérez, també referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues, i que vagi molt bé aquestes activitats, i que sigui d'interès.
1: Gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies.

0: El Santander del Barça s'ha proclamat campió de la Lliga per segona temporada consecutiva després de la victòria del Barça davant del Real Madrid 2-0 en el partit disputat al Camp Nou. El lateral català, el defensa català, ha estat una de les peces importants de la plantilla blaugrana durant aquesta campanya. Gerard Martín ha disputat 30 dels 35 partits de Lliga oficials, 24 d'ells com a titular, consolidant-se com un jugador de confiança dins de l'esquema de l'equip tècnic i demostrant una gran regularitat tant en defensa com en incorporació ofensives. Amb aquest nou títol, la futbolista Sant Andreu de la Barca continua ampliant un palmarès espectacular. Amb els seus primers anys al primer equip a blaugrana, Gerard Martín suma ja dues lligues, dues Supercopes d'Espanya i una Copa del Rei amb el Barça. La temporada del defensa santandereuenc confirma la seva consolidació a l'èlit del futbol estatal i el converteix en un dels esportistes de referència del municipi. El seu creixement esportiu i protagonisme adquirit al conjunt blaugrana han despertat l'orgull dels aficionats de Sant Andreu de la Barca, que segueixen amb atenció l'evolució d'un jugador format amb esforç i constància fins a arribar l'èlit. Aquest any 2026 també ha estat un any especial per Gerard Martín, ja que el passat mes de febrer la pista Cruyff Court de Sant Andreu de la Barca va passar a portar el nom de Gerard Martín en un reconeixement a la seva trajectòria esportiva i també als valors que representa per als joves del municipi.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: L'Institut Musa Roig de Sant Andreu de la Barca tornarà a ser protagonista d'un important projecte internacional aquest mes de maig. Quatre alumnes i un professor del centre viatjaran a partir del 12 de maig al Japó per participar en un prestigiós programa d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hagohodo. El docent Sergi Garcés, professor de llengua i cultura japonesa i també d'anglès, acompanyarà els estudiants en aquesta experiència educativa i cultural que reunirà joves també de diversos països del món, com Austràlia, Brasil, Mèxic o Sri Lanka. El centre de Sant Andreu de la Barca és l'únic representant europeu seleccionat en aquesta edició del programa, un reconeixement a la feina feta durant els darrers cursos amb l'assignatura optativa de llengua i cultura japonesa a l'ESO. Actualment, l'Institut és un dels pocs centres educatius a Catalunya que ofereix aquesta matèria de manera estable i avaluable. Durant l'estada al Japó, els alumnes conviuran amb estudiants internacionals en unes instal·lacions ubicades a l'antic complex olímpic de Tòquio. També participaran en una immersió cultural amb famílies japoneses, una experiència que els permetrà conèixer de prop la llengua, les tradicions i també la societat nipona. La selecció dels quatre alumnes s'ha realitzat tenint en compte criteris com les hores de llengua japonesa cursades, la motivació i la capacitat d'aprofitar l'experiència. A més, la beca cobreix íntegrament totes les despeses del programa, garantint així la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat. Amb aquesta iniciativa, l'Institut Musa Roig consolida la seva aposta per l'obertura internacional i es posiciona com un referent a l'ensenyament de la llengua i cultura japonesa a Catalunya. N'hem parlat amb el professor Sergi Garcés i també amb els alumnes Leire, Romaisa, L'Àxel i Aniol, quatre alumnes que han estat escollits per fer aquest viatge al Japó, aquesta experiència única d'intercanvi cultural. Ens hem traslladat a l'Institut Musa Roig per parlar amb els alumnes i també amb el professor Sergi Garcés.
2: Soc el Sergi Garcés, soc coordinador de quart d'ESO i professor d'anglès i japonès a l'Institut Musa Roig.
0: Bé, ens trobem aquí a l'Institut Musa Roig. Estem davant d'un projecte internacional, un viatge al Japó amb quatre alumnes de l'Institut Musa Roig. Sergi, com a professor i també com el docent que anirà i acompanyarà aquests alumnes al Japó, com esteu vivint aquest fet, tenint en compte que és l'únic centre europeu convidat enguany?
2: Primer, molta il·lusió, perquè és això, no? A més, primera vam saber... Aquesta és la segona part del programa, la part en què jo vaig amb els alumnes, i al novembre vaig fer la primera part, i quan vam fer la primera part vam saber que és l'últim any que es feia. I el fet de que siguem els únics representants europeus enguany i que sigui l'últim any, pues, bueno, molta il·lusió, no? Perquè potser és una oportunitat, era l'última oportunitat de fer-ho. Després, amb una mica d'angoixa per tota la preparació prèvia que s'ha de fer, i clar, jo em sento responsable dels nanos que m'enduc i del que ells faran allà representant tant l'Institut

0: com Catalunya, perquè anem com a representants de Catalunya, de fet. Per tant, cert nerviosisme a hores d'ara.
1: Per tant, Sergi, si parlem dels objectius educatius d'aquest viatge al Japó, què destacaries?
0: Bueno, és doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que, com vam explicar en una vegada anterior, hi ha 8 països, haurien de ser 9 més, hauríem de ser un total de 10, però Mèxic va caure a última hora, i hi ha doncs 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi aquesta relació hauria de ser en japonès, perquè més enllà de que algun país, Austràlia per exemple, o potser els brasilers tinguin potser certa facilitat amb l'anglès, la majoria, doncs, la seva llengua és l'hindi, el vietnamita, etc., etc.
1: Aquí hi haurà intercanvi, també com viuran amb famílies japoneses. Aquest és el principal repte o neguit per part dels alumnes? Després els hi preguntarem a ells, no? Però com ho veus?
0: Bueno, el programa està molt ben estructurat, perquè això es fa just al final de tot, pràcticament. Primer, hi haurà uns dies de convivència al Centre Olímpic de Tòquio. Després, estaran uns dies a una escola a Shizuoka, i serà allà mateix a Shizuoka on se'ls assignarà cadascun una família, i estaran des de la tarda d'un divendres fins un diumenge al migdia. Jo crec que deuen estar nerviosos perquè és l'única cosa que fan com realment sols, però també ho faran en un moment que ja portaran pràcticament 10 dies al Japó, ja s'entendran, i a més, diguem, no serà només la família, sinó que aquella família serà un alumne que probablement hauran conegut prèviament. Segur que és el que els hi crea una mica més d'allò, però jo crec que serà en un bon moment.
1: Finalment, quants dies seran, Sergi? Quin dia marxeu? Quan torneu?
0: Ens n'anem el dia 12, arribem allà el dia 13, i a Japó estan un total de... O sigui, el viatge en si són 14 dies, potser allà són 13 físicament al Japó.
1: Per tant, una experiència, podem dir, que gairebé única, no?
0: Jo crec que per ells sí. Bueno, per mi també, perquè vull dir, vas amb els alumnes i aleshores per algú com jo, que sona estrany dir-ho així, però que ha anat moltes vegades al Japó, el poder veure-ho amb uns ulls... Clar, vull dir, saps, és com quan tens un nen i llavors veus una pel·lícula que ja has vist alguna vegada o fas alguna cosa que ja has vist i veus que els hi fa molta il·lusió i llavors tu tornes a tenir la il·lusió. Pues, també serà el mateix. Em segueix fent il·lusió anar al Japó, evidentment. Però i estic anant, diguem, per feina, i a vegades això pues, té un component de nerviosisme, etc.
1: Com ha estat la selecció del 4 alumnes? Perquè, clar, només podien anar 4 alumnes, la selecció s'ha fet a través de sorteig, els alumnes més avançats...
0: No, no exactament, és a dir, de fet havien de complir unes certes condicions, i l'any passat nosaltres ja volíem participar en aquest programa, és a dir, fa 2 anys, i no vam poder fer-ho perquè no tenien un número d'hores fetes de l'estudi del japonès. Un cop ho han pogut fer, dins dels alumnes que tenien aquestes hores, clar, no tots havien seguit, hi havia gent que ho havia provat i no havia seguit, per tant, aquest grup ja era més reduït, i era com dins aquest grup ja bastant més reduït de persones, agafar aquells que creguis que et pots endur de viatge sense problemes i que també puguis diguem, puguin fer un bon paper un cop siguin allà.
1: Doncs tenim aquí els 4 alumnes que marxaran al Japó. Tenim la Leire, la Romaisa, l'Àxel i també l'Aniol. Els volem fer aquesta pregunta, no? Com veieu vosaltres, com valoreu aquesta possibilitat d'anar al Japó, d'estar uns dies, d'aprendre la llengua japonesa? Leire, en el teu cas, com ho estàs vivint?
2: Pues estic molt emocionada per aquest succeïment, perquè no es viu moltes vegades a la vida, i per mi és emocionant perquè ja he anat una vegada, però puc anar una altra vegada al Japó, que no sé si podré tornar a anar una altra vegada més a part d'aquesta, i així podré també conviure amb japonesos i fer amics japonesos, si puc. Llavors estic molt emocionada.
1: En el teu cas, Leire, el tema del japonès el domines, no?
2: Sí.
1: Quan et va venir aquesta afició per la cultura japonesa, pel japonès?
2: Més o menys a 5è i 6è de primària vaig començar amb l'anime. Llavors vaig dir, jo vull entendre el que estan dient sense haver de llegir els subtítols. vaig començar a estudiar jo sola, amb aplicacions i tot allò, i llavors fa un any i mig la meva mare em va proposar fer classes amb un japonès de veritat, online. Clar, vaig subscriure, vam anar, i fa un any també vam trobar que el Montserrat Roig es feia japonès i em va dir ma mare, vols que t'apunti? O sigui, perquè jo també volia apuntar-me a una escola on es fes japonès. I jo vaig dir sí, i llavors em va apuntar.
1: Tenim també la Romaisa, el teu contacte amb el Japó, la cultura japonesa, ve també de l'ànime o no?
3: Doncs a mi ve directament de com la gent viu allà. M'agrada entendre les maneres d'expressar-se en un altre país i llavors m'enganxen més per la cultura i els seus valors.
1: I aquest viatge com el veus? De moment suposo que una mica de nervis, sí, no?
3: Sí, nervis, i doncs ho trobo bé per fer aquella connexió que vull fer amb un altre país.
1: Què esperes d'aquest viatge? Ara quan torneu del viatge i tornem a fer, perquè evidentment tornem a fer un altre reportatge i perquè ens expliqueu les vostres experiències i també anècdotes que segurament que en viureu moltes, quan tornis d'aquest viatge, ara, en aquests moments, què t'agradaria dir després d'aquest viatge, del que has pogut viure?
3: Doncs m'agradaria principalment dir si és veritat el que he sentit, que jo crec que sí serà per els nervis, i doncs explicar tot perquè és una gran oportunitat.
1: També l'Àxel Martín, també el tercer alumne en aquest cas escollit per anar al Japó. Et sents com un escollit, Àxel?
4: Bueno, sí, estic molt agraït de tenir aquesta oportunitat.
1: Què esperes del viatge?
4: Bueno, espero fer molts amics, tenir contacte amb una altra cultura i aprendre costums d'ells i aprendre molt d'ells també. I espero també pues, visitar tot el que pugui en el temps que estigui i fer molts amics.
1: El tema de la cultura japonesa, l'interès d'on et ve?
4: Bueno, en el meu cas ve una mica més pel menjar, perquè a la meva família, abans de que sapiguéssim que m'anava a Japó, doncs ja havíem anat alguna vegada a menjar sushi a algun restaurant especialitzat, i des de que ho sabem doncs anem molt més.
1: Per tant, a través de la gastronomia, a través de l'ànime, gastronomia, ànime, també són dos portes d'entrada molt interessants per la cultura japonesa. Aniol Pasqual, també el quart alumne que acompanyarà la resta de companys de l'Institut Montserrat Roig, que conviureu aquests dies amb d'altres alumnes d'altres països. Bé, com vius aquesta experiència abans de marxar?
5: Bueno, jo ara mateix estic molt emocionat perquè tinc moltes ganes d'anar-hi, sobretot això de fer amics allà, relacionar-me amb una altra cultura completament diferent al que estem acostumats i bueno, pues passar-m'ho bé.
1: D'on et ve l'afició a la cultura japonesa?
5: Bueno, jo quan era petit jugava molt a videojocs i veia molt YouTube i bueno, pues, la majoria de videojocs que jugava eren de Nintendo, que és una empresa japonesa, i bueno, també veia vídeos de gent que anava de viatge al Japó i vaig relacionar com aquests videojocs i bueno, tots aquests dibuixos com Doraemon, que també en vèiem, amb Japó, i pues, vaig dir pues, estaria bé fer japonès aquí a l'institut, i vaig fer.
1: Sergi, l'entrada, la porta d'entrada a la cultura japonesa, jo crec que ells quatre ho han definit perfectament.
0: Sí, sí.
1: L'ànime, la gastronomia, els videojocs, no? La cultura, no?
0: Sí, és que és així, vull dir, amb els anys, des que va haver-hi el boom potser en algun moment dels anys 90, especialment amb Bola de Drac, potser, que va ser anime, no? Llavors va venir la cultura del manga i això va portar als restaurants japonesos. No hi havia restaurants japonesos abans de tot aquest boom. Vull dir que una mica hem tocat tots els pals. Sí, és el clàssic.
1: El fet de portar a l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de fer i ensenyar l'idioma japonès, ja fa uns anys que veu iniciar aquest projecte. Són pocs els instituts de Catalunya que imparteixen aquestes classes de llengua japonesa i ha estat tot un èxit.
0: Sí, aquest crec que aquest és el tercer o quart any, ara ja em perdo una mica, però la veritat és que són 5 instituts, crec, a Catalunya que ho fan, però sempre amb molta diferència. Nosaltres som els que tenim més gent, és a dir, hem arribat a tenir 90 alumnes matriculats, el qual és una bestiesa. L'any que ve, per una sèrie de com estan organitzades les optatives, a partir de l'any vinent tots els primers i tots els segons faran com a mínim un tastet. S'ha de veure la temporalitat, si serà un trimestre o no, amb la qual Clar, vull dir, serà pràcticament tot l'institut o com a mínim dos cursos d'institut que com a mínim faran un tastet de japonès i esperem que segueixi durant molts anys. La veritat és que és un fet bastant sorprenent també per nosaltres. És una cosa que va néixer d'una idea molt senzilla i que s'ha fet molt gran.
1: I fins i tot la repercussió que ha tingut en mitjans de comunicació, fins i tot mitjans de comunicació del Japó, també es van traslladar fa un temps aquí a Sant Andreu de la Barca per copsar aquesta experiència, no?
0: Quan ho vam, exacte, quan va ser la inauguració, va venir el cònsol, van venir mitjans des del Japó, van venir mitjans de l'estat espanyol, va venir TV3, etcètera, etcètera. Vull dir, realment va ser com molt sorprenent, va venir Ràdio Sant Andreu també, tu has estat allà des del primer moment i això també ens va portar a tenir una relació amb la Fundació en Japón que ha sigut molt important durant aquests anys. Aquesta mateixa setmana tornaran a venir perquè amb aquesta relació que hem entaulat el que fa és que ells de tant en tant vinguin a les nostres classes per fer una observació i un seguiment de com estan funcionant els materials. Ens proveeixen ells mateixos de materials, ens acaba d'arribar una caixa grossíssima amb tinta, amb materials per fer cal·ligrafia, per fer origami, etcètera, etcètera. Vull dir que ens sentim molt cuidats en aquest sentit.
1: Quan estaves dient això, Sergi, tot aquest material que arribava, he vist la cara i els ulls, les mirades, ulls com a taronges,
0: Ells tenen el premi gran, que és anar al Japó, però la realitat és que quan ells, excepte la Leire, ells són estudiants de quart, la Leire és de tercer, i a quart ja no es fa. I no es fa per un tema curricular, que és que, bueno, l'any que ve, doncs, si han d'anar a batxillerat, han de triar unes altres optatives. De manera especial, aquest any, i buscant uns horaris especials, se'ls ha fet aquesta classe per preparar-los una mica pel viatge. Jo crec que ens han faltat hores, vull dir, però també tinc molta confiança en les seves capacitats. Vull dir, també un cop, quan tries els alumnes, també penses en la capacitat que tenen d'en sortir-se de situacions. Farem una representació inicial que han de fer tots els països. Hem decidit que estigui relacionada amb el tió i barregem el ball de bastons, i perquè ells no volien ballar, els hi feia molt rotllo, però sabíem que tots els països asiàtics farien unes representacions de ball molt espectaculars. Aleshores havíem de fer alguna cosa i vam trobar un camí intermig, i ara has arribat tu, que acabàvem d'assajar-ho, acabàvem de fer l'últim assaig, i bueno, us veig amb moltes ganes i llavors estic una mica més tranquil en aquest sentit.
1: Pel que fa a la llengua japonesa, trobeu complicat aprendre un idioma com el japonès, Leire?
2: Bueno, segur, si tu li poses ganes, si a ti t'agrada, si tu et poses tots els dies una miqueta, perquè són tres abecedaris, però això, si et poses tots els dies una miqueta, si veus anime, escoltar música també ajuda molt. Llavors, si tu et poses, si a ti t'agrada i tu et proposes arribar a un punt, tu arribaràs, però has de seguir. Encara que caiguis i que potser fessis alguna cosa malament o et surti tot malament al principi, tu continua, que al final arribaràs.
1: Home, Leire, et veig molt engrescada. No sé si el que vols fer dintre d'uns anys és ser professora de japonès.
2: Sí que vull. Vull ser professora de japonès, sí.
1: Traducció?
2: Traducció.
1: Traducció també. De fet, un traductor molt important, com és l'Albert Noia, també ha estat present aquí a més d'una ocasió a l'institut i, per tant, no s'ha pogut fer xerrades també, no?
0: La última vegada va ser al febrer, vull dir, l'Albert ve pràcticament cada any, sí.
1: Romaisa, el tema del japonès, et costa? Què és el que més t'agrada? És difícil? És fàcil?
3: Doncs al principi sí que costa una mica, però en realitat jo he anat aprenent, doncs, principalment a dir les coses que m'agraden, perquè així ho trobo més fàcil de que se'm quedi al cap, perquè després de tot és una realitat. I ja després, vocabulari que saps que et serà útil, llavors has d'aprendre-ho.
1: A l'hora d'escriure el japonès?
3: Al principi sí que em va costar, la lletra no sortia bé, però és qüestió de pràctica.
1: Qüestió de pràctica, d'eficiència, d'estar cada dia. Axel, en el teu cas, llengua japonesa, com portes el japonès?
4: Bueno, a mi sí que em costa una mica més, perquè clar, és una llengua nova i totalment diferent. Però bueno, jo crec que estic progressant bastant i com li posem ganes també de tots, perquè sabem que la utilitzarem allà, doncs se'ns fa més fàcil, suposo.
1: Bueno, suposo que abans d'estudiar aquí a l'Institut Montserrat aquestes classes de japonès, algunes paraules ja sabies, com sushi, no?
4: Sushi i poc més, i sayonara.
1: I poca cosa més, no? Aniol, el teu cas.
5: Bueno, jo el que més em costa són sobretot els abecedaris i l'escriptura i llegir, bàsicament. Però el que és parlar i bastant fàcil, i el que diu la Leire, si li poses ganes al final se t'acaba quedant al cap.
1: El fet de, com dèiem abans, no?, que és l'últim any que es fan aquests intercanvis, que sou l'únic institut europeu que hi va aquest any, que ha estat convidat, de ser només de les 5 escoles de tota Catalunya on s'imparteixen classes de japonès, us sentiu vosaltres privilegiats, privilegiades?
2: Sí. A més, jo soc de tercer, se suposa que anem a més de quart. Jo estic aquí ficada per... perquè sí, saps?
1: Per tant, en el teu cas, un extra, no? Important, no?
2: Un extra.
3: Bueno, jo diria que sí que és un privilegi, però després de tot han comptat les hores que fem, l'esforç i les capacitats que tenim.
4: Jo sí, jo penso que és un privilegi molt gran poder...
5: Sí, jo penso el mateix, que al final som l'únic institut europeu i que el Japó és un país que està molt lluny d'aquí, sobretot que anem perquè ens han convidat ells.
1: I aquestes classes que us deixeu de fer ara aquí a l'institut, aquests dies, les teniu que recuperar, com us han dit alguna cosa, o no?
5: Bueno, a veure, algú sí que has d'estudiar a casa, no?, i fer els deures o els apunts, que evidentment no fas perquè estàs aquí estudiant japonès, però els profes ho tenen en compte i no posen molta feina.
1: No, jo dic ara, quan marxeu al Japó, suposo que sou bons estudiants i per tant que estigueu 15 dies sense fer classe no serà un gran problema per a vosaltres, no?
5: No, si ja hem com tancat totes les assignatures pràcticament, així que no hem de fer res més.
1: Heu fet un sprint final, no?
5: Sí, bàsicament.
1: Sergi, alguna recomanació d'aquests alumnes i també un missatge de cara a les famílies, de que estiguin tranquil·les, que aneu al Japó, que aneu a aprendre moltes coses, que no són unes vacances, sinó que fareu aquest intercanvi on també hi haurà classes, hi haurà aquesta convivència també amb famílies japoneses?
0: Hem fet reunions, hem fet un parell de reunions amb les famílies, i crec que en aquest sentit, és a dir, no tenen por un cop estiguin allà. De fet, crec que els patien més per la situació mundial actual, que això acabés fent que no poguessin volar o alguna cosa així, perquè vull dir, des de Japó també ens ho deien, si realment la situació es complica, no, ja no és un problema del Japó, sinó és de no poder-hi arribar. No tinc ni idea de per on serà la ruta de l'avió. Ja vaig tornar per una ruta que no el novembre, que no es fa habitualment, que és tornar per Grenlàndia, amb la qual vaig fer alguna cosa així. Però no, a més, vaig parlar amb la professora de Figueres, que havia fet aquest programa anteriorment, i ja em va dir que, i ja ho vaig veure quan anirem al novembre, que et cuiden molt. Vull dir, jo ja sé que un cop arribem allà estarem cuidats com reis, i de fet el que jo vaig fer el mes de novembre era la preparació de l'arribada dels nanos, una mica preparar el que faran ells ara, i des d'aquest punt de vista les famílies saben el que van a fer. Ja fa dies o ja fa setmanes que tenim el programa amb l'estructura diària, i a més, i això va ser molt important en l'anada, hi ha aquest grup d'altres professors que vam tenir molt bona relació i que saps que si algú t'ha de fotre un cop de mà, pel que sigui, segur que no hi haurà cap problema. Vull dir, en aquest sentit estic molt tranquil. A més, una cosa que hem dit moltes vegades, que Japó és un país seguríssim.
1: Abans d'acabar aquest reportatge, quan torneu, tornem a parlar i tornem a fer una altra entrevista, voldria escoltar-vos parlant en japonès, algunes paraules, algun missatge, alguna frase. Podeu dir el que vosaltres vulgueu, podeu dir adéu, per exemple, com ja s'ha dit abans, el que vosaltres vulgueu. Això sí, voldria també la traducció,
2: Pues, per exemple, genki desu ka, això és com estàs, i tu, si respons genki desu, significa estic bé.
1: Quin queres?
3: Bueno, per els meus gustos me l'he après, però és tsukigasuki des, que vol dir que m'agrada la lluna. Llavors, doncs, principalment el que he dit abans, s'aprèn amb el que més t'agrada.
1: Molt bé.
4: Ohayou gozaimasu, Axel des, sakagasuki des. Soc l'Axel, encantat i m'agrada el futbol.
1: Bueno, aquesta presentació, recordo un dels primers dies que vaig venir aquí a fer el reportatge, en la presentació era precisament algo així, sí. Vull dir que és el primer dia, no, això?
0: Exacte.
5: Bueno, jo diré algo relacionat amb el Kagatio, que és l'actuació que farem allà al Japó, que és Tioda un chisasero, que és bàsicament, doncs, fem cagar el tio.
1: Per tant, és aquesta traducció que tu mateix has fet, no? Del català al japonès, no? O no?
5: Bueno, sí, sí.
1: Ah, això ho tenen la tradició del cagatió, no?
5: Sí, sí.
1: Bueno, també va per traductor, Sergi?
0: També. No, realment són quatre alumnes que són molt capaços de tirar. La Leire deia que ella estava una mica aquí ficada en calçador. No és ben veritat, realment de tots els alumnes que va, probablement ara és la que té un nivell més alt perquè ha tingut un professor... No passa res, perquè ha tingut un professor privat i vull dir, està aquí amb motiu més que suficient. I ells tres, vull dir, en aquest sentit me'n vaig molt tranquil. Vull dir, a hores d'ara no ho tenim tot, vale? Totes les coses que hem de fer no estan realment totes a punt per una qüestió de temps, però com que me'n vaig amb ells estic tranquil.
1: Per acabar, com diríeu adeu tots plegats?
6: Sí.
1: A partir del 12 de maig, quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig, la Leire, la Romaisa, l'Àxel i l'Aniol començaran la seva aventura en aquest intercanvi cultural al Japó, acompanyats, això sí, del seu professor, del seu sensei, Sergi Garcés. Des de Ràdio Sant Andreu anirem coneixent de ben a prop aquesta experiència.
7: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Fins al dia 15 de maig s'obre el període de preinscripció de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Són les preinscripcions per a les tres escoles Bressol municipals, l'Alt Cavallet, Casa Pedemonte i el Trenet. Ens acompanya Ana Serra, que és regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
8: Hola, bon dia, Jordi.
1: Doncs preinscripció escolar, ja la tenim aquí, fins al dia 15 de maig a les tres escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca. Primer de tot, amb quines previsions s'enfronta aquestes noves preinscripcions, el nou curs 2026-2027?
8: Doncs mira, com cada any, el moment de fer la preinscripció, ja sigui de l'etapa educativa que sigui, sempre és un moment d'una mica d'incertesa, de nervis, però bé, les portes obertes han estat un èxit. Moltes famílies han visitat les nostres escoles bressol municipals i, per tant, doncs ara les famílies ja tenen una mica més de coneixement de com és l'entorn, de qui hi ha darrere d'aquella educació. Posem cara a les persones que estaran amb els infants, cosa molt important. I, per tant, doncs, ja poden fer les preinscripcions amb una mica més de seguretat.
1: Com hem comentat abans, en aquesta ocasió, preferentment la preinscripció de manera telemàtica.
8: Exacte. L'any passat ja vam començar amb aquesta millora pel que fa a les preinscripcions. Recordem que anys enrere això s'havia de fer mitjançant una instància i des de l'any passat doncs, tenim un formulari web que és molt, molt, molt senzillet i que es pot fer inclús des del telèfon mòbil. Per tant, qualsevol família pot fer la preinscripció telemàticament amb aquest formulari que penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament. I, evidentment, si hi ha algú que té qualsevol problema, doncs es pot adreçar a l'Ajuntament. Però estic convençuda que qui més qui menys doncs el podrà fer sense cap problema.
1: Veníem d'unes setmanes de jornades de portes obertes a les tres escoles Bressol. Ja vam fer entrevista a través de la ràdio. Ja va comentar, de fet, en aquella entrevista que no hi ha pràcticament diferències entre les diferents escoles Bressol municipal. L'única diferència és que una pot estar més a prop de casa o no? O per qüestions de logística, també, no?
8: Exacte. Recordem que aquí cada família és un món, cada família té unes necessitats concretes i que hi ha, doncs, a qui li va millor que l'escola estigui més a prop de casa seva, altres que estigui a casa, l'escola estigui a prop de casa dels avis, altres que miren, doncs, perquè, no sé, doncs, les sensacions que t'ha donat l'equip educatiu quan t'ha explicat el projecte, de quina manera es treballa, de l'espai... Per tant, que aquí cadascú acaba triant una mica per les sensacions que tens en el moment de visitar les escoletes.
1: Quins són els principals criteris que es tenen en compte en el procés de baremació?
8: Doncs mira, tenim criteris prioritaris i després criteris que són complementaris. De prioritaris n'hi ha tres, que és... En primer lloc, si hi ha germans al centre, si ja tens un fill escolaritzat al centre, doncs ja tens 50 punts. Si vius a Sant Andreu de la Barca, doncs tens 30 punts. I si treballes a Sant Andreu, tens 20. I després tens 15 punts si ets beneficiari o beneficiària de prestació econòmica per la renda garantida.
1: Aquests són els principals barems.
8: Aquests són els prioritaris. I després tenim uns que són complementaris, que són doncs, si hi ha una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% de, ja sigui de l'alumne, del pare, mare o tutor legal o germans, tens això, 15 punts. Després, si formes part d'una família nombrosa, tens 10 punts, si és monoparental també. L'alumnat, que si en el moment de formalitzar la inscripció té un germà nascut el 24, 25 o 26, també se li otorguen 10 punts. I després, doncs, si hi ha una situació de vulnerabilitat social amb informe degudament fet de serveis socials, o si estàs en situació d'acolliment, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, degudament justificat també, doncs també s'otorguen 10 punts.
1: Quan fem les preinscripcions, s'ha de fer a una única escola bressol?
8: No, es fa triant l'ordre de prioritat. Recordem que quan parlem de places que s'oferten, parlem a nivell de municipi. És veritat que cada escoleta té unes places, però ho fem sempre amb mirada de ciutat. És a dir, a la ciutat hi ha X places i, per tant, tu poses la prioritat de quina escoleta prefereixes, en primer lloc, en segon o tercer. Així és com ho fem.
1: Fins al dia 15 de maig, presentació de sol·licituds. Després tindríem el dia 21 de maig, que seria la publicació de l'oferta definitiva.
8: Sí, si vols fer una mica de repàs del calendari, que pot ser d'interès. Mira, del 7 al 15 de maig, els dos inclosos, és la presentació de sol·licituds. Després, el 21 de maig, es publica l'oferta definitiva. El 22 de maig, la publicació de les llistes amb el barem provisional. 25, 26 i 27 de maig, es poden fer reclamacions, si hi ha alguna cosa que no quadra, hi ha alguna incongruència, doncs es pot dir aquí. 2 de juny es publiquen les llistes baremades definitives. En cas d'empats, de dir hi ha més preinscripcions que places, doncs es fa un sorteig el dia 3 de juny. L'11 de juny surt la llista d'alumnes admesos i llista d'espera, si és que n'hi ha. I després de l'11 al 25 de juny hi ha el període de matriculació.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Tornem aquest dimarts amb molta més informació a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
10: Ruta 66.
11: Puntuals com cada setmana arriba el nostre viatge per la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts i esperem que disfruteu de la selecció musical d'aquesta edició. Soc en Pitu Dos Santos. Si esteu preparats, comencem amb les noves propostes. Vinga, som-hi, endavant!
12: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Celebrate forma part d'un EP dels Blackstone Cherry, una banda de Kentucky amb 25 anys d'història de hard rock i southern. La cançó que hem escoltat és un himne a la superació. Sis temes originals conté aquest treball. Una d'elles és aquesta, Neon Eyes.

0: Només 66. Els originals i les seves versions.
1: Abans escoltàvem dos dels 6 tracks que formen part del nou EP dels Blackstone Cherry, però el nou treball també inclou una versió que punxarem a continuació. Es tracta d'una composició de l'any 85 dels britànics Simple Minds, tot un èxit titulat Don't You Forget About Me.

Telephone Line, un dels grans hits de l'Electric Light Orchestra, liderada per Jeff Lynne. Forma part del sisè àlbum d'estudi de la banda britànica, A New World Record, editat l'any 1976, és a dir, això fa 40 anys. El disc conté 4 singles, el que hem punxat, també Rockaria, Do Ya, i aquest que ve a continuació, Living Thing.

Colin America. Continuem amb l'Electric Light Orchestra, una de les meves favorites, banda sonora de la meva vida. Un altre aniversari era fa 40 anys de l'edició de l'11è àlbum d'estudi d'ells, Balance of Power, amb composicions idònies per les radioemissores del moment, com aquesta, So Serious.

The Beaches of Cheyenne és un dels tracks del disc Fresh Horses, el sisè àlbum d'estudi de Garth Brooks, el més gran de la música country dels anys 90 a USA. Sis singles extrets d'aquest àlbum de 10 tracks. Un d'ells, una cançó composada per Steven Tyler i Joe Perry dels Aerosmith. Disc multiplatí al seu país amb cançons com She's Every Woman.

Breaking Out of Hell. Aquesta cançó dona títol al quart àlbum d'estudi dels australians Airborne. El vam estrenar en primícia aquí a la Ruta 66. D'això fa 10 anys, el temps passa volant. Un disc de hard rock pur i directe, enèrgic, molt semblant als mítics AC/DC. Un disc que inclou una cançó dedicada al desaparegut Lemmy Kilmister. Anem per una altra, Get Back Up.

Breaking Out of Hell, àlbum d'èxit del Seth Bourne al seu país, Austràlia i a la Gran Bretanya. Ara fa un mes aproximadament van passar per Barcelona amb un concert apoteòsic. I ara sí, l'última cançó del treball dedicada com a tribut al líder dels Mother Hit, el desaparegut Lemmy Kilmister, la que porta per títol It's All for Rock and Roll.

Breaking the Chains és un dels tracks que formen part del The Star Back the Time, el nou treball del Subway, banda alemanya i suïssa de hard rock amb més de 30 anys d'història. I amb ells tancarem el programa d'avui. Amb una altra de les noves del Subway, que s'anomena Calling for You, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau! Tonight!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Estás escuchando Caras de...

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dilluns, dia 11 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem del dinar de la gent gran, el dinar d'homenatge que es va celebrar aquest diumenge al poliesportiu Josep Pla, a prop de 1.000 persones que hi van participar. També parlarem de que ja està tot a punt per la sortida cultural al Colea del Río, el mes d'octubre. L'inici de les inscripcions, a partir d'avui, al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany. I també parlarem del Barça, el santandereny Gerard Martín, a guanyar la seva segona lliga consecutiva amb el Futbol Club Barcelona. També avui parlarem de quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig que viatgen aquest dimarts al Japó amb una estada internacional. Escoltarem aquests alumnes com també el seu professor, el Sergi Garcés. També avui comptarem amb l'espai de la Jove en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio i l'espai de meteorologia del Llueva Utrecht amb Carlos Lara i Elena Alguacil.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. En l'acte s'ha celebrat el poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la una del migdia, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents se poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures, carn en salsa, amb plats tradicionals com el fricandó i unes postres amb pastís i fruita. Un dels moments més destacats de la celebració ha estat el reconeixement a les persones de més edat entre els assistents de l'acte, amb l'entrega de plaques commemoratives en homenatge als veïns i veïnes més veterans del municipi. Entre les persones homenatjades hi havia Maria Luque, de 93 anys, i Antonio Gallardo, de 92. Durant la jornada també s'ha fet un reconeixement especial a Lucía Paredes per la seva col·laboració i implicació amb el Banc d'Aliments, destacant la seva tasca solidària i el seu compromís amb la ciutat. Un dinar de la gent gran que s'ha tornat a celebrar a Sant Andreu de la Barca. Per cert, com a novetat d'enguany, l'Ajuntament impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure diferents fotografies de l'acte.
0: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

Tot a punt per la sortida cultural al Colea del Río l'octubre, amb l'inici de les inscripcions. El viatge tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre amb visites a Sevilla, Carmona i al Colea del Río. Les inscripcions es poden fer al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha anunciat en l'organització d'un viatge al municipi d'Alcolea del Río per al pròxim mes d'octubre, una iniciativa que recupera els llaços històrics i culturals en les dues poblacions agermanades després d'anys sense aquest tipus d'intercanvi. La proposta impulsada conjuntament amb l'Associació de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca tindrà lloc, com deia, del 5 al 8 d'octubre. Oferirà als participants una estada de 4 dies i 3 nits amb un ampli programa cultural per diferents punts de la província de Sevilla. El programa del viatge inclou visites a Sevilla, al Reial Alcázar, Carmona i al Colea del Río, amb l'objectiu de combinar patrimoni, convivència i memòria compartida entre les dues localitats. Els participants s'allotjaran a l'hotel Alcázar de la Reina, de 4 estrelles en règim de mitja pensió, amb esmorzars i sopars inclosos. El viatge també contempla els vols, amb la maleta facturada de 25 quilos, equipatge de mà i els desplaçaments interns en autobús. El preu és de 550 euros per persona en habitació doble i les inscripcions es podran formalitzar al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany mitjançant una paga i senyal de 165 euros corresponent al 30% de l'import total. Les places són limitades i s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció. I anem amb d'altres notícies en aquest Via Directa i a continuació informació d'esports amb Gerard Martín com a protagonista. El santandreuenc Gerard Martín ha guanyat la seva segona lliga consecutiva amb el Barça. El defensa de Sant Andreu de la Barca ha signat una gran temporada amb el Barça, on ha disputat 30 dels 35 partits oficials a la lliga, 24 de titular. I és que el santandreuenc Gerard Martín continua fent història amb la samarreta blaugrana. El defensa de Sant Andreu de la Barca s'ha proclamat campió de la lliga per segona temporada consecutiva després de la victòria del Barça davant del Real Madrid 2-0 en el partit disputat al Camp Nou. Al lateral el català, el defensa català, ha estat una de les peces importants de la plantilla blaugrana durant aquesta campanya. Gerard Martín ha disputat 30 dels 35 partits de Lliga oficials, 24 d'ells com a titular, consolidant-se com un jugador de confiança dins de l'esquema de l'equip tècnic i demostrant una gran regularitat tant en defensa com en incorporacions ofensives. Amb aquest nou títol, la futbolista de Sant Andreu de la Barca continua ampliant un palmarès espectacular. Amb els seus primers anys al primer equip a blaugrana, Gerard Martín suma ja dues lligues, dues supercopes d'Espanya i una Copa del Rei amb el Barça. La temporada del defensa santandreuenc confirma la seva consolidació a l'èlit del futbol estatal i el converteix en un dels esportistes de referència del municipi. El seu creixement esportiu i protagonisme adquirit al conjunt blaugrana han despertat l'orgull dels aficionats de Sant Andreu de la Barca que segueixen amb atenció l'evolució d'un jugador format amb esforç i constància fins a arribar a l'èlit. Aquest any 2026 també ha estat un any especial per Gerard Martín, ja que el passat mes de febrer la pista Cruyff Court de Sant Andreu de la Barca va passar a portar el nom de Gerard Martín en un reconeixement a la seva trajectòria esportiva i també als valors que representa per als joves del municipi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Institut Mussà Roig de Sant Andreu de la Barca tornarà a ser protagonista d'un important projecte internacional aquest mes de maig. Quatre alumnes i un professor del centre viatjaran a partir del 12 de maig al Japó per participar en un prestigiós programa d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hagohodo. El docent Sergi Garcés, professor de Llengua i Cultura Japonesa i també d'Anglès, acompanyarà els estudiants en aquesta experiència educativa i cultural que reunirà joves també de diversos països del món, com Austràlia, Brasil, Mèxic o Sri Lanka. El centre de Sant Andreu de la Barca és l'únic representant europeu seleccionat en aquesta edició del programa, un reconeixement a la feina feta durant els darrers cursos amb l'assignatura optativa de Llengua i Cultura Japonesa a l'ESO. Actualment, l'Institut és un dels pocs centres educatius a Catalunya que ofereix aquesta matèria de manera estable i avaluable. Durant l'estada al Japó, els alumnes conviuran amb estudiants internacionals en unes instal·lacions ubicades a l'antic complex olímpic de Tòquio. També participaran en una immersió cultural amb famílies japoneses, una experiència que els permetrà conèixer de prop la llengua, les tradicions i també la societat nipona. La selecció dels quatre alumnes s'ha realitzat tenint en compte criteris com les hores de llengua japonesa cursades, la motivació i la capacitat d'aprofitar l'experiència. A més, la beca cobreix íntegrament totes les despeses del programa, garantint així la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat. Amb aquesta iniciativa, l'Institut Mussà Roig consolida la seva aposta per l'obertura internacional i es posiciona com un referent a l'ensenyament de la llengua i cultura japonesa a Catalunya. N'hem parlat amb el professor Sergi Garcés i també amb els alumnes Leire, Romaisa, L'Àxel i Aniol, quatre alumnes que han estat escollits per fer aquest viatge al Japó, aquesta experiència única d'intercanvi cultural. Ens hem traslladat a l'Institut Mussà Roig per parlar amb els alumnes i també amb el professor Sergi Garcés.
1: Soc el Sergi Garcés, soc coordinador de quart d'ESO i professor d'anglès i japonès a l'Institut Mussà Roig.
0: Bé, ens trobem aquí a l'Institut Mussà Roig. Estem davant d'un projecte internacional, un viatge al Japó amb quatre alumnes de l'Institut Mussà Roig. Sergi, com a professor i també com el docent que anirà i acompanyarà aquests alumnes al Japó, com esteu vivint aquest fet, tenint en compte que és l'únic centre europeu convidat enguany?
1: Primer, molta il·lusió, perquè és això, no? A més, primera vam saber... Aquesta és la segona part del programa, la part en què jo vaig amb els alumnes, i al novembre vaig fer la primera part, i quan vam fer la primera part vam saber que és l'últim any que es feia. I el fet de que siguem els únics representants europeus enguany i que sigui l'últim any, pues, bueno, molta il·lusió, no? Perquè potser és una oportunitat, era l'última oportunitat de fer-ho. Després, amb una mica d'angoixa per tota la preparació prèvia que s'ha de fer, i clar, jo em sento responsable dels nanos que m'enduc i del que ells faran allà representant tant l'Institut com Catalunya, perquè anem com a representants de Catalunya, de fet. Per tant, cert nerviosisme a hores d'ara.
0: Per tant, Sergi, si parlem dels objectius educatius d'aquest viatge al Japó, què destacaries?
1: Bueno, és doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que, com vam explicar en una vegada anterior, hi ha 8 països, haurien de ser 9 més, hauríem de ser un total de 10, però Mèxic va caure a última hora, i hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès, perquè més enllà de que algun país, Austràlia, per exemple, o potser els brasilers tinguin potser certa facilitat amb l'anglès, la majoria, doncs, la seva llengua és l'hindi, el vietnamita, etc., etc.
0: Aquí hi haurà intercanvi, també conviuran amb famílies japoneses. Aquest és el principal repte o neguit per part dels alumnes? Després els hi preguntarem a ells, no? Però com ho veus?
1: Bueno, el programa està molt ben estructurat, perquè això es fa just al final de tot, pràcticament. Primer, hi haurà uns dies de convivència al Centre Olímpic de Tòquio. Després estaran uns dies a una escola a Shizuoka, i serà allà mateix a Shizuoka on se'ls assignarà cadascú una família, i estaran des de la tarda d'un divendres fins un diumenge al migdia. Jo crec que deuen estar nerviosos perquè és l'única cosa que fan com realment sols, però també ho faran en un moment que ja portaran pràcticament 10 dies al Japó, ja s'entendran, i a més, diguem, no serà només la família, sinó que aquella família serà un alumne que probablement hauran conegut prèviament. Segur que és el que els hi crea una mica més d'allò, però jo crec que serà en un bon moment.
0: Finalment, quants dies seran, Sergi? Quin dia marxeu? Quan torneu?
1: Ens anem el dia 12, arribem allà el dia 13, i a Japó estan un total de... O sigui, el viatge en si són 14 dies, potser allà són 13 físicament al Japó.
0: Per tant, una experiència, podem dir, que gairebé única, no?
1: Jo crec que per ells sí. Bueno, per mi també, perquè vull dir, vas amb els alumnes i aleshores... Per algú com jo, que sona estrany dir-ho així, però que ha anat moltes vegades al Japó, el poder veure-ho amb uns ulls... Clar, vull dir, saps, és com quan tens un nen i llavors veus una pel·lícula que ja has vist alguna vegada o fas alguna cosa que ja has vist i veus que els hi fa molta il·lusió i llavors tu tornes a tenir la il·lusió. Pues, també serà el mateix, em segueix fent il·lusió anar al Japó, evidentment, però hi estic anant, diguem, per feina i a vegades això pues, té un component de nerviosisme, etc.
0: Com ha estat la selecció dels 4 alumnes? Perquè, clar, només podien anar 4 alumnes, la selecció s'ha fet a través de sorteig, els alumnes més avançats...
1: No, no exactament, és a dir, de fet havien de complir unes certes condicions i l'any passat nosaltres ja volíem participar en aquest programa, és a dir, fa 2 anys, i no vam poder fer-ho perquè no tenien un número d'hores fetes de l'estudi del japonès. Un cop ho han pogut fer, dins dels alumnes que tenien aquestes hores, clar, no tots havien seguit, hi havia gent que ho havia provat i no havia seguit, per tant, aquest grup ja era més reduït i era com dins aquest grup ja bastant més reduït de persones, agafar aquells que creguis que et pots endur de viatge sense problemes i que també puguis, diguem, puguin fer un bon paper un cop siguin allà.
0: Doncs tenim aquí els 4 alumnes que marxaran al Japó. Tenim la Leire, la Romaisa, l'Àxel i també l'Aniol. Els volem fer aquesta pregunta, no? Com veieu vosaltres, com valoreu aquesta possibilitat d'anar al Japó, d'estar uns dies, d'aprendre la llengua japonesa? Leire, en el teu cas, com ho estàs vivint?
2: Pues estic molt emocionada per aquest succeïment, perquè no es viu moltes vegades a la vida. I per mi és emocionant perquè ja he anat una vegada, però puc anar una altra vegada al Japó, que no sé si podré tornar a anar una altra vegada més a part d'aquesta, i així podré també conviure amb japonesos i fer amics japonesos, si puc. Llavors estic molt emocionada.
0: En el teu cas, Leire, el tema del japonès el domines, no?
2: Sí.
0: Quan et va venir aquesta afició per la cultura japonesa, pel japonès?
2: Més o menys a 5è, 6è de primària vaig començar amb l'anime. Llavors vaig dir, jo vull entendre el que estan dient sense haver de llegir els subtítols. Vaig començar a estudiar jo sola amb aplicacions i tot allò, i llavors fa un any i mig la meva mare em va proposar fer classes amb un japonès de veritat online. Clar, vaig subscriure, vam anar, i fa un any també vam trobar que el Montserrat Roig es feia japonès i em va dir ma mare, vols que t'apunti? O sigui, perquè jo també volia apuntar-me a una escola on es fessi japonès. I jo vaig dir sí, i llavors em va apuntar.
0: Tenim també la Romaisa, el teu contacte amb el Japó, la cultura japonesa, ve també de l'ànime o no?
3: Doncs a mi ve directament de com la gent viu allà. M'agrada entendre les maneres d'expressar-se en un altre país i llavors m'enganxen més per la cultura i els seus valors.
0: I aquest viatge com el veus? De moment suposo que una mica de nervis, sí, no?
3: Sí, nervis, i doncs ho trobo bé per fer aquella connexió que vull fer amb un altre país.
0: Què esperes d'aquest viatge? Ara quan torneu del viatge i tornem a fer, perquè evidentment tornem a fer un altre reportatge i perquè ens expliqueu les vostres experiències i també anècdotes que segurament que en viureu moltes, quan tornis d'aquest viatge, ara, en aquests moments, què t'agradaria dir després d'aquest viatge, del que has pogut viure?
3: Doncs m'agradaria principalment dir si és veritat el que he sentit, que jo crec que sí serà per els nervis, i doncs explicar tot perquè és una gran oportunitat.
0: També l'Àxel Martín, també el tercer alumne, en aquest cas, escollit per anar al Japó. Et sents com un escollit, Àxel?
4: Bueno, sí, estic molt agraït de tenir aquesta oportunitat.
0: Què esperes del viatge?
4: Bueno, espero fer molts amics, tenir contacte amb una altra cultura i aprendre costums d'ells i aprendre molt d'ells també. I espero també pues, visitar tot el que pugui en el temps que estigui i fer molts amics.
0: El tema de la cultura japonesa, l'interès d'on et ve?
4: Bueno, en el meu cas ve una mica més pel menjar, perquè la meva família, abans de que sàpiguessin que m'anava a Japó, doncs ja havíem anat alguna vegada a menjar sushi a algun restaurant especialitzat, i des de que ho sabem doncs anem molt més.
0: Per tant, a través de la gastronomia, a través de l'ànime, gastronomia, ànime, també són dos portes d'entrada molt interessants per la cultura japonesa. Aniol Pasqual, també, el quart alumne que acompanyarà la resta de companys de l'Institut Montserrat Roig, que conviureu aquests dies amb d'altres alumnes d'altres països. Bé, com vius aquesta experiència abans de marxar?
5: Bueno, jo ara mateix estic molt emocionat perquè tinc moltes ganes d'anar-hi, sobretot això de fer amics allà, relacionar-me amb una altra cultura completament diferent al que estem acostumats i bueno, pues passar-m'ho bé.
0: D'on et ve l'afició a la cultura japonesa?
5: Bueno, jo quan era petit jugava molt a videojocs i veia molt YouTube i bueno, pues, la majoria de videojocs que jugava eren de Nintendo, que és una empresa japonesa, i bueno, també veia vídeos de gent que anava de viatge al Japó i vaig relacionar com aquests videojocs i bueno, tots aquests dibuixos com Doraemon, que també en vèiem, amb Japó, i pues, vaig dir pues, estaria bé fer japonès aquí a l'institut, i vaig fer.
0: Sergi, l'entrada, la porta d'entrada de la cultura japonesa, jo crec que ells quatre ho han definit perfectament.
1: Sí, sí.
0: L'ànime, la gastronomia, els videojocs, no? La cultura, no?
1: Sí, és que és així, vull dir, amb els anys, des de que va haver-hi el boom potser en algun moment dels anys 90, especialment amb Bola de Drac, potser que va ser anime, no? Llavors va venir la cultura del manga i això va portar als restaurants japonesos. No hi havia restaurants japonesos abans de tot aquest boom, vull dir que una mica hem tocat tots els pals, sí, és el clàssic.
0: El fet de portar a l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de fer i ensenyar l'idioma japonès, ja fa uns anys que veu iniciar aquest projecte, són pocs els instituts de Catalunya que imparteixen aquestes classes de llengua japonesa i ha estat tot un èxit.
1: Sí, aquest crec que aquest és el tercer o quart any, ara ja em perdo una mica, però la veritat és que són 5 instituts, crec, a Catalunya que ho fan, però sempre amb molta diferència. Nosaltres som els que tenim més gent, és a dir, hem arribat a tenir 90 alumnes matriculats, el qual és una bestiesa. L'any que ve, per una sèrie de com estan organitzades les optatives, a partir de l'any vinent tots els primers i tots els segons faran com a mínim un tastet. S'ha de veure la temporalitat, si serà un trimestre o no, amb la qual clar, vull dir, serà pràcticament tot l'institut o com a mínim dos cursos d'institut que com a mínim faran un tastet de japonès, i esperem que segueixi durant molts anys. La veritat és que és un fet bastant sorprenent també per nosaltres, és una cosa que va néixer d'una idea molt senzilla i que s'ha fet molt gran.
0: I fins i tot la repercussió que ha tingut en mitjans de comunicació, fins i tot mitjans de comunicació del Japó, també es van traslladar fa un temps aquí a Sant Andreu de la Barca per copsar aquesta experiència, no?
1: Quan va ser la inauguració, va venir el cònsol, van venir mitjans des del Japó, van venir mitjans de l'Estat espanyol, va venir TV3, etcètera, etcètera. Vull dir, realment va ser com molt sorprenent. Va venir Ràdio Sant Andreu també. Tu has estat allà des del primer moment, i això també ens va portar a tenir una relació amb la Fundació en Japó, que ha sigut molt important durant aquests anys. Aquesta mateixa setmana tornaran a venir, perquè amb aquesta relació que hem entaulat, el que fa és que ells de tant en tant vinguin a les nostres classes per fer una observació i un seguiment de com estan funcionant els materials. Ens proveeixen ells mateixos de materials, ens acaba d'arribar una caixa grossíssima amb tinta, amb materials per fer cal·ligrafia, per fer origami, etc, etc. Vull dir que ens sentim molt cuidats en aquest sentit.
0: Quan estaves dient això, Sergi, tot aquest material que arribava, he vist la cara i els ulls, les mirades, ulls com a taronges,
1: Ells tenen el premi gran, que és anar al Japó, però la realitat és que quan ells, excepte la Leire, ells són estudiants de quart, la Leire és de tercer, i Aquària no es fa. I no es fa per un tema curricular, que és que, bueno, l'any que ve, doncs, si han d'anar a batxillerat, han de triar unes altres optatives. De manera especial, aquest any, i buscant uns horaris especials, se'ls ha fet aquesta classe per preparar-los una mica pel viatge. Jo crec que ens han faltat hores, vull dir, però també tinc molta confiança en les seves capacitats. Vull dir, també un cop, quan tries els alumnes, també penses en la capacitat que tenen d'en sortir-se de situacions. Farem una representació inicial que han de fer tots els països. Hem decidit que estigui relacionada amb el tió i barregem el ball de bastons, i perquè ells no volien ballar, els hi feia molt rotllo, però sabíem que tots els països asiàtics farien unes representacions de ball molt espectaculars, aleshores havíem de fer alguna cosa i vam trobar un camí intermig, i ara has arribat tu, que acabàvem d'assajar-ho, acabàvem de fer l'últim assaig, i bueno, els veig amb moltes ganes i llavors estic una mica més tranquil en aquest sentit.
0: Pel que fa a la llengua japonesa, trobeu complicat aprendre un idioma com el japonès, Leire?
2: Bueno, segur, si tu li poses ganes, si a ti t'agrada, si tu et poses tots els dies una miqueta, perquè són tres abecedaris, però això, si et poses tots els dies una miqueta, si veus anime, escoltes música, escoltar música també ajuda molt. Llavors, si tu et poses, si a ti t'agrada i tu et proposes arribar a un punt, tu arribaràs, però has de seguir. Encara que caiguis i que potser fessis alguna cosa malament o et surti tot malament al principi, tu continua, que al final arribaràs.
0: Home, Leire, et veig molt engrescada. No sé si el que vols fer dintre d'uns anys és ser professora de japonès.
2: Sí que vull. Vull ser professora de japonès, sí.
0: Traducció?
2: Traducció.
0: Traducció també. De fet, un traductor molt important, com és l'Albert Noia, també ha estat present aquí a més d'una ocasió a l'institut, i per tant no s'ha pogut fer xerrades també, no?
1: La última vegada va ser al febrer, vull dir, l'Albert ve pràcticament cada any, sí.
0: Romaisa, el tema del japonès, et costa? Què és el que més t'agrada? És difícil? És fàcil?
3: Doncs al principi sí que costa una mica, però en realitat jo he anat aprenent, doncs, principalment a dir les coses que m'agraden, perquè així ho trobo més fàcil de que se'm quedi al cap, perquè després de tot és una realitat. I ja després, vocabulari que saps que et serà útil, llavors has d'aprendre-ho.
0: A l'hora d'escriure el japonès?
3: Al principi sí que em va costar, la lletra no sortia bé, però és qüestió de pràctica.
0: Qüestió de pràctica, d'eficiència, d'estar cada dia. Axel, en el teu cas, llengua japonesa, com portes el japonès?
4: Bueno, a mi sí que em costa una mica més, perquè claro, és una llengua nova i totalment diferent. Però bueno, jo crec que estic progressant bastant, i com li posem ganes també de tots, perquè sabem que la utilitzarem allà, doncs se'ns fa més fàcil, suposo.
0: Bueno, suposo que abans d'estudiar aquí a l'Institut Montserrat Roig aquestes classes de japonès, algunes paraules ja sabies, com sushi, no?
4: Sushi i poc més, i sayonara.
0: I poca cosa més, no? Aniola, el teu cas.
5: Bueno, jo el que més em costa són sobretot els abecedaris i l'escriptura i llegir, bàsicament. Però el que és parlar, i bastant, bastant fàcil, i el que diu la Leire, si li poses ganes al final se t'acaba quedant al cap.
0: El fet de, com dèiem abans, no?, que és l'últim any que es fan aquests intercanvis, que sou l'únic institut europeu que hi va aquest any, que ha estat convidat, de ser només de les 5 escoles de tota Catalunya on s'imparteixen classes de japonès, us sentiu vosaltres privilegiats, privilegiades?
2: Sí. A més, jo soc de tercer, se suposa que anaven els de quart. Jo estic aquí ficada per... perquè sí, saps?
0: Per tant, en el teu cas, un extra, no? Important, no?
2: Un extra.
3: Bueno, jo diria que sí que és un privilegi, però després de tot han comptat les hores que fem, l'esforç i les capacitats que tenim.
4: Jo sí, jo penso que és un privilegi molt gran.
5: Sí, jo penso el mateix, que al final som l'únic institut europeu i que el Japó és un país que està molt lluny d'aquí, sobretot que anem perquè ens han convidat ells.
0: I aquestes classes que us deixeu de fer ara aquí a l'institut, aquests dies les teniu que recuperar, com us han dit alguna cosa o no?
5: Bueno, a veure, algú sí que has d'estudiar a casa, no?, i fer els deures o els apunts, que evidentment no fas perquè estàs aquí estudiant japonès, però els profes ho tenen en compte i no ho posen molta feina.
0: No, no, jo dic ara, quan marxeu al Japó, suposo que sou bons estudiants i, per tant, que estigueu 15 dies sense fer classe, no serà un gran problema per a vosaltres, no?
5: No, si ja hem com tancat totes les assignatures pràcticament, així que no hem de fer res més.
0: Heu fet un sprint final, no?
5: Sí, bàsicament.
0: Sergi, alguna recomanació d'aquests alumnes i també un missatge de cara a les famílies, de que estiguin tranquil·les, que aneu al Japó, que aneu a aprendre moltes coses, que no són unes vacances, sinó que fareu aquest intercanvi on també hauran classes, haurà aquesta convivència també amb famílies japoneses?
1: Hem fet reunions, hem fet un parell de reunions amb les famílies, i crec que en aquest sentit...

0: aquest programa anteriorment, i ja em va dir que, i ja ho vaig veure quan anirem al novembre, que et cuiden molt. Vull dir, jo ja sé que un cop arribem allà estarem cuidats com reis. I de fet, el que jo vaig fer el mes de novembre era la preparació de l'arribada dels nanos, una mica preparar el que faran ells ara. I des d'aquest punt de vista, les famílies saben el que van a fer. Ja fa dies o ja fa setmanes que tenim el programa amb l'estructura diària. I a més, i això va ser molt important en l'anada, hi ha aquest grup d'altres professors que vam tenir molt bona relació i que saps que si algú t'ha de fotre un cop de mà, pel que sigui, segur que no hi haurà cap problema. Vull dir, en aquest sentit estic molt tranquil. A més, una cosa que hem dit moltes vegades, que Japó és un país seguríssim.
1: Abans d'acabar aquest reportatge, quan torneu, tornem a parlar i tornem a fer una altra entrevista, voldria escoltar-vos parlant en japonès, algunes paraules, algun missatge, alguna frase. Podeu dir el que vosaltres vulgueu, podeu dir adéu, per exemple, com ja s'ha dit abans, el que vosaltres vulgueu. Això sí, voldria també la traducció,
2: Pues, per exemple, o genki des ka, això és com estàs, i tu, si respons, genki des, significa estic bé.
1: Quin queres?
3: Bueno, jo, pels meus gustos, me l'he après, però és tsuki ga tsuki des, que vol dir que m'agrada la lluna. Llavors, doncs, principalment el que he dit abans, s'aprèn amb el que més t'agrada.
1: Molt bé.
4: Ohayou gozaimasu, Axel des, saka ga tsuki des. Soc l'Axel, encantat i m'agrada el futbol.
1: Bueno, aquesta presentació, recordo un dels primers dies que vaig venir aquí a fer el reportatge, en la presentació era precisament algo així, sí. Vull dir que és el primer dia, no, això?
5: Exacte. Bueno, jo diré algo relacionat amb el Kagatio, que és l'actuació que farem allà al Japó, que és Tioda un chisasero, que és bàsicament, doncs, fem cagar el tio.
1: Per tant, és aquesta traducció que tu mateix has fet, no?, del català al japonès, no? O no?
5: Bueno, sí, sí.
1: Ah, això ho tenen la tradició del cagatió, no?
5: Sí, sí.
1: Bueno, també va per traductor, Sergi?
0: També. No, realment són quatre alumnes que són molt capaços de tirar. La Leire deia que ella estava una mica aquí ficada en calçador. No és ben veritat. Realment, de tots els alumnes que hi va, probablement ara és la que té un nivell més alt, perquè ha tingut un professor... No passa res, perquè he tingut un professor privat i vull dir, està aquí amb motiu més que suficient, i ells tres, vull dir, en aquest sentit me'n vaig molt tranquil. Vull dir, a hores d'ara no ho tenim tot, vale? Totes les coses que hem de fer no estan realment totes a punt per una qüestió de temps, però com que me'n vaig amb ells estic tranquil.
1: Per acabar, com diríeu adeu tots plegats?
6: Sayonara!
1: A partir del 12 de maig, quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig, la Leire, la Romaisa, l'Àxel i l'Aniol, començaran la seva aventura en aquest intercanvi cultural al Japó, acompanyats, això sí, del seu professor, del seu sensei, Sergi Garcés. Des de Ràdio Sant Andreu anirem coneixent de ben a prop aquesta experiència.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca impulsa una setmana d'activitats per visibilitzar la fibromialgia i oferir eines per conviure amb el dolor crònic. Parlarem d'aquestes activitats i també parlarem de la fibromialgia. Ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu, Eunice Martín, regidora de Salut Pública. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, de Centre d'Atenció Primària, i també referent del benestar emocional i comunitari. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, doncs, diverses activitats de l'11 al 15 de maig sobre la fibromialgia. Un dels objectius, regidora, visibilitzar, no?
1: Exacte, vull dir, són... Ja sabeu que aquest ajuntament s'ha doncs, pres molt en sèrio donar visibilitat a moltes infermetats o coses que hi ha al nostre entorn que no se'n han parlat i, per tant, creiem que estem en el moment de poder parlar. Avui en dia la fibromialgia és una infermetat que afecta moltíssimes dones que no es veu.

0: però que la pateixen molt i que tenen dolor. Llavors van considerar doncs, que seria molt interessant fer una xerrada. De la xerrada hem anat, per què no la setmana de fibromialgia?
1: Com neix aquesta col·laboració, aquesta iniciativa entre l'Ajuntament i també, en aquest cas, el CAP?
0: Bueno, com ja sabeu, des de l'Ajuntament, des de fa molts anys, hi ha aquesta col·laboració per fer moltes activitats, tant a les escoles, als instituts, com també en diferents temes, com és el tema del tabac, o temes com aquests, que afecten la salut de dona, eh? Com pot ser la fibromialgia, la menopausa, o fins i tot com vam parlar de perdre un nadó, no? que al final també afecta psicològicament. La Lídia ha pogut formar part, a més de moltes d'aquestes xerrades, i aquesta col·laboració doncs pensem que ha de ser estreta, que hem de col·laborar com a Ajuntament, estar presents, i que el CAP doncs igualment pugui comptar sempre amb nosaltres.
1: El que sí que s'ha comptat a l'hora d'elaborar el programa de les activitats és oferir en aquest cas xerrades amb un to participatiu, no?
0: Que és... Bueno, és que per molt que s'aporti, no, l'experiència que, o com a treballadora, no, com a psicòloga, la Lídia pugui aportar, al final el que hem de fer és escoltar, perquè tu tens una necessitat, no, d'explicar què et passa. Llavors, és veritat que fem xerrades on puguin dir la seva, on puguin preguntar, on puguin dir les seves pors, on puguin expressar i veure que estan en un entorn, com sempre diem, un entorn protegit, no? On tothom que està allà doncs li passa algo semblant i per tant és un entorn segur.
1: El fet que s'hagi escollit de l'11 al 15 de maig no és casualitat, ja que el dia 12 de maig és el Dia Mundial de la Fibromialgia, no?
0: Exacte, és així. El dia 12 és el dia, diguem-ne, central, i on s'ha volgut fer una sèrie d'activitats al voltant d'aquest dia.
1: Avui, com dèiem, també ens acompanya Lídia Pérez, que és psicòloga del CAP, és referent de la benestar emocional comunitari del CAP de Sant Andreu de la Barca. Lídia, hem parlat d'aquestes activitats, l'objectiu que tenim. Ara sí que ens centrarem de les diferents activitats que hi ha programades, diferents xerrades, que són molt interessants, però sobre la fibromialgia, és prou visible?
2: Doncs precisament volem aprofitar aquesta setmana perquè és una malaltia que, tot i que afecta al voltant del 3% de la població, sempre ens diuen que no és prou visible, perquè les limitacions, veurem que hi ha més coses més enllà del dolor, necessitem més compromís amb la comunitat i amb la societat. Aleshores, hem aprofitat, com deia la Eunice, aquesta setmana per diferents professionals de l'equip poder aportar una miqueta més de visió i contacte amb la comunitat.
1: De fet, la temàtica és molt variada, perquè fins i tot també inclou la nutrició, l'alimentació.
2: Exacte, sí, anem des d'activitats amb la fisio, perquè ja veurem que és molt important tot el tema de l'activitat física, la part emocional, l'alimentació, la medicació i els tractaments no farmacològics, i per últim, divendres, és precisament l'espai per recollir les veus de les persones que viuen amb aquesta afectació.
1: De fet, el primer acte és el dilluns 11 a les 5 de la tarda a la sala de conferències d'Escoles Velles, una xerrada "Movem el cos, alleugem el dolor".
2: Exacte, sí, serà una part que serà una caminada que faran prèviament amb la fisio, després aniran a aquell espai a fer uns estiraments i explicar algunes pautes de per què això de l'activitat física.
1: El dimarts dia 12, 6 de la tarda, també a Escoles Velles, entendre la fibromialgia, claus per conviure.
2: Exacte, aquesta serà la que portaré jo, aquesta sessió, que serà principalment per explicar una miqueta més de què va. Estaria molt bé que puguin venir no només les persones afectades, sinó també les famílies, que sempre és tot un tema a l'entendre com conviure.
1: Més, aquest acte, el del dimarts, coincideix, com dèiem abans, amb el Dia Mundial. El dimecres 13, 3 de la tarda, hem de tenir en compte els horaris, que són diferents d'una xerrada a l'altra. El dimecres, dia 13, a les 3 de la tarda, Escoles Velles, sobre alimentació, com hem comentat abans.
2: Exacte, sí, aquesta la portarà la Laia, la nutricionista del CAP, i precisament hem intentat agafar diferents franges horàries perquè pugui venir tothom en diferents horaris.
1: Dijous 14, 12 del migdia, Ens traslladem, en aquest cas, a l'espai d'igualtat, medicació i fibromialgia.
2: Exacte, aquesta la portarà la metgessa, l'Anna Perarnau, per donar també pinzellades sobre aquest tema que és molt important poder-ho manegar.
1: Interessant la xerrada que hi ha prevista l'última, que són veus i vivències compartir per comprendre, que es farà a l'espai d'igualtat a 1:15 del migdia.
2: Exacte, que també la portaran una infermera de l'equip, la Susana, i la Cristina, que és la TECAI, i precisament serà recollir una mica tot el que s'ha anat parlant durant tota la setmana i intentar connectar amb les diferents persones.
1: Aquesta es farà el divendres, dia 15, serà l'últim acte. Per tant, com estem comprovant, és un programa molt, molt, molt, molt, molt variat, i que esperem, doncs, que la fibromialgia, que sovint es parla com la malaltia invisible, que en aquest cas doncs sigui més visible, no? No només amb els testimonis i les vivències del divendres, sinó amb els diferents punts de vista que voleu donar, no?
2: Exacte, exacte. Sí, sí, aquesta és la idea. Esperem que tothom es pugui apuntar, participar, dir la seva, perquè en el cap ja fem, des de fa pues, uns 3 anys o més, un grup dedicat a la fibromialgia, que precisament participem totes les persones que participarem més activament en aquesta setmana, i ja recollim una miqueta aquesta premissa de la necessitat de fer-ho més visible a la comunitat.
1: Sovint es parla també que la fibromialgia és difícil de diagnosticar.
2: També. És tot un repte, és llarg, que no és un procés senzill, i per això serà molt necessari, bueno, comentar aquests temes a les diferents sessions.
1: Si parlem dels símptomes més comuns?
2: Principalment debut amb el dolor, però també hi ha una part d'afectació emocional important, però bueno, uns dels punts arriba quan hi ha aquest dolor que no s'explica per altres malalties.
1: Estem parlant de dolor, estem parlant de la vessant emocional, on suposo que aquí hi entres en joc, no?
2: Exacte, sí, sí, aquí em tindreu tota una hora per parlar d'això el dimarts.
1: Perquè com afecta la vida quotidiana de les persones que pateixen la fibromialgia? Per posar alguns exemples.
2: Pues sobretot afecten en aquesta part d'incomprensió, en limitació laboral. Habitualment és un perfil de persones joves, actives laboralment, amb càrregues tant de fills com de pares més grans, en la que tens un dolor tan descontrolat que no hi ha cap control de medicació d'altres aspectes, i al final arriba a ser molt frustrant perquè tampoc ningú acaba d'entendre el què, no?
1: Té cura?
2: No. Malauradament, fins ara no en té.
1: Però sí que hi ha una sèrie d'estratègies, que això també ho comentareu, per fer o millorar la qualitat de vida, no?, de les persones que pateixen la fibromialgia.
2: Exacte, tant de farmacològiques com principalment les no farmacològiques, que ja veurem que és les que més presència tindran.
1: Hi ha comprensió social?
2: Bueno, jo crec que aquí traurem unes bones conclusions després d'aquesta setmana, no?
0: Bueno, sí, jo crec que aquesta és la idea. Jo volia dir que treballem amb aquesta comunitat, no? que és el que estem fent des de Salut, fer aquesta xarxa comunitària, que no és només el CAP i l'Ajuntament, sinó fer participar a la gent de la ciutat, que estem treballant en aquesta taula de salut per poder que tothom hi tingui a dir la seva. I també aprofitaré, Lídia, si et sembla bé, doncs per dir que jo sé que estan en aquest grup, que van de dolor. Escolta'm, animar, si algú, estem oberts a l'Ajuntament des de Salut, si algú s'anima a fer una delegació de la fibromialgia aquí a Sant Andreu, estem oberts. Si fa temps jo he anat parlant amb persones, també ho he parlat amb la Lídia, i creiem que és important, doncs, poder tenir un grup aquí a Sant Andreu que vulgui tirar endavant, i els hi donarem tot el suport, perquè pensem que es podrien fer més coses, no? Vull dir, al final es fa amb la voluntat, però quan hi ha una entitat darrere, les coses tenen més força. Així que animem, escolta'm, que si algú s'anima, doncs estem oberts per rebre'ls i per anar a començar aquest camí que pensem que és força important i interessant que el tinguem a Sant Andreu.
1: Recordem que per assistir en aquestes activitats cal una reserva prèvia. Posarem els enllaços a través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, perquè són algunes adreçades a unes 30 persones aproximadament. però aprofitant avui que tenim a la Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, i parlant de la fibromiàlgia, parlant de casos pràctics de persones que s'han acostat a la consulta, quan es parla de la fibromiàlgia, quines són les inquietuds que tenen les persones que pateixen la fibromiàlgia? O les pors?
2: Són superdiferents. Al final, cada cas és molt únic, no? Perquè, com veiem, la fibromiàlgia té tantes potes, tantes branques d'afectacions diferents que els neguits són molt, molt especials. Però sí que un bastant comú és aquesta part de comprensió més social, d'entendre, de tenir una vida una miqueta més adaptada, sobretot, com deia abans, en l'aspecte laboral. Sí que és tot un repte que com a societat tenim per davant.
1: Doncs esperem aconseguir, amb aquestes 5 xerrades, les 5 activitats de la setmana, podem dir setmana de la fibromiàlgia, Santandero de la Barca, regidora?
0: Bueno, podríem dir... No, farem... Com coincideix també amb la Setmana de l'Educació, per no fer liu, que farem més activitats al voltant del Dia de la Fibromiàlgia. I així no ens liem,
1: Exacte, activitats i xerrades molt interessants i molt variades, sobretot per tal de conèixer tots els punts de vista. I des d'aquí, doncs, agrair avui la presència de la regidora de Salut Pública, Unice Martín, i també agrair la presència de la psicòloga del CAP, Lídia Pérez, també referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu Barca. Gràcies a les dues i que vagi molt bé aquestes activitats i que sigui d'interès.
0: Gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Nova edició de la Setmana de l'Educació de Sant Andreu de la Barca serà de l'11 al 15 de maig. Parlarem de les diferents propostes de la Setmana de l'Educació. Ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una Setmana de l'Educació que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies.
1: Exacte. Aquest any presentem la tercera edició de la Setmana de l'Educació, que, com bé diu, serà de l'11 el 15 de maig i que s'enmarca dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que és un conveni que només entrava vam signar amb la Generalitat, i que commemorem també el Dia Internacional de les Famílies, que és el dia 15 de maig.
0: Unes activitats i actes que tindran lloc de l'11 al 15 de maig. Hi ha un total de 5 propostes. Anem comentant les diferents propostes, però què s'ha tingut en compte? Primer de tot, abans de parlar de cadascuna de les propostes, què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa?
1: Aquest any el que hem volgut ha estat explorar altres activitats, no només xerrades i formacions per les famílies, sinó fer-ho molt més inclusiu i obert perquè ho puguin gaudir també a nivell familiar, és a dir, no només els adults, sinó que també els infants, incloure'ls dintre d'aquesta programació, que sigui atractiva, que puguin passar estona de qualitat amb la família, i sobretot hem tingut en compte això, perquè l'educació és una de les prioritats d'aquest govern municipal i el que volem és seguir apostant per convertir Sant Andreu de la Barca en una ciutat de la infància.
0: Comencem el dilluns 11 de maig, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Aigües Toses.
1: Exacte, dilluns 11 de maig farem l'hora del conte, que seran capses per explicar, a càrrec de la Berta del Poblet, i bé, serà una sessió de contes de Gianni Rodari, on es descobriran fins a 100 contes diferents del mestre de la fantasia. I això serà, doncs, sobre d'un escenari, un munt de capses tancades que amagaran cadascuna d'elles, un element que desencadenarà una història.
0: Hem dit Biblioteca Aigües Toses, serà a prop de la Biblioteca Aigües Toses, no?
1: Serà el parc que hi ha just al costat de la biblioteca.
0: Per tant, són activitats que es faran a la majoria al carrer.
1: Exacte, sempre que puguem, doncs fer-ho al carrer, fer-ho en obert, que tothom que passi per allà ens pugui veure, ser visibles i que l'espai convidi a participar. Recordar també que aquesta és una activitat edonauta i, per tant, els infants de tercer i quart de primària doncs podran portar aquest passaport. De segon i tercer de primària, perdó.
0: El dimarts 12 de maig, 5 de la tarda, ens traslladem, en aquest cas, al Parc Central.
1: Sí, aquí, en aquest cas, tindrem una sessió vivencial de joc, que serà doncs d'experimentació a través dels sentits per infants de 0 a 6 anys, acompanyats, evidentment, de les seves famílies.
0: El dimecres 13 de maig, 6:15 de la tarda, ens traslladem al Teatre Núria Espert, on allà es farà una xerrada. Cal inscripció prèvia en aquesta xerrada. De què anirà?
1: Sí, doncs aquí serà per parlar... Bé, serà una xerrada formativa destinada a famílies, però també oberta als professionals de l'educació que ens vulguin acompanyar, i tractarem la dificultat d'acompanyar els adolescents. Seran, sobretot, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Com bé deies, cal inscripció per saber l'aforament que tindrem.
0: També caldrà inscripció, en aquest cas, el dijous 14 de maig, 7 de la tarda, a Biblioteca Aigües Toses, tindrem una tertúlia.
1: Sí, serà una tertúlia amb Jordi Collet, que ens parlarà de que educar és cosa de tothom, recuperar la tribu. I aquí també, doncs, inscripció. Les inscripcions, recordem, que seran a partir del 30 d'abril.
0: I finalment, divendres 15 de maig, tornem al Parc Central, a 5:15 de la tarda, 4:30, tindrem aquí diferents tallers.
1: Sí, seran tallers interactius per famílies i infants sobre diversitat familiar, a càrrec de la tribu juganera, i serà oberta, doncs, a tota la ciutadania, i el que es farà, doncs, serà muntar diferents estacions i racons de joc on les famílies amb infants doncs, es podran anar bellugant i fer diferents propostes.
0: Tercera edició de la Setmana de l'Educació. Si tenim tercera edició, vol dir que les altres dues anteriors han anat prou bé.
1: Han anat molt bé, la valoració és molt positiva i fruit també d'aquestes valoracions i de reflexió, que penso que és el més important, no? Tu quan generes una nova proposta, perquè la Setmana de l'Educació és una proposta que neix amb aquest equip de govern, doncs sempre posteriorment cal una reflexió, aturar-se, mirar com ha anat, veure si té continuïtat aquesta activitat, i evidentment sí que la té, seguirem apostant per fer-la, i com deia a l'inici, seguir ampliant, és a dir, que no tot siguin xerrades, formacions i actes per adults, sinó que també sigui una setmana per viure en família, per gaudir de la diversitat familiar, i que infants i adults puguin conviure i participar i passar temps junts.
0: A diferència de les edicions anteriors, en aquesta tenim més activitats i sobretot tenim aquestes activitats al carrer. L'objectiu és fer més visible aquesta setmana, suposo.
1: Exacte, sí. Ocupar els espais públics, fer-ho visible, que qualsevol persona que passi pel carrer es pugui aturar, dir, ostres, que aquí s'estan fent coses. Aquest Ajuntament està apostant molt per la infància, per les famílies, per generar activitats gratuïtes, accessibles a tothom i que generin igualtat d'oportunitats en la mesura que apropem informació informació i formació a les famílies, però també oferim espais de qualitat per gaudir amb els adults, doncs per aquests infants, no? Que no només puguin estar amb activitats, diguem, a l'aula, sinó que també quan surten al seu municipi els ofereixi un espai atractiu, estimulant, pedagògicament revisat i que els ajudi a créixer i aprendre.
0: Doncs a l'11 al 15 de maig, tercera edició de la Setmana de l'Educació a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats que hem comentat en el dia d'avui, una programació que s'emmarca, com dèiem, en el Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies. Hi ha de tot, hi ha algunes que són inscripcions prèvies a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i d'altres que són a l'aire lliure, per tant, a gaudir d'aquestes activitats.
1: A gaudir, a participar, venir i evidentment, qualsevol persona que ens vulgui fer en finalitzar alguna d'aquestes propostes, doncs, algun suggeriment, algun, no? Doncs benvingut sigui i ho tindrem present també doncs, per posteriors edicions.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta Setmana de l'Educació.
1: Gràcies a la ràdio també i a tu, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ara, a continuació, en el Via Directe, un dels espais que habitualment escoltem els dilluns amb els companys de la xarxa ràdio, l'espai de la jove en sèrie.

0: comencem una nova entrega de l'Això van sèrie, l'espai de sèries d'1 a 1 de ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: I ahí, molt bones.
0: Ja, és que ja esteu a final de temporada.
2: Bueno, sí, aquesta tampoc... excusa no ens servirà per
3: sempre. Ara t'anava a dir, cada errada i cada entreposada, ficar la mateixa excusa...
2: Que ens haurem d'inventar una altra cosa,
3: Però, vaja, no passa res. Endavant.
0: Vinga, actualitat.
3: Confirmada la temporada 2 de Rooster, una sèrie que crec que cada cop se n'està parlant més, d'HBO Max, protagonitzada per Steve Carrell, molt agradable. Crec que aquí jo he dit que és una sèrie de mitjoreta cada capítol on pocs problemes passen, molt recomanable. D'entre d'altres, creadors de Ted Lasso i Hacks, si no vaig... Això, és la que, aquesta és la que tenia en ment. I que això, que la setmana... Bueno, d'aquí poc, diguem-ho així, s'acaba la primera temporada i que ja han confirmat una segona temporada de Rooster. Veurem com acaba la primera i com deixin entreure la segona.
0: Molt bé.
2: Vinga, si em deixo la llicència, perquè l'altre dia se'm va fer bronca perquè no el vaig mencionar, Guillem Figuerola...
3: Se va fer bronca, vol dir que el Guillem et va fer bronca per no haver-lo citat a ell,
2: Correcte, per no haver-lo citat a ell quan me va recomanar aquesta sèrie. Per tant, ho torno a dir amb noms i cognoms, Guillem Figuerola m'ha recomanat Rooster i m'ha dit que està molt bé.
3: Però jo ja ho vaig dir aquí...
2: Però el tema era amb ell, per tant, ja està solucionat.
3: Jo fa moltes setmanes que he parlat de...
2: Sí, ho sé.
3: És agradable, és una sèrie molt agradable, la veritat.
2: Bueno, és que va una mica de la mà amb el creador, no?, una mica. Però sí, que totes les sèries són així de bons rotlleres.
3: Té capítols millors i pitjors, alguns una mica més avorridots que d'altres, però és que és una sèrie molt agradable. Llavors...
2: Pues molt bé.
3: Recomanable si vols milloreta de no pensar massa problemes. Spoiler, quan acabi el capítol estos problemes seguiran existint. Llavors,
2: el que has de fer és ficar-te un altre capítol, com faig jo.
3: Clar, però és que són molt curtets. Llavors, no, per molts capítols seguits que et fiquis, els problemes no desapareixeran.
2: I s'acabarà de seguida, no?
3: Tard o d'hora acabaran tornant a aparèixer en escena. I Judit, dic Judit perquè crec que tu l'has vist. Aquest diumenge, en el viatge a les Illes Balears, vaig començar Ell i ella, de Netflix.
0: Sí que l'he vist, sí.
3: D'un policia, un assassinat, la seva exparella és periodista, amb una zona dels Estats Units petita.
0: Sí.
3: Dóna la sensació que aquí tothom té coses amagades i coses que enganya. Doncs estic a la meitat, té 6 capítols, em sembla, i he vist el tercer. No sé si l'he arribat a acabar, però he començat aquesta sèrie que... Està molt bé.
0: Sí, a més al final crec que et sorprendrà.
3: Segurament, pot ser. Pot ser. És una sèrie, és a dir, és sèrie típica de Netflix d'intriga i així, de que en algun moment hi haurà algun gir. Doncs l'he començat a mirar i molt bé. I he de dir una cosa, d'estudio no m'està agradant.
2: Ai, per què?
3: De fet, la mirava compartida, és a dir, no està ben feta aquesta frase. La mirava amb companyia. La meva companyia ja ha llançat la tovallola amb aquesta sèrie i m'he quedat sol.
2: Per tant...
3: No, l'acabaré de veure, però així com Rooster és tot agradable, d'estudio em genera molta angoixa, em posa molt nerviós, ens atabala molt, sempre la mitja hora de capítol és amb musiqueta de fons, però aquesta musiqueta així de... I molta percussió i molts tambors, parlen molt, criden molt... ens ha atabalat molt aquesta sèrie, que ha guanyat tot lo de la seva categoria aquest 2026 i 2025, però jo d'estudio de moment no la recomanaré.
2: Perquè t'ha pillat en una època en la que penses que no la gaudiràs, o si t'hagués pillat en una altra tampoc la gaudiries? Ho dic com que dius que va així molt ràpida, diguéssim, com que t'estressa.
3: Sí, però, per exemple, Severance en certs moments també m'estressava, però és un altre tipus d'estrès. Sí. Per exemple, aquest atabale, aquest és... atabale, i criden, i parlen, i fort, i molt... No.
0: Vale.
3: A nivell tècnic, a l'Ivan aquestes coses li agraden, molts plans seqüències i moltes coses d'aquestes, el que tu vulguis, però molt pesats. Capítols de mitja hora que es fan llars vol dir que la sèrie no m'està agradant.
0: No.
3: No dic que sigui bona o dolenta, això ara no hi entraré jo. A mi no m'està agradant. Per mi, no en tinc tampoc tan bombo amb d'estudio.
0: Vale.
3: No passa res.
0: No. El món continua.
3: El món continua, correcte. Sí.
2: Sabeu que no continua? Perdó, no sé si havies acabat.
3: Ho havies fet perfecte. No havies de tirar endarrere.
2: A veure, cancelen...
3: Torna-hi.
2: Perdona, que...
3: És igual, Ivan.
0: Sabeu el que no continua?
2: Ah, correcte, sabeu el que no continua? Respira. El drama mèdic espanyol de Netflix creat per Carlos Montero...
3: Un drama, mai millor dit.
2: ...acabarà amb la seva tercera temporada.
3: Oh.
2: S'ha anunciat com a cancel·lació, tot i que estan començant ara a enregistrar la tercera temporada, imagino que com a mínim quedarà tancada.
0: Home.
2: Seria un detall, seria un detall sabent-ho a priori, que no escrivissin un capítol final, ni que sigui així. En lloc de 8 fan 9 capítols i l'últim és un que tanqui tot i ja està.
3: Que tanquin amb pany forrellat, no? I...
0: Que deixin de respirar.
2: Jo, mira,
3: vaja,
2: tu has dit que aquesta... Tu has dit, per exemple, que d'estudio no et competia a tu dir si era bona o dolenta. Jo crec genuïnament, tot i que no m'agrada, que respires una sèrie dolenta.
3: No, és que hi ha, sèries, hi ha moltes sèries dolentes, eh?
2: No. Però t'ho dic així, o sigui, una sèrie en la que no brille ni, Antana, ni Aitana Sánchez Gijón...
0: És que jo no sé què fa...
2: És que ha de ser molt, molt malament aquesta sèrie, eh? Perquè ja no és qüestió de la qualitat actoral o no, és qüestió de que els guions, de que la direcció, de que tal, no deixen lluir els actors. A més, també trobo que és una sèrie en la que la trama avança rapidíssim. O sigui, si tinguéssim una temporada de 16 capítols, l'evolució de les trames serien lògiques. Però és que va tan a tota pastilla que en 8 capítols... Uf, és molt de drama. En cada capítol passen moltes coses i ploren tots molt. I de tot, eh? És que... I a més ara tenim sèries com a The Pit, que les comparatives són odioses, però és que... Però...
3: No es pot comparar.
2: No. Jo millor que no ho facis. Comparar. Jo millor que no ho facis.
3: És que no es pot. Crec que són dues coses completament
2: diferents. Però...
3: Crec que respirar no és competència de Pit ni viceversa.
2: No. A veure, jo, en la qüestió de que són dos drames mèdics, vull dir, és una comparativa. Ja a partir d'aquí. Però de la mateixa manera que podria comparar, jo què sé, The Pit amb House
3: però...
2: o amb... Mira, Anatomia de Grey i Respira...
3: No, però no crec que juguin amb les mateixes condicions.
2: Mira, el que te vaig a dir, que el pitjor d'Anatomia de Grey és Respira, així t'ho dic.
3: Com?
2: El nivell del nivell de demència, de trames totalment irreals...
3: El pitjor contingut d'Anatomia de Grey està al nivell del millor contingut de Respira.
2: Els metges, ja estan més ingressats els metges que els propis pacients... Totes aquestes coses, saps?
3: Segueixo pensant que no es poden comparar, que és a dir, que és una comparativa que ja jugué a l'engany, aquesta comparativa. És tramposa, la comparativa de Respira amb
2: Sí, però sí, però ja t'he dit, com a drama mèdic fet a partir del 2020, Respira és duro.
0: Molt bé.
3: Segurament.
2: No te diré que celebrem...
3: Estic content de... Sí, pots celebrar-ho, que una sèrie es canxari.
2: No, perquè està molt lleig, perquè aquí hi ha molta gent que es queda sense feina. Bueno, es queda sense feina. Serà reubicada en un altre projecte, imagino.
0: Jo no sé si Blanca Suárez li afecta molt quedar-se sense
2: feina. Però no estic parlant dels actors, estic parlant de tot l'equip tècnic que hi ha darrere.
0: Vale.
2: No?
0: Sí.
3: Ara anava a fer un comentari sobre l'equip tècnic que m'estalviaré, no passa res.
2: Home, no.
3: Pobrets, es queden sense feina, és veritat. Esperem que en trobin.
2: No, segur que sí, perquè jo crec que aquí a Netflix hi ha una rotació de...
3: Esperem que puguin seguir vivint i respirant.
2: I tant. Inhala, exhala, respira, que era el lema
3: d'aquesta sèrie. Això és el lema,
0: Això és el lema, mare meva.
3: Doncs no farà cap de les tres coses a partir de la tercera temporada.
0: Mare de Déu, que dolent.
3: És que, clar.
0: És que ja, en fi. Doncs avui el que toca és repassar les estrenes que arriben a aquesta primera quinzena de maig. Comencem per a Disney Plus, que arriba Impuros.
4: Me dá a chave! Eu tenho o direito de ficar com os meus netos!

0: fugir uma agora, mas a gente fica.
1: Perigoso levar as crianças.
2: Ens ambientem a Rio de Janeiro a finals dels 90. Evandro és un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim. La seva visió estratègica transforma la seva facció criminal en un imperi de la droga i crida l'atenció de Morello, un policia federal autodestructiu que buscava un sentit per a la vida i el va trobar en Evandro com a rival a la seva alçada. Dos talentosos estrategues que lliuren una guerra que travessa dècades i que confon amb la pròpia història de la ciutat i la seva complexa relació amb la delinqüència.
3: Vaja.
2: Bueno.
3: Bueno.
2: Pot estar bé.
3: Pot estar bé.
2: A Disney Plus també.
4: Sembla que ningú dels que estem aquí ho comprovarà.
3: Jo no estava escoltant gaire, Judit.
2: Ah, molt bé.
3: Ho sento.
2: A Disney Plus arriba El Encargado.
5: Hola, Eliseo.
6: Buen día, Martita.
7: ¿Cuánto le cobraste?
8: 14.000. Toma.
7: Dale, yo te llamo cualquier cosa.
8: Dale.
7: Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajas acá vos?
6: Hace 30 años que trabajo acá.
2: Es una comedia dramática.
4: Vaya
2: oxímoron, pero bueno.
4: No, ¿por qué?
2: Hombre, comedia, si es comedia, no es drama.
3: Se viene.
4: No se viene, però és un
2: com és allò de la...
4: És un debat a tenir perquè...
2: El drama és la comèdia... No, la comèdia és el drama superat, o com era?
3: Vaja, no...
2: Hi ha una frase que el...
3: No,
2: tots
3: no
2: els
3: puc ajudar.
2: La diuen.
3: Vaig a buscar-la. Ves, presenta el programa, si vols, mentrestant.
2: Vale,
3: pots conduir-la.
2: Ivan, a veure, continua.
4: Ah, ¿ya de continuar yo?
2: No, vull dir que per què, bueno.
4: Perquè la línia de la comèdia sempre és molt... O sigui, perquè es dona per fet. Per com ho has dit, ho dic, de que no hi pot haver-hi drama en una comèdia.
2: Perquè una comèdia és de per riure.
4: No sempre. La definició de comèdia no és humor.
2: Ah, no?
4: No, en absolut. Ara te la buscaré, ja veuràs.
2: Molt bé. Jo vaig explicant, vale? La sèrie narra amb to irònic i humorístic les aventures d'Eliseo, el conserge d'un edifici d'habitatges d'alta classe que, malgrat la comunitat de propietari el té contractat, abusa del seu poder per vigilar-los i a entrar a les seves vides. Un edifici que és un univers, l'ecosistema del qual funciona amb les seves pròpies normes i dinàmiques, i el conserge se les coneix a detall. Vaja que...
3: No, trata d'arrencar-lo, Carlos. Por regals.
2: Allà viu, treballa i reté fins a l'últim detall de la vida dels seus habitants. Tot i això, la seva aparença sumisa i servicial, darrere d'aquesta aparença s'amaga una habilitat manipuladora.
3: Vale. És que per què no t'ho tradueixes com ho tradueixo
2: perquè
3: quan falles guions?
2: Perquè tinc molta feina, Sergi.
3: Però és copiar i pegar una miqueta, tampoc no és una feina... Però no passa res, no passa
4: res. Si voleu
3: res.
4: Que la feina de traducció dels guions passi per Ivan Usson...
3: Ja has acabat o no?
2: Sí,
3: pot ser. Tinc tres frases.
2: A veure quina és.
3: A veure. D'una banda, Carol Burnett. La comèdia és tragèdia més temps.
2: Això era.
3: Espera't un moment. Charles Chaplin. La vida és un drama de prop i una comèdia de lluny. I Molière. La vida és una tragèdia pels que senten i una comèdia... pels que pensen.
4: Ojo! Estic passant profuns, eh?
2: Jo deia la primera, eh?
4: Jo, mira, sé que comèdia dramàtica com a tal té una definició, dramedy, en anglès.
3: Buf,
4: vale?
3: Que pesats en fer aquest xipeu.
4: Sí. Gènere híbrid de teatre, cine i televisió que equilibra l'humor amb elements dramàtics, abordant temes seriosos mediant situacions quotidianes, sovint amb un to agredolç.
2: Molt bé.
4: Bueno, no, però jo t'he dit que, no sé, jo m'agraden molt sobretot les comèdies que tenen punts dramàtics importants. No que cada capítol tingui un moment de fer-te plorar, però que, ostres, si cada 5 capítols acabem un capítol i jo tinc una llàgrimeta a l'ull, aquella comèdia m'està fent sentir molt més que molts drames, m'entens el que et vull dir?
2: Sí.
4: Per tant, és una cosa que... I de la mateixa manera, també hi ha drames que introdueixen molt bé la seva comèdia. Per exemple, Severance.
3: Sí.
4: Em dóna la sensació que és una sèrie que sap introduir molt bé moments còmics molt petits, sobretot, però, per exemple, a través de Dylan...
3: Però en cap cas és comèdia dramàtica.
4: No és una comèdia, no és una comèdia. Però parlo de que escolta, de que la manera en la que ho ha dit la Judit és com si fossin dos gèneres totalment a banda un de l'altre, i que, escolta, que la comèdia i el drama tenen molt a veure i s'hi poden barrejar molt, traient resultats molt bons i molt interessants.
2: Vale, no ho tornaré a dir.
3: Bueno, disculpes, no tornarà a passar, eh? No passa res. Disculpes acceptades, Judit, com a mínim per la part que em toca. Que és la meva.
2: Vinga, va, a Netflix, arriba i Glòria.
5: É bom ver por aquí na cara.
8: Já vi que a segurança aqui é apertada.
9: We're together in this fight against communism.
10: Portugal está à distância certa para enviar o sinal para o Bloco de Leste.
11: A guerra faz-se com armas e não só. Aí é que entramos nós.
2: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre lidien amb el complicat retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí, no acabo de veure
3: el lligam,
2: el lligam,
3: no?
2: Sí. Bueno. Però una altra sèrie que s'estrena és Petra.
12: Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
4: I fins aquí, no?
2: Sí, ah,
3: és això?
2: És això.
3: Ah, jo pensava que ara hi havia algun
2: no,
3: dia
2: no,
3: de trailer.
2: No, no, no, és això, és això.
3: Molt bé.
2: A més, em fa molta gràcia el Jaume.
3: Jaume, sí.
2: En fi. Petra torna als nous casos en els quals la intuïció, el caràcter i una mirada poc convencional tornen a les seves millors armes. En aquesta tercera temporada, la inspectora s'enfronta a investigacions on res és evident i cada pista amaga una nova capa de complexitat. Amb el seu inseparable company Garzón, Petra navega entre el crim, la ironia i la seva particular forma d'entendre la justícia en històries que combinen tensió, intel·ligència i un toc d'humor àcid.
4: Veus? Veus?
3: Ho sento molt, ho sento molt. És el que hi ha.
4: No és comèdia, però té un toc d'humor àcid. Veus?
2: Home, però és que això de comèdia no en té.
4: No, però veus?
2: Humor àcid? No sé fins a què...
3: Estic en condicions ara mateix, només tinc mocs al...
2: No sé fins a quin punt es categoritzaria com a humor, eh?
4: Ah, vale, vale. O sigui, una paraula que té... O sigui, un concepte que té humor... com a una de les paraules que el defineixen, no és humor, eh?
2: És que no ho sé, o sigui...
4: T'estic buscant les pessigolles, eh?
3: L'humor àcid, l'humor àcid per tu seria una falta de respecte.
2: Ho podria, sí.
3: Una falta de respecte mal encaixada, potser? O, és a dir, de que l'has rebut tu malament o de que no l'has exposat tu bé? Quin, és a dir, la línia fina entre humor àcid i falta de respecte és culpa del receptor o... del qui ho envia, que ara no em surt el nom.
4: Bueno, amics, estem parlant de ficció, eh? Faltar-nos el respecte.
3: No, anem a fer un anàlisi...
2: No t'ho sabria, depèn.
3: Lingüístic.
4: Busco la definició d'humor àcid, també?
3: No, però jo entenc el que diu la Judit.
2: No, vull dir...
3: L'humor àcid hi ha un puntet de la pollita, no? Que se li diu en castellà.
2: De mala llet.
3: Jo faig servir bastant humor àcid, ara que me'n dono compte. Però no, perquè ja es veu que no.
2: Fa servir passiu-agressivitat.
3: Sí, passiu-agressiu.
4: Parlaríem de sàtira i de cinisme, eh?
3: Cinisme. Passiu-agressiu. Com ho definiríem, el passiu-agressiu?
2: Quan t'enfrontes a algo, però que no és directament, que ho fas subtilment.
3: Molt bé.
2: El que acabes de fer ara.
4: Treure humor en situacions límit és un signe d'intel·ligència. Per
2: això
4: tant,
2: sempre.
4: Si ho sabeu fer, nois...
3: Bueno, tota la calle 13, que tampoc no mirarem, perquè fan a calle 13, atrévete, tete, salte del closet, destapate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte.
4: Acabes o no?
3: Podria acabar-la, però crec que és incòmode per l'audiència.
2: Vinga, va. A Cosmos arriba Àlex Hugo.
13: Puedo sentir lo que sienten los demás. Puedo meterme en su piel. Alex Hugo, soy policía. Nunca conocemos del todo a la gente. Ningún animal mata por placer. Solo los locos lo hacen.
14: La montaña es como una tumba. Encuentra al que lo ha hecho.
2: No voy a parar. Diu aquí que...
3: T'expliques tota la sèrie amb aquesta sinopsis, eh? Perquè
2: sí,
3: Déu-n'hi-do.
2: El que passa
3: que jo... Jo llegi llibres més curts que aquesta sinopsis.
2: També diu bastant de tu a l'hora que llegeixis.
4: Microrelats.
3: Ja saps que jo no llegeixo llibres més curts que això.
2: Ja, ho sé.
3: De fet, ara estic amb un de 600 i pico que es farà llarg.
2: és una de les ficcions, diu aquí, més exitoses i populars de la televisió.
15: Segur, sí.
3: Però és la primera Alex vegada Bobby, que en parlem, que ens sentim
2: la
3: parlar,
2: sèrie...
3: no?
2: Sí. No, no, no, no, aquesta...
3: A tu la tenies ubicada?
2: No, la vam, crec, si no m'equivoco, que la vam... en vam parlar quan vam fer aquell programa dedicat a les sèries de fred, perquè un que passa a muntanya...
3: Perquè
2: jo quan la vaig posar em sonava, eh? Sí, sí, sí, sí. La sèrie segueix la història d'un inspector de policia marsellès que decideix deixar enrere la violència i el ritme de la ciutat per refugiar-se en un remot, en una vall a la muntanya dels Alps.
15: Vale.
2: Sí, sí que la vam repassar. Sí. Sí que és llarga, sí, la veritat.
4: Sí, sí. És que, déu-n'hi-do tot el que ja he explicat de l'Àlex Hugoqueta, eh?
3: Si vols ho deixem aquí, eh?
4: Sí, quasi millor que us mireu la sèrie vosaltres, perquè si no us farem spoiler.
2: Sí.
3: A Lusany, el poble. Ah, poble fictici. Val. No, que no, vull dir, era per acotar una miqueta més dins dels Alps, a veure on estàvem.
4: Mira...
3: És produïda per França, eh?
4: I una cosa, concebida inicialment com una pel·lícula, Àlex Hugo va tenir tant d'èxit que una dècada després continua en emissió.
3: Molt bé. A França, segurament, té més èxit, no?
2: 4 així milions d'espectadors.
4: El seu estreno va ser a France 2, el 2014.
3: 4 milions d'espectadors, molt bé. Doncs sèrie francesa exitosa. Enhorabona.
2: Sí, sí.
3: Fan coses bé.
2: Sí, de...
4: Mira, amb una duració de 90 minuts. Ens han
3: cada
4: copiat,
3: capítol?
4: Ens han copiat lo pitjor...
3: El setmanal.
4: Lo pitjor de les nostres sèries ens han copiat.
3: Una hora i mitja de capítol. Jo m'agrada dir-li pel·lícula, d'això.
2: Sí. Sí, la veritat. Vinga, Amazon Prime Video. El que arriba és Citadel.
16: Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren. Hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
17: Si me tocas, voy a gritar.
16: ¡Cógelo!
17: ¿Acabas de lanzarme un cuchillo?
16: Creía que lo cogerías.
17: Apártate.
2: És protagonista d'una nova temporada de la sèrie d'espies.
3: Molt bona.
2: L'has vista?
3: Sí, de fet, vale. Us la vaig presentar quan les sèries més cares. Era una de les més cares.
2: Ah,
3: doncs
2: no, sí.
3: No sé si estava la primera part o la segona, però quan a les sèries cares va aparèixer en algun moment Citadel. De Prime Videos, aquesta sèrie.
2: Agents d'elite d'una llegendària agència destruïda per Manticore, una xarxa despiadada, respaldada, no és correcte.
3: Recolzada, sí, compta amb suport de, no?
2: Compta, sí, per les famílies més poderoses del món. Quan en una nova i aterradora amenaça s'exigeix al tauler, els tres es veuen obligats a tornar a l'acció. Junts hauran de reclutar a un improbable equip de nous operatius i embarcar-se en una missió d'alçada global per desmantellar una conspiració capaç de canviar el rumb de la humanitat.
3: Això que estem escoltant el trailer de la primera temporada, us confirmo, millor dit, no us enganyo, no me'n recordo com acaba la primera, perquè fa temps ja de la primera temporada de Citadel, però doncs per Richard Madden i Priyanka Chopra, que són dos persones que cauen malament de lo atractius i sí? Guapos que ui. Són. Tant un com l'altre. No són parella a la vida real. De fet, diria que... Ah, bueno, clar. Priyanka Chopra, Jonas, perquè és germana d'uns Jonas Brothers. Ai, és germana. És la dona...
4: La parella,
3: de,
4: no?
3: Del que ha fet més coses.
2: Molt bé.
3: A nivell audiovisual.
4: És que ara no sé si és el Joe o el Nick. Però
3: el,
4: bueno.
3: Nick. Del Nick. Del Nick Jonas, que ara està fent una pel·lícula, fa una pel·lícula amb un de Marvel. Doncs això, són els dos molt guapos, molt atractius i que fan fàstic de lo guapos i atractius que són tant un com l'altre.
4: Beatles, deu de ser aquests dos, que sí?
3: Just aquests.
4: Mira, molt bé.
3: Sí, sí.
4: Sí que fan una mica de ràbia.
3: Però no, però aquest que has vist ara és Jonas, eh? És el Jonas.
4: És el Nick Jonas, no?
3: Sí.
4: Amb la seva parella, o no?
3: Richard Madden surt a Joc de Drons, per exemple.
4: Vale.
3: Sí, sí.
2: Molt bé. Continuem repassant les sèries. A Sky Showtime arriba Prisoner.
18: Happy Thanksgiving!
19: Happy Thanksgiving!
18: Anna, wait until we're invited.
19: Oh, for God's sake, look at the hell in here.
20: What? He actually sings in the shower. So
18: I do not.
20: Yes, you do.
21: Abby, can I take Joy to our house?
22: Wear a hat, please. You're just getting over a cold.
23: Joy, you wear a hat, too.
2: Yeah. Amber Todd, una jove guàrdia de presons en principis, rep l'encàrrec d'escoltar a Tibor, un presoner perillós, impredictible i d'alt valor, al tribunal per testificar contra Pegasus, de, no sé pas de què em sona això, un
4: no?
2: sindicat... Pegasus? Un sindicat sí, sí. del crim d'elit i gran no poder. Quan el seu comboi de transport pateix una brutal emboscada, Amber i Tibor es veuen obligats a fugir i a treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps. Al llarg del trajecte, la seva relació dona girs inesperats, mentre el risc augmenta, ja que el sindicat criminal no es detindrà davant de res per localitzar-los. Amber no pot confiar en ningú i molt menys en l'assassí al qual està exposada. Però mentre tot el que ella estime penja d'un fil, haurà d'afrontar una pregunta impossible. Quins límits morals està disposada a creuar? Em fa molta gràcia el de sindicat criminal. Somos sí. los malos, pero nos organizamos.
4: Correcte.
3: També tenim els nostres drets com a treballadors.
2: Lo de, es con lo del crim organitzat.
4: Bueno, és una organització no, criminal, és... correcte, sí.
2: Aquí treballem bé.
4: Sí, sí. Vivim d'això amb professionalitat.
2: Sí, sí. Exacte.
3: Tenim estatut reglamentat.
4: Hi ha comptabilitat.
3: Jornada completa.
2: 8 hores, eh? I les hores extres les paguen.
3: Salari mínim, un mes de vacances a l'estiu. Sí, sí.
2: Molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és Leyendas.
0: Your legend... is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, and you're a goner.
1: The heroin crisis is a national emergency. Mrs. Thatcher needs a crisis she can...
2: En aquest cas, mentre les drogues arrasen Gran Bretanya en els anys 90, un equip de funcionaris infiltrats tracten de destruir els càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals, protagonitzada per Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes i Hayley Squires.
3: Molt bé.
2: Repassem sense tràiler. A Movistar Plus, El senyor de les mosques és un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX. A Blue Ridge arriba també a Calle 13.
3: Atrévete.
2: Justin Wise torna a patrullar les muntanyes de Blue Ridge on la tranquil·litat és només aparent. En aquesta segona temporada els conflictes s'intensifiquen i els casos posen a prova tant el seu instint com el seu sentit del deure. A Netflix arriba una segona temporada del Caso Hartung, que abans li deia a l'Ivan que està molt bé,
3: sí?
2: com a sèrie. És un thriller danès que, o sigui, per
3: jo
2: ser danès
3: aquesta,
2: està molt bé. És possible.
3: Jo me sembla que sí. Però
2: basat en una
3: clar.
2: Novel·la. La segona temporada arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia indaga el seu rastre digital amb l'objectiu de trobar el seu assassí. Les troballes
3: sí.
2: revelen que...
3: Confirmo que l'he vista perquè ara ja està mirant l'aplicació de capítols que tinc pendents i me diu que torna, sí, sí, temporada 2.
2: Sí, doncs les troballes revelen que durant mesos va ser objecte aquesta dona d'un violent assetjament. El desconegut perpetrador va jugar amb ella una... Com es diu, escondite?
3: Què?
4: Ha fet i amagar, no?
2: Ha fet i amagar, bueno, sí.
3: Sis capítols té.
2: A involuntària vigilar les situacions privades i enviar-li fotos i vídeos constants acompanyats del que sembla una cançó de Bressol.
4: Primer turbador, eh?
3: La primera temporada tenia alguna... Com es diu? Chestnut, en català, com és? Ja us ho diré, home.
4: Avellana?
3: Sí, és algun fruit sec, caram.
2: Sí, sí, sí.
3: De Chestnut Man es deia la primera temporada. Alguna
2: algo
3: cosa així.
2: Així.
3: I la segona, doncs, deu ser un cas diferent.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo, la veritat és que està i bé, eh? Al principi...
3: Castanya, caram, clar, castanya.
2: Que està una mica com així.
3: Sí, perquè crec que l'assassí d'aquella primera temporada que feia era amb castanyes, com feia uns ninotets o pot ser
2: sí.
3: alguna cosa així. Que
2: sí, sí, sí, que els deixava al costat del,
3: sí, sí, sí.
2: de la víctima.
3: Molt bé.
2: A Netflix també arriba Mi Némesis con aire de realeza. També a Netflix, Gràcies, el siguiente. Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llança al complicat món de les cites actuals, sabent que els seus millors amics són la seva xarxa de seguretat.
3: De apellido Next.
4: Ah, és que t'anava a fer la mateixa broma.
2: Com?
4: Bueno, no se la sap, aquesta, l'has dit.
3: És un dels clips de Next, d'aquell programa...
4: Hi havia un programa Neox, que era molt faltón, que es deia Next, sí. que era un programa de cites, on quan a tu te venia una persona que no t'agradava... Bueno, les cites anaven per minuts, guanyaves un euro per minut. I llavors, quan la persona... Hi ha una de les dues persones que ha d'escollir si els candidats són bo o no. I quan ja s'ha cansat d'ells, diu Next.
2: A la cara?
4: Sí, sí, sí, passi sí, el que sí. estigui passant, Next. Es dona la volta a marxa i, torna i entra el següent.
3: Llavors hi ha un clip de... Me llamo Sergi. I la noia...
4: Next.
3: I la noia el talla i diu... I d'apellido Next s'acaba aquí la cita.
2: O sigui, no feu això, la vida real. Apple TV, incondicional, arriba. A Cosmos arriba, professor... té a Netflix Gallitos, que és l'adaptació neerlandesa de Machos Alfa.
3: Vaya, alça.
2: Sí, jo crec que se'ns està anant l'olla.
3: Neerlandesa, també els Països Baixos han fet aquesta sèrie.
4: No, no, és que ens, us agradi més o menys, aquesta sèrie està funcionant com un tret, eh? Van per la cinquena temporada d'Espanya, ja.
2: Molt Amazon bé. Prime Video, Good Omens,
3: diuen que està molt bé, aquesta.
2: Plus, The Lady, a Netflix Nemesis, a Netflix també Almas Gemelas, Amazon Prime No és així, la superfriki, Los Superfriquis a Netflix, Berlín i La Dama de Armiño a Netflix.
4: No fa, no fa cap falta, això.
3: Berlín, eh?
2: Sí. Disney Plus, Rivales, i amb això és tot, crec. Si
3: home, no està gens malament.
4: No,
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
3: Ara és una època, consell que dono als nostres oients, és una època al mes de maig i juny on el que han de fer els oients és anar-se apuntant sèries. Perquè vindrà l'estiu i serà un bon moment en què podran posar-se al dia i anar-les mirant. Per tant, aneu ficant a pendents, sèries a pendents.
2: Molt bé.
4: De llavors, moment tenim Rooster, no? Entre...
3: Sí, però Rooster a l'estiu, mare de Déu, en dos dies tens la tens. Rooster no és, una no és una sèrie d'estiu, Rooster, perquè en poquet ja la tindràs aclarida.
2: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que veus bé.
4: Adéu.
2: Fins aquí la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Ulla de Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us està acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimarts.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: És dilluns, dia 11 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem del dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca, que va plegar prop d'un miler de persones al poliesportiu del Josep Pla. També comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, com que ja està tot a punt per la sortida cultural al Colea del Río a l'octubre. L'inici de les inscripcions a partir d'aquest dilluns al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany. Parlarem d'aquestes inscripcions en aquesta sortida cultural cap a la població del Colea del Río, una població agermanada amb Sant Andreu de la Barca. També comentarem altres informacions. Avui a l'InfoSap parlarem dels actes de la tercera edició de la Setmana de l'Educació. Ho farem amb la regidora d'Educació, Infants i Famílies, Anna Serra. I també avui comentarem diferents activitats aquesta setmana amb motiu del Dia Internacional de la Fibromiàlgia. Avui ens acompanyarà també la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, que vindrà acompanyada, en aquest cas, amb la psicòloga del CAP, Lídia Pérez. I també avui en l'InfoSap parlarem de quatre alumnes de Sant Andreu de la Barca de l'Institut Montserrat Roig i del seu professor, el Sergi Garcés, que aquest dimarts precisament marxen cap al Japó. Estem parlant d'un projecte d'intercanvi internacional on l'Institut de Sant Andreu de la Barca serà l'únic centre europeu que participa d'aquest programa. Aquestes i altres informacions avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. L'acte s'ha celebrat al poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la una del migdia, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents se poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures, carn en salsa, amb plats tradicionals com el fricandó i unes postres amb pastís i fruita. Un dels moments més destacats de la celebració ha estat el reconeixement a les persones de més edat entre els assistents a l'acte, amb l'entrega de plaques commemoratives en homenatge als veïns i veïnes més veterans del municipi. Entre les persones homenatjades hi havia Maria Luque, de 93 anys, i Antonio Gallardo, de 92. Durant la jornada també s'ha fet un reconeixement especial a Lucía Paredes per la seva col·laboració i implicació amb el Banc d'Aliments, destacant la seva tasca solidària i el seu compromís amb la ciutat. Un dinar de la gent gran que s'ha tornat a celebrar a Sant Andreu de la Barca. Per cert, com a novetat d'enguany, l'Ajuntament impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure diferents fotografies de l'acte.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Tot a punt per la sortida cultural al Colea del Río a l'octubre. Amb l'inici de les inscripcions, el viatge tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre amb visites a Sevilla, Carmona i al Colea del Río. Les inscripcions es poden fer al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha anunciat en l'organització d'un viatge al municipi del Colea del Río per al pròxim mes d'octubre, una iniciativa que recupera els llaços històrics i culturals en les dues poblacions agermanades després d'anys sense aquest tipus d'intercanvi. La proposta impulsada conjuntament amb l'Associació de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca tindrà lloc, com deia, del 5 al 8 d'octubre. Oferirà als participants una estada de 4 dies i 3 nits amb un ampli programa cultural per diferents punts de la província de Sevilla. El programa del viatge inclou visites a Sevilla, al Reial Alcázar, Carmona i al Coler del Río, amb l'objectiu de combinar patrimoni, convivència i memòria compartida entre les dues localitats. Els participants s'allotjaran a l'hotel Alcázar de la Reina, de 4 estrelles en règim de mitja pensió, amb esmorzars i sopars inclosos. El viatge també contempla els vols amb la maleta facturada de 25 quilos, equipatge de mà i els desplaçaments interns en autobús. El preu és de 550 euros per persona en habitació doble i les inscripcions es podran formalitzar al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany mitjançant una paga i senyal de 165 euros corresponent al 30% de l'import total. Les places són limitades i s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: I aquesta setmana, Sant Andreu de la Barca arrenca la tercera setmana de l'educació amb activitats fins aquest divendres. Nova edició de la Setmana de l'Educació de Sant Andreu de la Barca serà de l'11 al 15 de maig. Parlarem de les diferents propostes de la Setmana de l'Educació. Ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Una Setmana de l'Educació que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies.
2: Exacte. Aquest any presentem la tercera edició de la Setmana de l'Educació, que, com bé diu, serà de l'11 el 15 de maig i que s'enmarca dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que és un conveni que només entrava vam signar amb la Generalitat, i que commemorem també el Dia Internacional de les Famílies, que és el dia 15 de maig.
1: Unes activitats i actes que tindran lloc de l'11 al 15 de maig. Hi ha un total de 5 propostes. Anem comentant les diferents propostes, però què s'ha tingut en compte? Primer de tot, abans de parlar de cadascuna de les propostes, què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa?
2: Aquest any el que hem volgut ha estat explorar altres activitats, no només xerrades i formacions per les famílies, sinó fer-ho molt més inclusiu i obert perquè ho puguin gaudir també a nivell familiar, és a dir, no només els adults, sinó que també els infants, incloure'ls dintre d'aquesta programació, que sigui atractiva, que puguin passar estona de qualitat amb la família i sobretot hem tingut en compte això, perquè l'educació és una de les prioritats d'aquest govern municipal i el que volem és seguir apostant per convertir Sant Andreu de la Barca en una ciutat de la infància.
1: Comencem el dilluns 11 de maig, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Aigües Toses.
2: Exacte, dilluns 11 de maig farem l'hora del conte, que seran capses per explicar, a càrrec de la Berta del Poblet, i bé, serà una sessió de contes de Gianni Rodari, on es descobriran fins a 100 contes diferents del mestre de la fantasia. I això serà, doncs, sobre d'un escenari, un munt de capses tancades, que amagaran cadascuna d'elles, un element que desencadenarà una història.
1: Hem dit Biblioteca Aigües Toses, serà a prop de la Biblioteca Aigües Toses, no?
2: Serà el parc que hi ha just al costat de la biblioteca.
1: Per tant, són activitats que es faran a la majoria al carrer.
2: Exacte, sempre que puguem, doncs fer-ho al carrer, fer-ho en obert, que tothom que passi per allà ens pugui veure, ser visibles i que l'espai convidi a participar. Recordar també que aquesta és una activitat edonauta i per tant els infants de tercer i quart de primària doncs podran portar aquest passaport. De segon i tercer de primària, perdó.
1: El dimarts 12 de maig, 5 de la tarda, ens traslladem en aquest cas al Parc Central.
2: Sí, aquí en aquest cas tindrem una sessió vivencial de joc que serà doncs d'experimentació a través dels sentits per infants de 0-6 anys, acompanyats, evidentment, de les seves famílies.
1: El dimecres 13 de maig, 6:15 de la tarda, ens traslladem al Teatre Núria Espert, on allà es farà una xerrada. Cal inscripció prèvia en aquesta xerrada. De què anirà?
2: Sí, doncs aquí serà per parlar... Bé, serà una xerrada formativa destinada a famílies, però també oberta als professionals de l'educació que ens vulguin acompanyar, i tractarem la dificultat d'acompanyar els adolescents. Seran, sobretot, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Com bé deies, cal inscripció per saber l'aforament que tindrem.
1: També caldrà inscripció, en aquest cas, el dijous 14 de maig, 7 de la tarda, a Biblioteca Aigüestoses, tindrem una tertúlia.
2: Sí, serà una tertúlia amb Jordi Collet, que ens parlarà de que educar és cosa de tothom, recuperar la tribu. I aquí també, doncs, inscripció. Les inscripcions, recordem, que seran a partir del 30 d'abril.
1: I finalment, divendres 15 de maig, tornem al Parc Central, a 4:45 de la tarda, 4:30, tindrem aquí diferents tallers.
2: Sí, seran tallers interactius per famílies i infants sobre diversitat familiar, a càrrec de la tribu juganera, i serà oberta, doncs, a tota la, de tota la ciutadania, i el que es farà, doncs, serà muntar diferents estacions i racons de joc on les famílies i els infants, doncs, es podran anar bellugant i fer diferents propostes.
1: Tercera edició de la Setmana de l'Educació. Si tenim tercera edició, vol dir que les altres dues anteriors han anat prou bé.
2: Han anat molt bé, la valoració és molt positiva, i fruit també d'aquestes valoracions i de reflexió, que penso que és el més important, no? Tu quan generes una nova proposta, perquè la Setmana de l'Educació és una proposta que neix amb aquest equip de govern, doncs sempre posteriorment cal una reflexió, aturar-se, mirar com ha anat, veure si té continuïtat aquesta activitat, i evidentment sí que la té, seguirem apostant per fer-la, i com deia a l'inici, seguir ampliant, és a dir, que no tot siguin xerrades, formacions i actes per adults, sinó que també sigui una setmana per viure en família, per gaudir de la diversitat familiar, i que infants i adults puguin conviure i participar i passar temps junts.
1: A diferència de les edicions anteriors, en aquesta tenim més activitats, i sobretot tenim aquestes activitats al carrer. L'objectiu és fer més visible aquesta setmana, suposo.
2: Exacte, sí. Ocupar els espais públics, fer-ho visible, que qualsevol persona que passi pel carrer es pugui aturar, dir, ostres, que aquí s'estan fent coses. Aquest Ajuntament està apostant molt per la infància, per les famílies, per generar activitats gratuïtes, accessibles a tothom, i que generin igualtat d'oportunitats, en la mesura que apropem informació informació i formació a les famílies, però també oferim espais de qualitat per gaudir amb els adults, doncs per aquests infants, no? Que no només puguin estar amb activitats, diguem, a l'aula, sinó que també quan surten al seu municipi els ofereixi un espai atractiu, estimulant, pedagògicament revisat, i que els ajudi a créixer i aprendre.
1: Doncs a l'11 al 15 de maig, tercera edició de la Setmana de l'Educació a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats que hem comentat en el dia d'avui, una programació que s'emmarca, com dèiem, en el Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies. Hi ha de tot, hi ha algunes que són inscripcions prèvies a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i d'altres que són a l'aire lliure, per tant, a gaudir d'aquestes activitats.
2: A gaudir, a participar, venir, i evidentment, qualsevol persona que ens vulgui fer en finalitzar alguna d'aquestes propostes, doncs, algun suggeriment, algun, no? Doncs benvingut sigui, i ho tindrem present també, doncs, per posteriors edicions.
1: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta Setmana de l'Educació.
2: Gràcies a la ràdio també, i a tu, Jordi.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: No només arrenquen aquesta setmana els actes de la Setmana de l'Educació, sinó aquesta setmana també tindrem diferents activitats per entendre i conviure amb la fibromiàlgia. Els actes arrenquen aquest dilluns a les escoles velles i finalitzaran aquest divendres, dia 15 de maig.

0: Sant Andreu de la Barca impulsa una setmana d'activitats per visibilitzar la fibromialgia i oferir eines per conviure amb el dolor crònic. Parlarem d'aquestes activitats i també parlarem de la fibromialgia. Ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu, Nice Martín, regidora de Salut Pública. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, de Centre d'Atenció Primària, i també referent del benestar emocional i comunitari. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, doncs, diverses activitats de l'11 al 15 de maig sobre la fibromialgia. Un dels objectius, regidora, visibilitzar, no?
1: Exacte, vull dir, són... Ja sabeu que aquest ajuntament s'ha doncs, pres molt en sèrio donar visibilitat a moltes enfermetats o coses que hi ha al nostre entorn que no se n'hi han parlat i, per tant, creiem que estem en el moment de poder parlar. Avui en dia, la fibromialgia és una enfermetat que afecta moltíssimes dones que no es veu, però que la pateixen molt i que tenen dolor. Llavors van considerar doncs, que seria molt interessant fer una xerrada. De la xerrada he demanat, per què no la setmana de fibromialgia?
0: Com neix aquesta col·laboració, aquesta iniciativa entre l'Ajuntament i també, en aquest cas, el CAP?
1: Bueno, com ja sabeu, des de l'Ajuntament, des de fa molts anys, hi ha aquesta col·laboració per fer moltes activitats, tant a les escoles, als instituts, com també en diferents temes, com és el tema del tabac o temes com aquests que afecten la salut de dona, eh? Com pot ser la fibromialgia, la menopausa o fins i tot com vam parlar de perdre un nadó, no? Que al final també afecta psicològicament. La Lídia ha pogut formar part, a més de moltes d'aquestes xerrades, i aquesta col·laboració doncs pensem que ha de ser estreta, que hem de col·laborar com a ajuntament, estar presents i que el CAP doncs, igualment pugui comptar sempre amb nosaltres.
0: El que sí que s'ha comptat a l'hora d'elaborar el programa de les activitats és oferir en aquest cas xerrades amb un to participatiu, no?
1: Que és... Bueno, és que per molt que s'aporti no, l'experiència o com a treballadora, no, com a psicòloga, la Lídia pugui aportar, al final el que hem de fer és escoltar, perquè tu tens una necessitat no, d'explicar què et passa. Llavors, és veritat que fem xerrades on puguin dir la seva, on puguin preguntar, on puguin dir la seva esposa, on puguin expressar i veure que estan en un entorn, com sempre diem, un entorn protegit, no? On tothom que està allà doncs, li passa alguna cosa semblant i, per tant, és un entorn segur.
0: El fet que s'hagi escollit de l'11 al 15 de maig no és casualitat, ja que el dia 12 de maig és el Dia Mundial de la Fibromialgia, no?
1: Exacte, és així. El dia 12 és el dia, diguem-ne, central, i on s'ha volgut fer una sèrie d'activitats al voltant d'aquest dia.
0: Avui, com dèiem, també ens acompanya Lídia Pérez, que és psicòloga del CAP, és referent de la benestar emocional comunitari del CAP de Sant Andreu de la Barca. Lídia, hem parlat d'aquestes activitats, l'objectiu que tenim. Ara sí que ens centrarem de les diferents activitats que hi ha programades, diferents xerrades, que són molt interessants, però sobre la fibromialgia, és prou visible?
2: Doncs precisament volem aprofitar aquesta setmana perquè és una malaltia que, tot i que afecta al voltant del 3% de la població, sempre ens diuen que no és prou visible, perquè les limitacions, veurem que hi ha més coses més enllà del dolor, necessitem més compromís amb la comunitat i amb la societat. Aleshores, hem aprofitat, com deia la Eunice, aquesta setmana per diferents professionals de l'equip poder aportar una miqueta més de visió i contacte amb la comunitat.
0: De fet, la temàtica és molt variada, perquè fins i tot també inclou la nutrició, l'alimentació.
2: Exacte, sí, anem des d'activitats amb la fisio, perquè ja veurem que és molt important tot el tema de l'activitat física, la part emocional, l'alimentació, la medicació i els tractaments no farmacològics, i per últim divendres és precisament l'espai per recollir les veus de les persones que viuen amb aquesta afectació.
0: De fet, el primer acte és el dilluns 11 a les 5 de la tarda a la sala de conferències d'Escoles Velles, una xerrada: movem el cos, alleugem el dolor.
2: Exacte, sí, serà una part que serà una caminada que faran prèviament amb la fisio, després aniran a aquell espai a fer uns estiraments i a explicar algunes pautes de per què això de l'activitat física.
0: El dimarts dia 12, 6 de la tarda, també a Escoles Velles, entendre la fibromialgia, claus per conviure.
2: Exacte, aquesta serà la que portaré jo, aquesta sessió, que serà principalment per explicar una miqueta més de què va. Estaria molt bé que puguin venir no només les persones afectades, sinó també les famílies, que sempre és tot un tema a l'entendre com conviure.
0: Més aquest acte, el del dimarts, coincideix, com dèiem abans, amb el Dia Mundial. El dimecres 13, 3 de la tarda, hem de tenir en compte els horaris, que són diferents d'una xerrada a l'altra. El dimecres, dia 13, a les 3 de la tarda, Escoles Velles, sobre alimentació, com hem comentat abans.
2: Exacte, sí, aquesta la portarà la Laia, la nutricionista del CAP, i precisament hem intentat agafar diferents franges horàries perquè pugui venir tothom en diferents horaris.
0: Dijous 14, 12 del migdia, ens traslladem en aquest cas a l'Espai d'Igualtat, Medicació i Fibromialgia.
2: Exacte, aquesta la portarà la metgessa, l'Anna Perarnau, per donar també pinzellades sobre aquest tema que és molt important poder-ho manegar.
0: Interessant la xerrada que hi ha prevista l'última, que són veus i vivències compartir per comprendre, que es farà a l'Espai d'Igualtat a 2:15 d'una del migdia.
2: Exacte, que també la portaran una infermera de l'equip, la Susana, i la Cristina, que és la TECAE, i precisament serà recollir una mica tot el que s'ha anat parlant durant tota la setmana i intentar connectar amb les diferents persones.
0: Aquesta es farà el divendres dia 15, serà l'últim acte, per tant, com estem comprovant, és un programa molt, molt, molt, molt, molt variat, i que esperem, doncs, que la fibromialgia, que sovint es parla com la malaltia invisible, que en aquest cas doncs sigui més visible, no? No només amb els testimonis i les vivències del divendres, sinó amb els diferents punts de vista que voleu donar, no?
2: Exacte, exacte. Sí, sí, aquesta és la idea. Esperem que tothom es pugui apuntar, participar, dir la seva, perquè en el CAP ja fem, des de fa pues, uns 3 anys o més, un grup dedicat a la fibromialgia, que precisament participem totes les persones que participarem més activament en aquesta setmana, i ja recollim una miqueta aquesta premissa de la necessitat de fer-ho més visible a la comunitat.
0: Sovint es parla també que la fibromialgia és difícil de diagnosticar.
2: També. És tot un repte, és llarg, que no és un procés senzill, i per això serà molt necessari, bueno, comentar aquests temes a les diferents sessions.
0: Si parlem dels símptomes més comuns?
2: Principalment debut amb el dolor, però també hi ha una part d'afectació emocional important, però bueno, uns dels punts arriba quan hi ha aquest dolor que no s'explica per altres malalties.
0: Estem parlant de dolor, estem parlant de la vessant emocional, on suposo que aquí hi entres en joc, no?
2: Exacte, sí, sí, aquí em tindreu tota una hora per parlar d'això el dimarts.
0: Perquè com afecta la vida quotidiana de les persones que pateixen la fibromialgia? Per posar alguns exemples.
2: Pues sobretot afecten en aquesta part d'incomprensió, en limitació laboral, habitualment és un perfil de persones joves, actives laboralment, amb càrregues tant de fills com de pares més grans, en la que tens un dolor tan descontrolat que no hi ha cap control de medicació d'altres aspectes, i al final arriba a ser molt frustrant perquè tampoc ningú acaba d'entendre el què, no?
0: Té cura?
2: No. Malauradament, fins ara no en té.
0: Però sí que hi ha una sèrie d'estratègies, que això també ho comentareu, per fer o millorar la qualitat de vida, no?, de les persones que pateixen la fibromialgia.
2: Exacte, tant de farmacològiques com principalment les no farmacològiques, que ja veurem que és les que més presència tindran.
0: Hi ha comprensió social?
2: Bueno, jo crec que aquí traurem unes bones conclusions després d'aquesta setmana, no?
1: Bueno, sí, jo crec que aquesta és la idea. Jo volia dir que treballem amb aquesta comunitat, no? que és el que estem fent des de Salut, fer aquesta xarxa comunitària, que no és només el CAP i l'Ajuntament, sinó fer participar a la gent de la ciutat, que estem treballant en aquesta taula de salut per poder que tothom hi tingui a dir la seva. I també aprofitaré, Lídia, si et sembla bé, doncs per dir que jo sé que estan en aquest grup, que van de dolor. Escolta'm, animar, si algú... Estem oberts a l'Ajuntament des de Salut. Si algú s'anima a fer una delegació de la fibromiàlgia aquí a Sant Andreu, estem oberts. Si fa temps jo he anat parlant amb persones, també ho he parlat amb la Lídia, i creiem que és important, doncs, poder tenir un grup aquí a Sant Andreu que vulgui tirar endavant, i els hi donarem tot el suport perquè pensem que es podrien fer més coses, no? Vull dir, al final es fa amb la voluntat, però quan hi ha una entitat darrere, les coses tenen més força. Així que animem, escolta'm, que si algú s'anima, doncs estem oberts per rebre'ls i per anar a començar aquest camí que pensem que és força important i interessant que el tinguem a Sant Andreu.
0: Recordem que per assistir en aquestes activitats cal una reserva prèvia. Posarem els enllaços a través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, perquè són algunes adreçades a unes 30 persones aproximadament. Però aprofitant avui que tenim a la Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, i parlant de la fibromiàlgia, parlant de casos pràctics de persones que s'han acostat a la consulta, quan es parla de la fibromiàlgia, quines són les inquietuds que tenen les persones que pateixen la fibromiàlgia? O les pors?
2: Són superdiferents. Al final, cada cas és molt únic, no? Perquè, com veiem, la fibromiàlgia té tantes potes, tantes branques d'afectacions diferents, que els neguits són molt, molt especials. Però sí que un bastant comú és aquesta part de comprensió més social, d'entendre, de tenir una vida una miqueta més adaptada, sobretot, com deia abans, en l'aspecte laboral. Sí que és tot un repte que, com a societat, tenim per davant.
0: Doncs esperem aconseguir, amb aquestes 5 xerrades, les 5 activitats de la setmana, podem dir setmana de la fibromiàlgia, Sant Andreu de la Barca, regidora?
1: Bueno, podríem dir... No, farem... Com coincideix també amb la Setmana de l'Educació, per no fer liu, que farem més activitats al voltant del Dia de la Fibromiàlgia. I així no ens liem,
0: Exacte, activitats i xerrades molt interessants i molt variades, sobretot per tal de conèixer tots els punts de vista. I des d'aquí, doncs, agrair avui la presència de la regidora de Salut Pública, Unice Martín, i també agrair la presència de la psicòloga del CAP, Lídia Pérez, també referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues, i que vagi molt bé aquestes activitats, i que sigui d'interès.
1: Gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: El santandreuenc Gerard Martín ha guanyat la seva segona lliga consecutiva amb el Barça. El defensa de Sant Andreu de la Barca ha signat una gran temporada amb el Barça, on ha disputat 30 dels 35 partits oficials a la lliga, 24 de titular. I és que el santandreuenc Gerard Martín continua fent història amb la samarreta blaugrana. El defensa de Sant Andreu de la Barca s'ha proclamat campió de la lliga per segona temporada consecutiva després de la victòria del Barça davant del Real Madrid 2-0 en el partit disputat al Camp Nou. Al lateral el català, el defensa català, ha estat una de les peces importants de la plantilla blaugrana durant aquesta campanya. Gerard Martín ha disputat 30 dels 35 partits de Lliga oficials, 24 d'ells com a titular, consolidant-se com un jugador de confiança dins de l'esquema de l'equip tècnic i demostrant una gran regularitat tant en defensa com en incorporacions ofensives. Amb aquest nou títol, la futbolista de Sant Andreu de la Barca continua ampliant un palmarès espectacular. Amb els seus primers anys al primer equip a blaugrana, Gerard Martín suma ja dues lligues, dues supercopes d'Espanya i una Copa del Rei amb el Barça. La temporada del defensa santandreuenc confirma la seva consolidació a l'èlit del futbol estatal i el converteix en un dels esportistes de referència del municipi. El seu creixement esportiu i protagonisme adquirit al conjunt blaugrana han despertat l'orgull dels aficionats de Sant Andreu de la Barca, que segueixen amb atenció l'evolució d'un jugador format amb esforç i constància fins a arribar a l'elit. Aquest any 2026 també ha estat un any especial per Gerard Martín, ja que el passat mes de febrer la pista Cruyff Court de Sant Andreu de la Barca va passar a portar el nom de Gerard Martín en un reconeixement a la seva trajectòria esportiva i també als valors que representa per als joves del municipi.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: L'Institut Mossà Roig de Sant Andreu de la Barca tornarà a ser protagonista d'un important projecte internacional aquest mes de maig. Quatre alumnes i un professor del centre viatjaran a partir del 12 de maig al Japó per participar en un prestigiós programa d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hagohodo. El docent Sergi Garcés, professor de llengua i cultura japonesa i també d'anglès, acompanyarà els estudiants en aquesta experiència educativa i cultural que reunirà joves també de diversos països del món, com Austràlia, Brasil, Mèxic o Sri Lanka. El centre de Sant Andreu de la Barca és l'únic representant europeu seleccionat en aquesta edició del programa, un reconeixement

0: la motivació i la capacitat d'aprofitar l'experiència. A més, la beca cobreix íntegrament totes les despeses del programa, garantint així la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat. Amb aquesta iniciativa, l'Institut Montserrat Roig consolida la seva aposta per l'obertura internacional i es posiciona com un referent a l'ensenyament de la llengua i cultura japonesa a Catalunya. N'hem parlat amb el professor Sergi Garcés i també amb els alumnes Leire, Romaisa, l'Àxel i Aniol, quatre alumnes que han estat escollits per fer aquest viatge al Japó, aquesta experiència única d'intercanvi cultural. Ens hem traslladat a l'Institut Montserrat Roig per parlar amb els alumnes i també amb el professor Sergi Garcés.
1: Soc el Sergi Garcés, soc coordinador de quart d'ESO i professor d'anglès i japonès a l'Institut Montserrat Roig.
0: Bé, ens trobem aquí a l'Institut Montserrat Roig. Estem davant d'un projecte internacional, un viatge al Japó amb quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig. Sergi, com a professor i també com el docent que anirà i acompanyarà aquests alumnes al Japó, com esteu vivint aquest fet, tenint en compte que és l'únic centre europeu convidat enguany?
1: Primer, molta il·lusió, perquè és això, no? A més, primera vam saber... Aquesta és la segona part del programa, la part en què jo vaig amb els alumnes, i al novembre vaig fer la primera part, i quan vam fer la primera part vam saber que és l'últim any que es feia. I el fet de que siguem els únics representants europeus enguany i que sigui l'últim any, pues, bueno, molta il·lusió, no? Perquè potser és una oportunitat, era l'última oportunitat de fer-ho. Després, amb una mica d'angoixa per tota la preparació prèvia que s'ha de fer, i clar, jo em sento responsable dels nanos que m'enduc i del que ells faran allà representant tant l'Institut com Catalunya, perquè anem com a representants de Catalunya, de fet. Per tant, cert nerviosisme a hores d'ara.
0: Per tant, Sergi, si parlem dels objectius educatius d'aquest viatge al Japó, què destacaries?
1: Bueno, és doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que, com vam explicar en una vegada anterior, hi ha 8 països, hauríem de ser 9 més, hauríem de ser un total de 10, però Mèxic va caure a última hora, i hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès, perquè més enllà de que algun país, Austràlia, per exemple, o potser els brasilers tinguin potser certa facilitat amb l'anglès, la majoria, doncs, la seva llengua és l'hindi, el vietnamita, etc., etc.
0: Aquí hi haurà intercanvi, també com viuran amb famílies japoneses. Aquest és el principal repte o neguit per part dels alumnes. Després els hi preguntarem a ells, no? Però com ho veus?
1: Bueno, el programa està molt ben estructurat, perquè això es fa just al final de tot, pràcticament. Primer, hi haurà uns dies de convivència al Centre Olímpic de Tòquio. Després estaran uns dies a una escola a Shizuoka, i serà allà mateix a Shizuoka on se'ls assignarà cadascun una família, i estaran des de la tarda d'un divendres fins un diumenge al migdia. Jo crec que deuen estar nerviosos perquè és l'única cosa que fan com realment sols, però també ho faran en un moment que ja portaran pràcticament 10 dies al Japó, ja s'entendran, i a més, diguem, no serà només la família, sinó que aquella família serà un alumne que probablement hauran conegut prèviament. Segur que és el que els hi crea una mica més d'allò, però jo crec que serà en un bon moment.
0: Finalment, quants dies seran, Sergi? Quin dia marxeu? Quan torneu?
1: Ens n'anem el dia 12, arribem allà el dia 13, i a Japó estan un total de... O sigui, el viatge en si són 14 dies, potser allà són 13 físicament al Japó.
0: Per tant, una experiència, podem dir, que gairebé única, no?
1: Jo crec que per ells sí. Bueno, per mi també, perquè vull dir, vas amb els alumnes i aleshores... Per algú com jo, que són estrany dir-ho així, però que ha anat moltes vegades al Japó, el poder veure-ho amb uns ulls... Clar, vull dir, saps, és com quan tens un nen i llavors veus una pel·lícula que ja has vist alguna vegada o fas alguna cosa que ja has vist i veus que els hi fa molta il·lusió i llavors tu tornes a tenir la il·lusió. Pues, també serà el mateix, em segueix fent il·lusió anar al Japó, evidentment, però hi estic anant, diguem, per feina, i a vegades això, pues, té un component de nerviosisme, etc.
0: Com ha estat la selecció dels quatre alumnes? Perquè, clar, només podien anar quatre alumnes.

0: La selecció s'ha fet a través de sorteig. Els alumnes més avançats...
1: No, no exactament. És a dir, de fet, havien de complir unes certes condicions. I l'any passat nosaltres ja volíem participar en aquest programa, és a dir, fa dos anys, i no vam poder fer-ho perquè no tenien un número d'hores fetes de l'estudi del japonès. Un cop ho han pogut fer, dins dels alumnes que tenien aquestes hores, clar, no tots havien seguit, hi havia gent que ho havia provat i no havia seguit, per tant, aquest grup ja era més reduït i era com dins d'aquest grup ja bastant més reduït de persones, agafar aquells que creguis que et pots endur de viatge sense problemes i que també puguis, diguem, puguin fer un bon paper un cop siguin allà.
0: Doncs tenim aquí els quatre alumnes que marxaran al Japó. Tenim la Leire, la Romaisa, l'Àxel i també l'Aniol. Els volem fer aquesta pregunta, no? Com veieu vosaltres, com valoreu aquesta possibilitat d'anar al Japó, d'estar uns dies, d'aprendre la llengua japonesa? Leire, en el teu cas, com ho estàs vivint?
2: Pues estic molt emocionada per aquest succeïment, perquè no es viu moltes vegades a la vida. I per mi és emocionant perquè ja he anat una vegada, però puc anar una altra vegada al Japó, que no sé si podré tornar a anar una altra vegada més a part d'aquesta, i així podré també conviure amb japonesos i fer amics japonesos, si puc. Llavors estic molt emocionada.
0: En el teu cas, Leire, el tema del japonès el domines, no?
2: Sí.
0: Quan et va venir aquesta afició per la cultura japonesa, pel japonès?
2: Més o menys a 5è i 6è de primària vaig començar amb l'anime. Llavors vaig dir, jo vull entendre el que estan dient sense haver de llegir els subtítols. Vaig començar a estudiar jo sola amb aplicacions i tot allò, i llavors fa un any i mig la meva mare em va proposar fer classes amb un japonès de veritat online. Clar, vaig subscriure, vam anar, i fa un any també vam trobar que el Montserrat Roig es feia japonès i em va dir ma mare, vols que t'apunti? O sigui, perquè jo també volia apuntar-me a una escola on es fes japonès. I jo vaig dir sí, i llavors em va apuntar.
0: Tenim també la Romaisa, el teu contacte amb el Japó, la cultura japonesa, ve també de l'ànime o no?
3: Doncs a mi ve directament de com la gent viu allà. M'agrada entendre les maneres d'expressar-se en un altre país i llavors m'enganxen més per la cultura i els seus valors.
0: I aquest viatge com el veus? De moment suposo que una mica de nervis, sí, no?
3: Sí, nervis, i doncs ho trobo bé per fer aquella connexió que vull fer amb un altre país.
0: Què esperes d'aquest viatge? Ara quan torneu del viatge i tornem a fer, perquè evidentment tornem a fer un altre reportatge i perquè ens expliqueu les vostres experiències i també anècdotes que segurament que en viureu moltes, quan tornis d'aquest viatge, ara, en aquests moments, què t'agradaria dir després d'aquest viatge, del que has pogut viure?
3: Doncs m'agradaria principalment dir si és veritat el que he sentit, que jo crec que sí serà per els nervis, i doncs explicar tot perquè és una gran oportunitat.
0: També l'Àxel Martín, també el tercer alumne, en aquest cas, escollit per anar al Japó. Et sents com un escollit, Àxel?
4: Bueno, sí, estic molt agraït de tenir aquesta oportunitat.
0: Què esperes del viatge?
4: Bueno, espero fer molts amics, tenir contacte amb una altra cultura i aprendre costums d'ells i aprendre molt d'ells, també. I espero també visitar tot el que pugui en el temps que estigui i fer molts amics.
0: El tema de la cultura japonesa, l'interès d'on et ve?
4: Bueno, en el meu cas ve una mica més pel menjar, perquè a la meva família, abans de que sapiguéssim que m'anava a Japó, doncs ja havíem anat alguna vegada a menjar sushi a algun restaurant especialitzat, i des de que ho sabem doncs anem molt més.
0: Per tant, a través de la gastronomia, a través de l'ànime, gastronomia, ànime, també són dos portes d'entrada molt interessants per la cultura japonesa. Aniol Pasqual, també, el quart alumne que acompanyarà la resta de companys de l'Institut Montserrat Roig, que conviureu aquests dies amb d'altres alumnes d'altres països. Bé, com vius aquesta experiència abans de marxar?
5: Bueno, jo ara mateix estic molt emocionat perquè tinc moltes ganes d'anar-hi, sobretot això de fer amics allà, relacionar-me amb una altra cultura completament diferent al que estem acostumats, i bueno, passar-m'ho bé.
0: T'ha anat bé l'afició a la cultura japonesa?
5: Bueno, jo quan era petit jugava molt a videojocs i veia molt YouTube, i bueno, pues, la majoria de videojocs que jugava eren de Nintendo, que és una empresa japonesa, i bueno, també veia vídeos de gent que anava de viatge al Japó i vaig relacionar com aquests videojocs i bueno, tots aquests dibuixos com Doraemon, que també en vèiem, amb Japó, i pues, vaig dir pues, estaria bé fer japonès aquí a l'institut, i vaig fer.
0: Sergi, l'entrada, la porta d'entrada a la cultura japonesa, jo crec que ells quatre ho han definit perfectament.
1: Sí, sí.
0: L'ànime, la gastronomia, els videojocs, no? La cultura, no?
1: Sí, és que és així, vull dir, amb els anys, des que va haver-hi el boom potser en algun moment dels anys 90, especialment amb Bola de Drac, potser que va ser anime, no? Llavors va venir la cultura del manga i això va portar als restaurants japonesos. No hi havia restaurants japonesos abans de tot aquest boom. Vull dir que una mica hem tocat tots els pals. Sí, és el clàssic.
0: El fet de portar a l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de fer i ensenyar l'idioma japonès, ja fa uns anys que veu iniciar aquest projecte. Són pocs els instituts de Catalunya que imparteixen aquestes classes de llengua japonesa, i ha estat tot un èxit.
1: Sí, aquest crec que és, aquest és el tercer o quart any, ara ja em perdo una mica, però la veritat és que són 5 instituts, crec, a Catalunya que ho fan, però sempre amb molta diferència. Nosaltres som els que tenim més gent, és a dir, hem arribat a tenir 90 alumnes matriculats, el qual és una bestiesa. L'any que ve, per una sèrie de, o sigui, de com estan organitzades les optatives, a partir de l'any vinent tots els primers i tots els segons faran com a mínim un tastet. S'ha de veure la temporalitat, si serà un trimestre o no, amb la qual clar, vull dir, serà pràcticament tot l'institut, o com a mínim dos cursos de l'institut, que com a mínim faran un tastet de japonès, i esperem que segueixi durant molts anys. La veritat és que és un fet bastant sorprenent també per nosaltres. És una cosa que va néixer d'una idea molt senzilla i que s'ha fet molt gran.
0: I fins i tot la repercussió que ha tingut a mitjans de comunicació, fins i tot mitjans de comunicació del Japó, també es van traslladar fa un temps aquí a Sant Andreu de la Barca per copsar aquesta experiència, no?
1: Quan ho vam, exacte, quan va ser la inauguració, va venir el cònsol, van venir mitjans des del Japó, van venir mitjans de l'estat espanyol, va venir TV3, etcètera, etcètera. Vull dir, realment va ser com molt sorprenent. Va venir Ràdio Sant Andreu també. Tu has estat allà des del primer moment. I això també ens va portar a tenir una relació amb la Fundació en Japó, que ha sigut molt important durant aquests anys. Aquesta mateixa setmana tornaran a venir, perquè amb aquesta relació que hem entaulat, el que fa és que ells de tant en tant vinguin a les nostres classes per fer una observació i un seguiment de com estan funcionant els materials. Ens proveeixen ells mateixos de materials. Ens acaba d'arribar una caixa grossíssima amb tinta, amb materials per fer cal·ligrafia, per fer origami, etc, etc. Vull dir que ens sentim molt cuidats en aquest sentit.
0: Quan estaves dient això, Sergi, tot aquest material que arribava, he vist la cara i els ulls, les mirades, ulls com a taronges,
1: Ells tenen el premi gran, que és anar al Japó, però la realitat és que quan ells, excepte la Leire, ells són estudiants de quart, la Leire és de tercer, i a quart ja no es fa. I no es fa per un tema curricular, que és que, bueno, l'any que ve, doncs, si han d'anar a batxillerat, han de triar unes altres optatives. De manera especial, aquest any, i buscant uns horaris especials, se'ls ha fet aquesta classe per preparar-nos una mica pel viatge. Jo crec que ens han faltat hores, vull dir, però també tinc molta confiança en les seves capacitats. Vull dir, també un cop, quan tries els alumnes, també penses en la capacitat que tenen d'en sortir-se de situacions. Farem una representació inicial que han de fer tots els països. Hem decidit que estigui relacionada amb el tió, i barregem el ball de bastons, i perquè ells no volien ballar, els hi feia molt rotllo, però sabíem que tots els països asiàtics farien unes representacions de ball molt espectaculars. Aleshores havíem de fer alguna cosa i vam trobar un camí intermig, i ara has arribat tu, que acabàvem d'assajar-ho, acabàvem de fer l'últim assaig, i bueno, els veig amb moltes ganes, i llavors estic una mica més tranquil en aquest sentit.
0: Pel que fa a la llengua japonesa, trobeu complicat aprendre un idioma com el japonès, Leire?
2: Bueno, segur, si tu li poses ganes, si a ti t'agrada, Si tu et poses tots els dies una miqueta, perquè són tres abecedaris, però això, si et poses tots els dies una miqueta, si veus anime, escoltes música, escoltar música també ajuda molt. Llavors, si tu et poses, si a ti t'agrada i tu et proposes arribar a un punt, tu arribaràs, però has de seguir. Encara que caiguis i que potser fessis alguna cosa malament o et surti tot malament al principi, tu continua, que al final arribaràs.
0: Home, Leire, et veig molt engrescada. No sé si el que vols fer dintre d'uns anys és ser professora de japonès.
2: Sí, sí que vull. Vull ser professora de japonès, sí.
0: Traducció?
2: Traducció.
0: Traducció també. De fet, un traductor molt important, com és l'Albert Noia, també ha estat present aquí a més d'una ocasió a l'institut i, per tant, no s'ha pogut fer xerrades també, no?
1: La última vegada va ser al febrer, vull dir, l'Albert ve pràcticament cada any, sí, sí.
0: Romaisa, el tema del japonès, et costa? Què és el que més t'agrada? És difícil? És fàcil?
3: Doncs al principi sí que costa una mica, però en realitat jo he anat aprenent, doncs, principalment a dir les coses que m'agraden, perquè així ho trobo més fàcil de que se'm quedi al cap, perquè després de tot és una realitat. I ja després, vocabulari que saps que et serà útil, llavors has d'aprendre-ho.
0: A l'hora d'escriure el japonès?
3: Al principi sí que em va costar, la lletra no sortia bé, però és qüestió de pràctica.
0: Qüestió de pràctica, d'eficiència, d'estar cada dia. Axel, en el teu cas, llengua japonesa, com portes el japonès?
4: Bueno, a mi sí que em costa una mica més, perquè claro, és una llengua nova i totalment diferent. Però bueno, jo crec que estic progressant bastant i com li posem ganes també de tots, perquè sabem que la utilitzarem allà, doncs se'ns fa més fàcil, suposo.
0: Bueno, suposo que abans d'estudiar aquí a l'Institut Montserrat Roig aquestes classes de japonès, algunes paraules ja sabies, com sushi, no?
4: Sushi i poc més, i sayonara.
0: I poca cosa més, no? Aniol, el teu cas.
5: Bueno, jo el que més em costa són sobretot els abecedaris i l'escriptura i llegir, bàsicament. Però el que és parlar i bastant fàcil, i el que diu la Leire, si li poses ganes al final se t'acaba quedant al cap.
0: El fet de, com dèiem abans, no?, que és l'últim any que es fan aquests intercanvis, que sou l'únic institut europeu que hi va aquest any, que ha estat convidat, de ser només de les 5 escoles de tota Catalunya on s'imparteixen classes de japonès, us sentiu vosaltres privilegiats, privilegiades?
2: Sí, sí, sí, sí. A més, jo soc de tercer, se suposa que anaven els de quart. Jo estic aquí ficada per... perquè sí, saps?
0: Per tant, en el teu cas, un extra, no? Important, no?
2: Un extra.
3: Bueno, jo diria que sí que és un privilegi, però després de tot han comptat les hores que fem, l'esforç i les capacitats que tenim.
4: Jo sí, jo penso que és un privilegi molt gran.
5: Sí, jo penso el mateix, que al final som l'únic institut europeu i que el Japó és un país que està molt lluny d'aquí, sobretot que anem perquè ens han convidat ells.
0: I aquestes classes que us deixeu de fer ara aquí a l'institut, aquests dies, les teniu que recuperar, com us han dit alguna cosa, o no?
5: Bueno, a veure, algú sí que has d'estudiar a casa, no?, i fer els deures o els apunts, que evidentment no fas perquè estàs aquí estudiant japonès, però els profes ho tenen en compte i no ho posen molta feina.
0: No, jo dic ara, quan marxeu al Japó, suposo que sou bons estudiants i per tant que estigueu 15 dies sense fer classe no serà un gran problema per a vosaltres, no?
5: No, si ja hem com tancat totes les assignatures pràcticament, així que no hem de fer res més.
0: Heu fet un sprint final, no?
5: Sí, bàsicament.
0: Sergi, alguna recomanació d'aquests alumnes i també un missatge de cara a les famílies, que estiguin tranquil·les, que aneu al Japó, que aneu a aprendre moltes coses, que no són unes vacances, sinó que fareu aquest intercanvi on també hi haurà classes, hi haurà aquesta convivència també amb famílies japoneses?
1: Hem fet un parell de reunions amb les famílies. I crec que en aquest sentit, és a dir, no tenen por un cop estiguin allà. De fet, crec que els patien més per la situació mundial actual, que això acabés fent que no poguéssim volar o alguna cosa així, perquè vull dir, des de Japó també ens ho deien, si realment la situació es complica, no, ja no és un problema del Japó, sinó és de no poder-hi arribar. No tinc ni idea de per on serà la ruta de l'avió. Ja vaig tornar per una ruta que no el novembre, que no es fa habitualment, que es torna per Grenlàndia, amb la qual vaig fer alguna cosa així. Però no, a més, vaig parlar amb la professora de Figueres, que havia fet aquest programa anteriorment, i ja em va dir que, i ja ho vaig veure quan anirem al novembre, que et cuiden molt. Vull dir, jo ja sé que un cop arribem allà estarem cuidats com reis. I de fet, el que jo vaig fer el mes de novembre era la preparació de l'arribada dels nanos, una mica preparar el que faran ells ara. I des d'aquest punt de vista, les famílies saben el que van a fer. Ja fa dies o ja fa setmanes que tenim el programa amb l'estructura diària. I a més, i això va ser molt important en l'anada, hi ha aquest grup d'altres professors que vam tenir molt bona relació i que saps que si algú t'ha de fotre un cop de mà, pel que sigui, segur que no hi haurà cap problema. Vull dir, en aquest sentit estic molt tranquil. A més, una cosa que hem dit moltes vegades, que Japó és un país seguríssim.
0: Abans d'acabar aquest reportatge, quan torneu, tornem a parlar i tornem a fer una altra entrevista, voldria escoltar-vos parlant en japonès, algunes paraules, algun missatge, alguna frase. Podeu dir el que vosaltres vulgueu, podeu dir adéu, per exemple, com ja s'ha dit abans, el que vosaltres vulgueu. Això sí, voldria també la traducció,
2: Pues, per exemple, Genki desu ka? Això és com estàs? I tu, si respons Genki desu, significa estic bé.
0: ¿Quién quieres?
3: Bueno, yo, per els meus gustos, me l'he après, però és tsukigatsuki des, que vol dir que m'agrada la lluna. Llavors, doncs, principalment el que he dit abans, s'aprena amb el que més t'agrada.
0: Molt bé.
4: Ohayou gozaimasu, Axel des, sakagatsuki des. Soc l'Axel, encantat i m'agrada el futbol.
0: Bueno, aquesta presentació, recordo un dels primers dies que vaig venir aquí a fer el reportatge, en la presentació era precisament algo així,
1: Sí,
0: vull dir que és el primer dia, no, això?
1: Exacte.
5: Bueno, jo diré algo relacionat amb el Kagatio, que és l'actuació que farem allà al Japó, que és Tioda un chisasero, que és bàsicament, doncs, fem cagar el tio.
0: Per tant, és aquesta traducció que tu mateix has fet, no?, del català al japonès, no? O no?
5: Bueno, sí, sí.
0: Ah, això ho tenen la tradició del cagatió, no?
5: Sí, sí.
0: Bueno, també va per traductor, Sergi?
1: També. No, realment són quatre alumnes que són molt capaços de tirar. La Leire deia que ella estava una mica aquí ficada en calçador. No és ben veritat. Realment, de tots els alumnes que hi va, probablement ara és la que té un nivell més alt perquè ha tingut un professor... No passa res, perquè ha tingut un professor privat i vull dir, està aquí amb motiu més que suficient, i ells tres, vull dir, en aquest sentit me'n vaig molt tranquil. Vull dir, a hores d'ara no ho tenim tot, totes les coses que hem de fer no estan realment totes a punt per una qüestió de temps, però com que me'n vaig amb ells estic tranquil.
0: Per acabar, com diríeu adeu tots plegats?
6: Sayonara!
0: A partir del 12 de maig, quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig, la Leire, la Romaisa, l'Àxel i l'Aniol, començaran la seva aventura en aquest intercanvi cultural al Japó, acompanyats, això sí, del seu professor, del seu sensei, Sergi Garcés. Des de Ràdio Sant Andreu anirem coneixent de ben a prop aquesta experiència.
7: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Fins al dia 15 de maig s'obre el període de preinscripció de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Són les preinscripcions per a les tres escoles Bressol municipals, l'Alcavallet, Casa Pedemonte i el Trenet. Ens acompanya Anna Serra, que és regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
8: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs preinscripció escolar, ja la tenim aquí, fins al dia 15 de maig a les tres escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca. Primer de tot, amb quines previsions s'enfronta aquestes noves preinscripcions, el nou curs 2026-2027?
8: Doncs mira, com cada any, el moment de fer la preinscripció, ja sigui de l'etapa educativa que sigui, sempre és un moment d'una mica d'incertesa, de nervis, però bé, les portes obertes han estat un èxit. Moltes famílies han visitat les nostres escoles bressol municipals i, per tant, doncs ara les famílies ja tenen una mica més de coneixement de com és l'entorn, de qui hi ha darrere d'aquella educació. Posem cara a les persones que estaran amb els infants, cosa molt important, i per tant doncs, ja poden fer les preinscripcions amb una mica més de seguretat.
0: Com hem comentat abans, en aquesta ocasió preferentment la preinscripció de manera telemàtica.
8: Exacte. L'any passat ja vam començar amb aquesta millora pel que fa a les preinscripcions. Recordem que anys enrere això s'havia de fer mitjançant una instància i des de l'any passat doncs, tenim un formulari web que és molt, molt, molt senzillet i que es pot fer inclús des del telèfon mòbil. Per tant, qualsevol família pot fer la preinscripció telemàticament amb aquest formulari que penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament i, evidentment, si hi ha algú que té qualsevol problema, doncs es pot adreçar a l'Ajuntament. Però estic convençuda que qui més qui menys doncs el podrà fer sense cap problema.
0: Veníem d'unes setmanes de jornades de portes obertes a les tres escoles Bressol. Ja vam fer entrevista a través de la ràdio. Ja va comentar, de fet, en aquella entrevista que no hi ha pràcticament diferències entre les diferents escoles Bressol municipal. L'única diferència és que una pot estar més a prop de casa o no? O per qüestions de logística, també, no?
8: Exacte. Recordem que aquí cada família és un món, cada família té unes necessitats concretes i que hi ha doncs, a qui li va millor que l'escola estigui més a prop de casa seva, altres que estigui a casa, l'escola estigui a prop de casa dels avis, altres que miren doncs, perquè, no sé, doncs, la sensació sessions que t'ha donat l'equip educatiu quan t'ha explicat el projecte, de quina manera es treballa, de l'espai... Per tant, que aquí cadascú acaba triant una mica per les sensacions que tens en el moment de visitar les escoletes.
0: Quins són els principals criteris que es tenen en compte en el procés de baremació?
8: Doncs mira, tenim criteris prioritaris i després criteris que són complementaris. De prioritaris n'hi ha tres, que és... En primer lloc, si hi ha germans al centre, si ja tens un fill escolaritzat al centre, doncs ja tens 50 punts. Si vius a Sant Andreu de la Barca, doncs tens 30 punts. I si vius i si treballes a Sant Andreu, tens 20. I després tens 15 punts si ets beneficiari o beneficiària de prestació econòmica per la renda garantida.
0: Aquests són els principals barems.
8: Aquests són els prioritaris i després tenim uns que són complementaris, que són doncs, si hi ha una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% de, ja sigui de l'alumne, del pare, mare o tutor legal o germans, tens això, 15 punts. Després, si formes part d'una família nombrosa, tens 10 punts, si és monoparental també. L'alumnat, que si en el moment de formalitzar la inscripció té un germà nascut el 24, 25 o 26, també se li otorguen 10 punts. I després, doncs, si hi ha una situació de vulnerabilitat social amb informe degudament fet de serveis socials, o si estàs en situació d'acolliment, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, degudament justificat també, doncs també s'otorguen 10 punts.
0: Quan fem les preinscripcions, s'ha de fer a una única escola Bressol?
8: No, es fa triant l'ordre de prioritat. Recordem que quan parlem de places que s'oferten, parlem a nivell de municipi. És veritat que cada escoleta té unes places, però ho fem sempre amb mirada de ciutat. És a dir, a la ciutat hi ha X places i, per tant, tu poses la prioritat de quina escoleta prefereixes, en primer lloc, en segon o tercer. Així és com ho fem.
0: Fins al dia 15 de maig, a presentació de sol·licituds. Després tindríem el dia 21 de maig, que seria la publicació de l'oferta definitiva.
8: Sí, si vols fem una mica de repàs del calendari, que pot ser d'interès. Mira, del 7 al 15 de maig, els dos inclosos, és la presentació de sol·licituds. Després, el 21 de maig, es publica l'oferta definitiva. El 22 de maig, la publicació de les llistes amb el barem provisional. 25, 26 i 27 de maig, es poden fer reclamacions, si hi ha alguna cosa que no quadra, hi ha alguna incongruència, doncs es pot dir aquí. 2 de juny es publiquen les llistes baremades definitives. En cas d'empats, de dir hi ha més preinscripcions que places, doncs es fa un sorteig el dia 3 de juny. L'11 de juny surt la llista d'alumnes admesos i llista d'espera, si és que n'hi ha. I després de l'11 al 25 de juny hi ha el període de matriculació.
0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Tornem aquest dimarts amb molta més informació a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
6: És l'hora del rock. És l'hora de la crítica. És l'hora dels comentaris musicals. És l'hora de les notícies. És l'hora d'Histèria.

Anyway, so he goes back to his memory at home, and I'm like,

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dilluns, dia 11 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem del dinar de la gent gran, el dinar d'homenatge que es va celebrar aquest diumenge al poliesportiu Josep Pla, a prop de 1.000 persones que hi van participar. També parlarem de que ja està tot a punt per la sortida cultural al Colea del Río, al mes d'octubre. L'inici de les inscripcions a partir d'avui al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany. I també parlarem del Barça, el santandereu Gerard Martín, guanyar la seva segona lliga consecutiva amb el Futbol Club Barcelona. També avui parlarem de quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig que viatgen aquest dimarts al Japó amb una estada internacional. Escoltarem aquests alumnes com també el seu professor, el Sergi Garcés. També avui comptarem amb l'espai de la Xova en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio i l'espai de meteorologia del Llueva Trena amb Carlos Lara i Elena Alguacil.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. En l'acte s'ha celebrat el poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la una del migdia, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents se poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures, carn en salsa, amb plats tradicionals com el fricandó i unes postres amb pastís i fruita. Un dels moments més destacats de la celebració ha estat el reconeixement a les persones de més edat entre els assistents a l'acte, amb l'entrega de plaques commemoratives en homenatge als veïns i veïnes més veterans del municipi. Entre les persones homenatjades hi havia Maria Luque, de 93 anys, i Antonio Gallardo, de 92. Durant la jornada també s'ha fet un reconeixement especial a Lucía Paredes per la seva col·laboració i implicació amb el Banc d'Aliments, destacant la seva tasca solidària i el seu compromís amb la ciutat. Un dinar de la gent gran que s'ha tornat a celebrar a Sant Andreu de la Barca. Per cert, com a novetat d'enguany, l'Ajuntament impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure diferents fotografies de l'acte.
0: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

Tot a punt per la sortida cultural al Colea del Río a l'octubre. Amb l'inici de les inscripcions, el viatge tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre amb visites a Sevilla, Carmona i al Colea del Río. Les inscripcions es poden fer al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha anunciat en l'organització d'un viatge al municipi del Colea del Río per al pròxim mes d'octubre, una iniciativa que recupera els llaços històrics i culturals en les dues poblacions agermanades després d'anys sense aquest tipus d'intercanvi. La proposta impulsada conjuntament amb l'Associació de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca tindrà lloc, com deia, del 5 al 8 d'octubre. Oferirà als participants una estada de 4 dies i 3 nits amb un ampli programa cultural per diferents punts de la província de Sevilla. El programa del viatge inclou visites a Sevilla, al Reial Alcázar, Carmona i al Colea del Río amb l'objectiu de combinar patrimoni, convivència i memòria compartida entre les dues localitats. Els participants s'allotjaran a l'hotel Alcázar de la Reina de 4 estrelles en règim de mitja pensió amb esmorzars i sopars inclosos. El viatge també contempla els vols amb la maleta facturada de 25 quilos, equipatge de mà i els desplaçaments interns en autobús. El preu és de 550 euros per persona en habitació doble i les inscripcions es podran formalitzar al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany mitjançant una paga i senyal de 165 euros corresponent al 30% de l'import total. Les places són limitades i s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció. I anem amb d'altres notícies en aquesta via directa i a continuació informació d'esports amb Gerard Martín com a protagonista. El santandreuenc Gerard Martín ha guanyat la seva segona lliga consecutiva amb el Barça. El defensa de Sant Andreu de la Barca ha signat una gran temporada amb el Barça, on ha disputat 30 dels 35 partits oficials a la lliga, 24 de titular. I és que el santandreuenc Gerard Martín continua fent història amb la samarreta blaugrana. El defensa de Sant Andreu de la Barca s'ha proclamat campió de la lliga per segona temporada consecutiva després de la victòria del Barça davant del Real Madrid 2-0 en el partit disputat al Camp Nou. Al lateral el català, el defensa català, ha estat una de les peces importants de la plantilla blaugrana durant aquesta campanya. Gerard Martín ha disputat 30 dels 35 partits de Lliga oficials, 24 d'ells com a titular, consolidant-se com un jugador de confiança dins de l'esquema de l'equip tècnic i demostrant una gran regularitat tant en defensa com en incorporacions ofensives. Amb aquest nou títol, la futbolista de Sant Andreu de la Barca continua ampliant un palmarès espectacular. Amb els seus primers anys al primer equip a blaugrana, Gerard Martín suma ja dues lligues, dues supercopes d'Espanya i una Copa del Rei amb el Barça. La temporada del defensa santandreuenc confirma la seva consolidació a l'èlit del futbol estatal i el converteix en un dels esportistes de referència del municipi. El seu creixement esportiu i protagonisme adquirit al conjunt blaugrana han despertat l'orgull dels aficionats de Sant Andreu de la Barca que segueixen amb atenció l'evolució d'un jugador format amb esforç i constància fins a arribar l'elit. Aquest any 2026 també ha estat un any especial per Gerard Martín, ja que el passat mes de febrer la pista Cruyff-Court de Sant Andreu de la Barca va passar a portar el nom de Gerard Martín en un reconeixement a la seva trajectòria esportiva i també als valors que representa per als joves del municipi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Institut Mussà Roig de Sant Andreu de la Barca tornarà a ser protagonista d'un important projecte internacional aquest mes de maig. Quatre alumnes i un professor del centre viatjaran a partir del 12 de maig al Japó per participar en un prestigiós programa d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hagohodo. El docent Sergi Garcés, professor de Llengua i Cultura Japonesa i també d'Anglès, acompanyarà els estudiants en aquesta experiència educativa i cultural que reunirà joves també de diversos països del món, com Austràlia, Brasil, Mèxic o Sri Lanka. El centre de Sant Andreu de la Barca és l'únic representant europeu seleccionat en aquesta edició del programa, un reconeixement a la feina feta durant els darrers cursos amb l'assignatura optativa de Llengua i Cultura Japonesa a l'ESO. Actualment, l'Institut és un dels pocs centres educatius a Catalunya que ofereix aquesta matèria de manera estable i avaluable. Durant l'estada al Japó, els alumnes conviuran amb estudiants internacionals en unes instal·lacions ubicades a l'antic complex olímpic de Tòquio. També participaran en una immersió cultural amb famílies japoneses, una experiència que els permetrà conèixer de prop la llengua, les tradicions i també la societat nipona. La selecció dels quatre alumnes s'ha realitzat tenint en compte criteris com les hores de llengua japonesa cursades, la motivació i la capacitat d'aprofitar l'experiència. A més, la beca cobreix íntegrament totes les despeses del programa, garantint així la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat. Amb aquesta iniciativa, l'Institut Mussà Roig consolida la seva aposta per l'obertura internacional i es posiciona com un referent a l'ensenyament de la llengua i cultura japonesa a Catalunya. N'hem parlat amb el professor Sergi Garcés i també amb els alumnes Leire, Romaisa, L'Àxel i Aniol, quatre alumnes que han estat escollits per fer aquest viatge al Japó, aquesta experiència única d'intercanvi cultural. Ens hem traslladat a l'Institut Mussà Roig per parlar amb els alumnes i també amb el professor Sergi Garcés.
1: Soc el Sergi Garcés, soc coordinador de quart d'ESO i professor d'anglès i japonès a l'Institut Mussà Roig.
0: Bé, ens trobem aquí a l'Institut Mussà Roig. Estem davant d'un projecte internacional, un viatge al Japó amb quatre alumnes de l'Institut Mussà Roig. Sergi, com a professor i també com el docent que anirà i acompanyarà aquests alumnes al Japó, com esteu vivint aquest fet, tenint en compte que és l'únic centre europeu convidat enguany?
1: Primer, molta il·lusió, perquè és això, no? A més, primera vam saber... Aquesta és la segona part del programa, la part en què jo vaig amb els alumnes, i al novembre vaig fer la primera part, i quan vam fer la primera part vam saber que és l'últim any que es feia. I el fet de que siguem els únics representants europeus enguany i que sigui l'últim any, pues, bueno, molta il·lusió, no? Perquè potser és una oportunitat, era l'última oportunitat de fer-ho. Després, amb una mica d'angoixa per tota la preparació prèvia que s'ha de fer, i clar, jo em sento responsable dels nanos que m'enduc i del que ells faran allà representant tant l'Institut com Catalunya, perquè anem com a representants de Catalunya, de fet. Per tant, cert nerviosisme a hores d'ara.
0: Per tant, Sergi, si parlem dels objectius educatius d'aquest viatge al Japó, què destacaries?
1: Bueno, és doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que, com vam explicar en una vegada anterior, hi ha 8 països, haurien de ser 9 més, hauríem de ser un total de 10, però Mèxic va caure a última hora, i hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès, perquè més enllà de que algun país, Austràlia, per exemple, o potser els brasilers tinguin potser certa facilitat amb l'anglès, la majoria, doncs, la seva llengua és l'hindi, el vietnamita, etc., etc.
0: Aquí hi haurà intercanvi, també conviuran amb famílies japoneses. Aquest és el principal repte o neguit per part dels alumnes. Després els hi preguntarem a ells, no? Però com ho veus?
1: Bueno, el programa està molt ben estructurat, perquè això es fa just al final de tot, pràcticament. Primer, hi haurà uns dies de convivència al Centre Olímpic de Tòquio. Després estaran uns dies a una escola a Shizuoka, i serà allà mateix a Shizuoka on se'ls assignarà cadascun una família, i estaran des de la tarda d'un divendres fins un diumenge al migdia. Jo crec que deuen estar nerviosos perquè és l'única cosa que fan com realment sols, però també ho faran en un moment que ja portaran pràcticament 10 dies al Japó, ja s'entendran, i a més, diguem, no serà només la família, sinó que aquella família serà un alumne que probablement hauran conegut prèviament. Segur que és el que els hi crea una mica més d'allò, però jo crec que serà en un bon moment.
0: Finalment, quants dies seran, Sergi? Quin dia marxeu? Quan torneu?
1: Ens anem el dia 12, arribem allà el dia 13, i a Japó estan un total de... O sigui, el viatge en si són 14 dies, potser allà són 13 físicament al Japó.
0: Per tant, una experiència, podem dir que gairebé única, no?
1: Jo crec que per ells sí. Bueno, per mi també, perquè vull dir, vas amb els alumnes i aleshores... Per algú com jo, que sona estrany dir-ho així, però que ha anat moltes vegades al Japó, el poder veure-ho amb uns ulls... Clar, vull dir, saps, és com quan tens un nen i llavors veus una pel·lícula que ja has vist alguna vegada o fas alguna cosa que ja has vist i veus que els hi fa molta il·lusió i llavors tu tornes a tenir la il·lusió. Pues, també serà el mateix, em segueix fent il·lusió anar al Japó, evidentment, però hi estic anant, diguem, per feina i a vegades això pues, té un component de nerviosisme, etc.
0: Com ha estat la selecció dels 4 alumnes? Perquè, clar, només podien anar 4 alumnes, la selecció s'ha fet a través de sorteig, els alumnes més avançats...
1: No exactament, és a dir, de fet havien de complir unes certes condicions i l'any passat nosaltres ja volíem participar en aquest programa, és a dir, fa 2 anys, i no vam poder fer-ho perquè no tenien un número d'hores fetes de l'estudi del japonès. Un cop ho han pogut fer, dins dels alumnes que tenien aquestes hores, clar, no tots havien seguit, hi havia gent que ho havia provat i no havia seguit, per tant, aquest grup ja era més reduït i era com dins aquest grup ja bastant més reduït de persones, agafar aquells que creguis que et pots endur de viatge sense problemes i que també puguis, diguem, puguin fer un bon paper un cop siguin allà.
0: Doncs tenim aquí els 4 alumnes que marxaran al Japó. Tenim la Leire, la Romaisa, l'Àxel i també l'Aniol. Els volem fer aquesta pregunta, no? Com veieu vosaltres, com valoreu aquesta possibilitat d'anar al Japó, d'estar uns dies, d'aprendre la llengua japonesa? Leire, en el teu cas, com ho estàs vivint?
2: Pues estic molt emocionada per aquest succeïment, perquè no es viu moltes vegades a la vida. I per mi és emocionant perquè ja he anat una vegada, però puc anar una altra vegada al Japó, que no sé si podré tornar a anar una altra vegada més a part d'aquesta, i així podré també conviure amb japonesos i fer amics japonesos, si puc. Llavors estic molt emocionada.
0: En el teu cas, Leire, el tema del japonès el domines, no?
2: Sí.
0: Quan et va venir aquesta afició per la cultura japonesa, pel japonès?
2: Més o menys a 5è, 6è de primària vaig començar amb l'anime. Llavors vaig dir, jo vull entendre el que estan dient sense haver de llegir els subtítols. Vaig començar a estudiar jo sola amb aplicacions i tot allò, i llavors fa un any i mig la meva mare em va proposar fer classes amb un japonès de veritat online. Clar, vaig subscriure, vam anar, i fa un any també vam trobar que el Montserrat Roig es feia japonès i em va dir ma mare, vols que t'apunti? O sigui, perquè jo també volia apuntar-me a una escola on es fessi japonès. I jo vaig dir sí, i llavors em va apuntar.
0: Tenim també la Romaisa, el teu contacte amb el Japó, la cultura japonesa, ve també de l'ànime o no?
3: Doncs a mi ve directament de com la gent viu allà. M'agrada entendre les maneres d'expressar-se en un altre país i llavors m'enganxen més per la cultura i els seus valors.
0: I aquest viatge com el veus? De moment suposo que una mica de nervis, sí, no?
3: Sí, nervis, i doncs ho trobo bé per fer aquella connexió que vull fer amb un altre país.
0: Què esperes d'aquest viatge? Ara quan torneu del viatge i tornem a fer, perquè evidentment tornem a fer un altre reportatge i perquè ens expliqueu les vostres experiències i també anècdotes que segurament que en viureu moltes, quan tornis d'aquest viatge, ara, en aquests moments, què t'agradaria dir després d'aquest viatge, del que has pogut viure?
3: Doncs m'agradaria principalment dir si és veritat el que he sentit, que jo crec que sí serà per els nervis, i doncs explicar tot perquè és una gran oportunitat.
0: També l'Àxel Martín, també el tercer alumne en aquest cas escollit per anar al Japó. Et sents com un escollit, Àxel?
4: Bueno, sí, estic molt agraït de tenir aquesta oportunitat.
0: Què esperes del viatge?
4: Bueno, espero fer molts amics, tenir contacte amb una altra cultura i aprendre costums d'ells i aprendre molt d'ells també. I espero també pues, visitar tot el que pugui en el temps que estigui i fer molts amics.
0: El tema de la cultura japonesa, l'interès d'on et ve?
4: Bueno, en el meu cas ve una mica més pel menjar, perquè la meva família, abans de que sapiguessin que m'anava a Japó, doncs ja havíem anat alguna vegada a menjar sushi a algun restaurant especialitzat, i des de que ho sabem doncs anem molt més.
0: Per tant, a través de la gastronomia, a través de l'ànime, gastronomia, ànime, també són dues portes d'entrada molt interessants per la cultura japonesa. Aniol Pasqual, també, el quart alumne que acompanyarà la resta de companys de l'Institut Montserrat Roig, que conviureu aquests dies amb d'altres alumnes d'altres països. Bé, com vius aquesta experiència abans de marxar?
5: Bueno, jo ara mateix estic molt emocionat perquè tinc moltes ganes d'anar-hi, sobretot això de fer amics allà, relacionar-me amb una altra cultura completament diferent al que estem acostumats i, bueno, pues passar-m'ho bé.
0: D'on et ve l'afició a la cultura japonesa?
5: Bueno, jo quan era petit jugava molt a videojocs i veia molt YouTube i, bueno, pues la majoria de videojocs que jugava eren de Nintendo, que és una empresa japonesa, i, bueno, també veia vídeos de gent que anava de viatge al Japó i vaig relacionar com aquests videojocs i, bueno, tots aquests dibuixos com Doraemon, que també en veiem, amb Japó i, pues, vaig dir... Pues estaria bé fer japonès aquí a l'institut i vas fer.
0: Sergi, l'entrada, la porta d'entrada de la cultura japonesa, jo crec que ells quatre ho han definit perfectament.
1: Sí, sí.
0: L'ànime, la gastronomia, els videojocs, no? La cultura, no?
1: Sí, és que és així. Vull dir, amb els anys, des de que va haver-hi el boom, potser en algun moment dels anys 90, especialment amb Bola de Drac, potser, que va ser anime, no? Llavors va venir la cultura del manga i això va portar als restaurants japonesos. No hi havia restaurants japonesos abans de tot aquest boom. Vull dir que una mica hem tocat tots els pals. Sí, és el clàssic.
0: El fet de portar a l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de fer i ensenyar l'idioma japonès, ja fa uns anys que veu iniciar aquest projecte. Són pocs els instituts de Catalunya que imparteixen aquestes classes de llengua japonesa i ha estat tot un èxit.
1: Sí, aquest crec que aquest és el tercer o quart any, ara ja em perdo una mica, però la veritat és que són 5 instituts, crec, a Catalunya que ho fan, però sempre amb molta diferència. Nosaltres som els que tenim més gent. És a dir, hem arribat a tenir 90 alumnes matriculats, el qual és una bestiesa. L'any que ve, per una sèrie de com estan organitzades les optatives, a partir de l'any vinent, tots els primers i tots els segons faran com a mínim un testet, s'ha de veure la temporalitat, si serà un trimestre o no, amb la qual cosa, clar, vull dir, serà pràcticament tot l'institut, o com a mínim dos cursos d'institut, que com a mínim faran un testet de japonès. I esperem que segueixi durant molts anys. La veritat és que és un fet bastant sorprenent també per nosaltres. És una cosa que va néixer d'una idea molt senzilla i que s'ha fet molt gran.
0: I fins i tot la repercussió que ha tingut en mitjans de comunicació, fins i tot mitjans de comunicació del Japó, també es van traslladar fa un temps aquí a Sant Andreu de la Barca per copsar aquesta experiència, no?
1: Quan ho vam, exacte, quan va ser la inauguració, va venir el cònsol, van venir mitjans des del Japó, van venir mitjans de l'Estat espanyol, va venir TV3, etc, etc. Realment va ser com molt sorprenent. Va venir Ràdio Sant Andreu també. Tu has estat allà des del primer moment i això també ens va portar a tenir una relació amb la Fundació en Japó, que ha sigut molt important durant aquests anys. Aquesta mateixa setmana tornaran a venir, perquè amb aquesta relació que hem entaulat, el que fa és que ells de tant en tant vinguin a les nostres classes per fer una observació i un seguiment de com estan funcionant els materials. Ens proveeixen ells mateixos de materials. Ens acaba d'arribar una caixa grossíssima amb tinta, amb materials per fer cal·ligrafia, per fer origami, etc, etc. Vull dir que ens sentim molt cuidats en aquest sentit.
0: Quan estaves dient això, Sergi, tot aquest material que arribava, he vist la cara i els ulls, les mirades, ulls com a taronges, eh?
1: Ells tenen el premi gran, que és anar al Japó, però la realitat és que quan ells, excepte la Leire, ells són estudiants de quart, la Leire és de tercer, i Aquària no es fa. I no es fa per un tema curricular, que és que, bueno, l'any que ve, doncs, si han d'anar a batxillerat, han de triar unes altres optatives. De manera especial, aquest any, i buscant uns horaris especials, se'ls ha fet aquesta classe per preparar-los una mica pel viatge. Jo crec que ens han faltat hores, vull dir, però també tinc molta confiança en les seves capacitats. Vull dir, també un cop, quan tries els alumnes, també penses en la capacitat que tenen d'en sortir-se de situacions. Farem una representació inicial que han de fer tots els països. Hem decidit que estigui relacionada amb el tió i barregem el ball de bastons, i perquè ells no volien ballar, els hi feia molt rotllo, però sabíem que tots els països asiàtics farien unes representacions de ball molt espectaculars. Aleshores havíem de fer alguna cosa i vam trobar un camí intermig, i ara has arribat tu, que acabàvem d'assajar-ho, acabàvem de fer l'últim assaig, i bueno, us veig amb moltes ganes, i llavors estic una mica més tranquil en aquest sentit.
0: Pel que fa a la llengua japonesa, trobeu complicat aprendre un idioma com el japonès, Leire?
2: Bueno, segur, si tu li poses ganes, si a ti t'agrada, si tu et poses tots els dies una miqueta, perquè són tres abecedaris, però això, si et poses tots els dies una miqueta, si veus anime, escoltes música, escoltar música també ajuda molt. Llavors, si tu et poses, si a ti t'agrada i tu et proposes arribar a un punt, tu arribaràs, però has de seguir. Encara que caiguis i que potser fessis alguna cosa malament o et surti tot malament al principi, tu continua, que al final arribaràs.
0: Home, Leire, et veig molt engrescada. No sé si el que vols fer dintre d'uns anys és ser professora de japonès.
2: Sí que vull. Vull ser professora de japonès, sí.
0: Traducció?
2: Traducció.
0: Traducció també. De fet, un traductor molt important, com és l'Albert Noia, també ha estat present aquí a més d'una ocasió a l'institut, i per tant no s'ha pogut fer xerrades també, no?
1: L'última vegada va ser al febrer, vull dir, l'Albert ve pràcticament cada any, sí.
0: Romaisa, el tema del japonès, et costa? Què és el que més t'agrada? És difícil? És fàcil?
3: Doncs al principi sí que costa una mica, però en realitat jo he anat aprenent, doncs, principalment a dir les coses que m'agraden, perquè així ho trobo més fàcil de que se'm quedi al cap, perquè després de tot és una realitat. I ja després, vocabulari que saps que et serà útil, llavors has d'aprendre-ho.
0: A l'hora d'escriure el japonès?
3: Al principi sí que em va costar, la lletra no sortia bé, però és qüestió de pràctica.
0: Qüestió de pràctica, d'eficiència, d'estar cada dia. Axel, en el teu cas, llengua japonesa, com portes el japonès?
4: Bueno, a mi sí que em costa una mica més, perquè clar, és una llengua nova i totalment diferent. Però bueno, jo crec que estic progressant bastant, i com li posem ganes també de tots, perquè sabem que la utilitzarem allà, doncs se'ns fa més fàcil, suposo.
0: Bueno, suposo que abans d'estudiar aquí a l'Institut Montse Roig aquestes classes de japonès, algunes paraules ja sabies, com sushi, no?
4: Sushi i poc més, i sayonara.
0: I poca cosa més, no? Aniol, el teu cas.
5: Bueno, jo el que més em costa són sobretot els abecedaris i l'escriptura i llegir, bàsicament. Però el que és parlar, i bastant fàcil, i el que diu la Leire, si li poses ganes, al final se t'acaba quedant al cap.
0: El fet de, com dèiem abans, no?, que és l'últim any que es fan aquests intercanvis, que sou l'únic institut europeu que hi va aquest any, que ha estat convidat, de ser només de les 5 escoles de tota Catalunya on s'imparteixen classes de japonès, us sentiu vosaltres privilegiats, privilegiades?
2: Sí. A més, jo soc de tercer, se suposa que anaven els de quart. Jo estic aquí ficada per... perquè sí, saps?
0: Per tant, en el teu cas, un extra, no? Important, no?
2: Un extra.
3: Bueno, jo diria que sí que és un privilegi, però després de tot han comptat les hores que fem, l'esforç i les capacitats que tenim.
4: Jo sí, jo penso que és un privilegi molt gran.
5: Sí, jo penso el mateix, que al final som l'únic institut europeu, i que el Japó és un país que està molt lluny d'aquí, sobretot que anem perquè ens han convidat ells.
0: I aquestes classes que us deixeu de fer ara aquí a l'institut, aquests dies les teniu que recuperar, com us han dit alguna cosa o no?
5: Bueno, a veure, algú sí que has d'estudiar a casa, no?, i fer els deures o els apunts, que evidentment no fas perquè estàs aquí estudiant japonès, però els profes ho tenen en compte i no ho posen molta feina.
0: No, no, jo dic ara quan marxeu al Japó, suposo que sou bons estudiants i per tant que estigueu 15 dies sense fer classe, no serà un gran problema per a vosaltres, no?
5: No, si ja hem com tancat totes les assignatures pràcticament, així que no hem de fer res més.
0: Heu fet un sprint final, no?
5: Sí, bàsicament.
0: Sergi, alguna recomanació d'aquests alumnes i també un missatge de cara a les famílies, de que estiguin tranquil·les, que aneu al Japó, que aneu a aprendre moltes coses, que no són unes vacances, sinó que fareu aquest intercanvi on també hi haurà classes, hi haurà aquesta convivència també amb famílies japoneses.
1: Hem fet un parell de reunions amb les famílies. I crec que en aquest sentit, és a dir, no tenen por un cop estiguin allà. De fet, crec que els patien més per la situació mundial actual, que això acabés fent que no poguessin volar o alguna cosa així, perquè vull dir, des de Japó també ens ho deien, si realment la situació es complica, no, ja no és un problema del Japó, sinó és de no poder-hi arribar. No tinc ni idea de per on serà la ruta de l'avió. Ja vaig tornar per una ruta que no el novembre, que no es fa habitualment, que és tornar per Grenlàndia, amb la qual vaig fer alguna cosa així. Però no, a més, vaig parlar amb la professora de Figueres, que havia fet aquest programa anteriorment, i ja em va dir que, i ja ho vaig veure quan anirem al novembre, que et cuiden molt. Vull dir, jo ja sé que un cop arribem allà estarem cuidats com reis, i de fet el que jo vaig fer el mes de novembre era la preparació de l'arribada dels nanos, una mica preparar el que faran ells ara, i des d'aquest punt de vista les famílies saben el que van a fer. Ja fa dies o ja fa setmanes que tenim el programa amb l'estructura diària. I a més, i això va ser molt important en l'anada, hi ha aquest grup d'altres professors que vam tenir molt bona relació i que saps que si algú t'ha de fotre un cop de mà, pel que sigui, segur que no hi haurà cap problema. Vull dir, en aquest sentit estic molt tranquil. A més, una cosa que hem dit moltes vegades, que Japó és un país seguríssim.
0: Abans d'acabar aquest reportatge, quan torneu, tornem a parlar i tornem a fer una altra entrevista, voldria escoltar-vos parlant en japonès, algunes paraules, algun missatge, alguna frase. Podeu dir el que vosaltres vulgueu, podeu dir adéu, per exemple, com ja s'ha dit abans, el que vosaltres vulgueu. Això sí, voldria també la traducció,
2: Pues, per exemple, o genki desu ka, això és com estàs, i tu, si respons genki desu, significa estic bé.
0: Quin queres?
3: Bueno, pels meus gustos me l'he après, però és tsukigasuki des, que vol dir que m'agrada la lluna. Llavors, doncs, principalment el que he dit abans, s'aprèn amb el que més t'agrada.
0: Molt bé.
4: Ohayo gozaimasu, Axel des, sakagasuki des. Soc l'Axel, encantat i m'agrada el futbol.
0: Bueno, aquesta presentació, recordo un dels primers dies que vaig venir aquí a fer el reportatge, en la presentació era precisament algo així, sí. Vull dir que és el primer dia, no, això?
5: Exacte. Bueno, jo diré algo relacionat amb el Kagatio, que és l'actuació que farem allà al Japó, que és Tioda un chisasero, que és bàsicament, doncs, fem cagar el tio.
0: Per tant, és aquesta traducció que tu mateix has fet, no?, del català al japonès, no? O no?
5: Bueno, sí, sí.
0: Ah, això ho tenen la tradició del cagatió, no?
5: Sí, sí.
0: Bueno, també va per traductor, Sergi?
1: També. No, realment són quatre alumnes que són molt, molt capaços de tirar. La Leire deia que ella estava una mica aquí ficant

0: de l'Institut Montserrat Roig, la Leire, la Romaisa, l'Àxel i l'Aniol començaran la seva aventura en aquest intercanvi cultural al Japó, acompanyats, això sí, del seu professor, del seu sensei, Sergi Garcés. Des de Ràdio Sant Andreu anirem coneixent de ben a prop aquesta experiència.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca impulsa una setmana d'activitats per visibilitzar la fibromialgia i oferir eines per conviure amb el dolor crònic. Parlarem d'aquestes activitats i també parlarem de la fibromialgia. Ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu Nice Martín, regidora de Salut Pública. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, de Centre d'Atenció Primària, i també referent del benestar emocional i comunitari. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, doncs, diverses activitats de l'11 al 15 de maig sobre la fibromialgia. Un dels objectius, regidora, visibilitzar, no?
1: Exacte. Vull dir, són... Ja sabeu que aquest ajuntament s'ha doncs, pres molt en sèrio donar visibilitat a moltes enfermetats o coses que hi ha al nostre entorn que no se'n han parlat i, per tant, creiem que estem en el moment de poder parlar. Avui en dia la fibromialgia és una enfermetat que afecta moltíssimes dones que no es veu però que la pateixen molt i que tenen dolor. Llavors van considerar doncs, que seria molt interessant fer una xerrada. De la xerrada hem anat, per què no la setmana de fibromialgia?
0: Com neix aquesta col·laboració, aquesta iniciativa entre l'Ajuntament i també, en aquest cas, el CAP?
1: Bueno, com ja sabeu, des de l'Ajuntament, des de fa molts anys, hi ha aquesta col·laboració per fer moltes activitats, tant a les escoles, als instituts, com també en diferents temes, com és el tema del tabac o temes com aquests que afecten la salut de dona, eh? Com pot ser la fibromialgia, la menopausa o fins i tot com vam parlar de perdre un nadó, no? Que al final també afecta psicològicament. La Lídia ha pogut formar part, a més, de moltes d'aquestes xerrades, i aquesta col·laboració doncs pensem que ha de ser estreta, que hem de col·laborar com a ajuntament, estar presents i que el CAP doncs igualment pugui comptar sempre amb nosaltres.
0: El que sí que s'ha comptat a l'hora d'elaborar el programa de les activitats és oferir, en aquest cas, xerrades amb un to participatiu, no?
1: Que és... Bueno, és que per molt que s'aporti no, l'experiència que o com a treballadora, no, com a psicòloga, la Lídia pugui aportar, al final el que hem de fer és escoltar, perquè tu tens una necessitat, no, d'explicar què et passa. Llavors, és veritat que fem xerrades on puguin dir la seva, on puguin preguntar, on puguin dir les seves pors, on puguin expressar i veure que estan en un entorn, com sempre diem, un entorn protegit, no? On tothom que està allà doncs, li passa alguna cosa semblant i, per tant, és un entorn segur.
0: El fet que s'hagi escollit de l'11 al 15 de maig no és casualitat, ja que el dia 12 de maig és el Dia Mundial de la Fibromialgia, no?
1: Exacte, és així. El dia 12 és el dia, diguem-ne, central, i on s'ha volgut fer una sèrie d'activitats al voltant d'aquest dia.
0: Avui, com dèiem, també ens acompanya Lídia Pérez, que és psicòloga del CAP, és referent del benestar emocional comunitari del CAP de Sant Andreu de la Barca. Lídia, hem parlat d'aquestes activitats, l'objectiu que tenim. Ara sí que ens centrarem de les diferents activitats que hi ha programades, diferents xerrades, que són molt interessants, però sobre la fibromialgia. És prou visible?
2: Doncs precisament volem aprofitar aquesta setmana perquè és una malaltia que, tot i que afecta al voltant del 3% de la població, sempre ens diuen que no és prou visible, perquè les limitacions, veurem que hi ha més coses més enllà del dolor, necessitem més compromís amb la comunitat i amb la societat. Aleshores, hem aprofitat, com deia la Eunice, aquesta setmana per diferents professionals de l'equip

0: poder aportar una miqueta més de visió i contacte amb la comunitat.
1: De fet, la temàtica és molt variada, perquè fins i tot també inclou la nutrició, l'alimentació.
0: Exacte, sí. Anem des d'activitats amb la fisio, perquè ja veurem que és molt important tot el tema de l'activitat física, la part emocional, l'alimentació, la medicació i els tractaments no farmacològics, i per últim, divendres, és precisament l'espai per recollir les veus de les persones que viuen amb aquesta afectació.
1: De fet, el primer acte és el dilluns 11 a les 5 de la tarda a la sala de conferències d'Escoles Velles, una xerrada "Movem el cos, alluixem el dolor".
0: Exacte, sí, serà una part que serà una caminada que faran prèviament amb la fisio, després aniran a aquell espai a fer uns estiraments i explicar algunes pautes de per què això de l'activitat física.
1: El dimarts dia 12, 6 de la tarda, també a Escoles Velles, entendre la fibromiàlgia, claus per conviure.
0: Exacte, aquesta serà la que portaré jo, aquesta sessió, que serà principalment per explicar una miqueta més de què va. Estaria molt bé que puguin venir no només les persones afectades, sinó també les famílies, que sempre és tot un tema a l'entendre com conviure.
1: Més, aquest acte, el del dimarts, coincideix, com dèiem abans, amb el Dia Mundial. El dimecres 13, 3 de la tarda, hem de tenir en compte els horaris, que són diferents d'una xerrada a l'altra. El dimecres, dia 13, a les 3 de la tarda, Escoles Velles, sobre alimentació, com hem comentat abans.
0: Exacte, sí, aquesta la portarà la Laia, la nutricionista del CAP, i precisament hem intentat agafar diferents franges horàries perquè pugui venir tothom en diferents horaris.
1: Dijous 14, 12 del migdia, ens traslladem en aquest cas a l'espai d'igualtat, medicació i fibromialgia.
0: Exacte, aquesta la portarà la metgessa, l'Anna Perarnau, per donar també pinzellades sobre aquest tema que és molt important poder-ho manegar.
1: Interessant la xerrada que hi ha prevista l'última, que són veus i vivències compartir per comprendre, que es farà a l'espai d'igualtat a 2:15 d'una del migdia.
0: Exacte, que també la portaran una infermera de l'equip, la Susana, i la Cristina, que és la TECAI, i precisament serà recollir una mica tot el que s'ha anat parlant durant tota la setmana i intentar connectar amb les diferents persones.
1: Aquesta es farà el divendres dia 15, serà l'últim acte. Per tant, com estem comprovant, és un programa molt, molt, molt, molt, molt variat, i que esperem, doncs, que la fibromialgia, que sovint es parla com la malaltia invisible, que en aquest cas doncs sigui més visible, no? No només amb els testimonis i les vivències del divendres, sinó amb els diferents punts de vista que voleu donar, no?
0: Exacte, sí, aquesta és la idea. Esperem que tothom es pugui apuntar, participar, dir la seva, perquè en el CAP ja fem, des de fa pues, uns 3 anys o més, un grup dedicat a la fibromialgia, que precisament participem totes les persones que participarem més activament en aquesta setmana, i ja recollim una miqueta aquesta premissa de la necessitat de fer-ho més visible a la comunitat.
1: Sovint es parla també que la fibromialgia és difícil de diagnosticar.
0: També. És tot un repte, és llarg, que no és un procés senzill, i per això serà molt necessari, bueno, comentar aquests temes a les diferents sessions.
1: Si parlem dels símptomes més comuns?
0: Principalment debut amb el dolor, però també hi ha una part d'afectació emocional important, però bueno, un dels punts arriba quan hi ha aquest dolor que no s'explica per altres malalties.
1: Estem parlant de dolor, estem parlant de la vessant emocional, on suposo que aquí hi entres en joc, no?
0: Exacte, sí, aquí em tindreu tota una hora per parlar d'això el dimarts.
1: Perquè com afecta la vida quotidiana de les persones que pateixen la fibromialgia? Per posar alguns exemples.
0: Pues sobretot afecten en aquesta part d'incomprensió, en limitació laboral. Habitualment és un perfil de persones joves, actives laboralment, amb càrregues tant de fills com de pares més grans, en la que tens un dolor tan descontrolat que no hi ha cap control de medicació o d'altres aspectes, i al final arriba a ser molt frustrant perquè tampoc ningú acaba d'entendre el què, no?
1: Té cura?
0: No, malauradament fins ara no en té.
1: però sí que hi ha una sèrie d'estratègies, que això també ho comentareu, per fer o millorar la qualitat de vida, no?, de les persones que pateixen la fibromiàlgia.
0: Exacte, tant de farmacològiques com principalment les no farmacològiques, que ja veurem que és les que més presència tindran.
1: Hi ha comprensió social?
0: Bueno, jo crec que aquí traurem unes bones conclusions després d'aquesta setmana, no?
2: Bueno, sí, jo crec que aquesta és la idea. Jo volia dir que treballem amb aquesta comunitat, no?, que és el que estem fent des de Salut, fer aquesta xarxa comunitària, que no és només el CAP i l'Ajuntament, sinó fer participar a la gent de la ciutat, que estem treballant en aquesta taula de salut per poder que tothom hi tingui a dir la seva. I també aprofitaré, Lídia, si et sembla bé, doncs per dir que jo sé que estan en aquest grup, que van de dolor. Escolta'm, animar, si algú, estem oberts a l'Ajuntament des de Salut, si algú s'anima a fer una delegació de la fibromiàlgia aquí a Sant Andreu, estem oberts. Si fa temps jo he anat parlant amb persones, també ho he parlat amb la Lídia, i creiem que és important, doncs, poder tenir un grup aquí a Sant Andreu que vulgui tirar endavant, i els hi donarem tot el suport perquè pensem que es podrien fer més coses, no? Vull dir, al final es fa amb la voluntat, però quan hi ha una entitat darrere, les coses tenen més força. Així que animem, escolta'm, que si algú s'anima, doncs estem oberts per rebre'ls i per anar a començar aquest camí que pensem que és força important i interessant que el tinguem a Sant Andreu.
1: Recordem que per assistir en aquestes activitats cal una reserva prèvia. Posarem els enllaços a través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, perquè són algunes adreçades a unes 30 persones aproximadament. Però aprofitant avui que tenim a la Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, i parlant de la fibromiàlgia, parlant de casos pràctics de persones que s'han acostat a la consulta, quan es parla de la fibromiàlgia, quines són les inquietuds que tenen les persones que pateixen la fibromiàlgia? O les pors?
0: Són superdiferents. Al final, cada cas és molt únic, no? Perquè, com veiem, la fibromiàlgia té tantes potes, tantes branques d'afectacions diferents, que els neguits són molt, molt especials. Però sí que un bastant comú és aquesta part de comprensió més social, d'entendre, de tenir una vida una miqueta més adaptada, sobretot, com deia abans, en l'aspecte laboral. Sí que és tot un repte que com a societat tenim per davant.
1: Doncs esperem aconseguir, amb aquestes 5 xerrades, les 5 activitats de la setmana, podem dir setmana de la fibromiàlgia, Sant Andreu de la Barca, regidora?
2: Bueno, podríem dir... No, farem... Com coincideix també amb la Setmana de l'Educació, per no fer liu, que farem més activitats al voltant del Dia de la Fibromiàlgia. I així no ens liem,
1: Exacte, activitats i xerrades molt interessants i molt variades, sobretot per tal de conèixer tots els punts de vista. I des d'aquí, doncs, agrair avui la presència de la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i també agrair la presència de la psicòloga del CAP, Lídia Pérez, també referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu Barca. Gràcies a les dues, i que vagi molt bé aquestes activitats i que sigui d'interès.
2: Gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Nova edició de la Setmana de l'Educació de Sant Andreu de la Barca serà de l'11 al 15 de maig. Parlarem de les diferents propostes de la Setmana de l'Educació. Ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una Setmana de l'Educació que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies.
1: Exacte. Aquest any presentem la tercera edició de la Setmana de l'Educació, que, com bé diu, serà de l'11 al 15 de maig i que s'enmarca dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que és un conveni que només entrava vam signar amb la Generalitat, i que commemorem també el Dia Internacional de les Famílies, que és el dia 15 de maig.
0: Unes activitats i actes que tindran lloc de l'11 al 15 de maig. Hi ha un total de 5 propostes. Anem comentant les diferents propostes, però què s'ha tingut en compte? Primer de tot, abans de parlar de cadascuna de les propostes, què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa?
1: Aquest any el que hem volgut ha estat explorar altres activitats, no només xerrades i formacions per les famílies, sinó fer-ho molt més inclusiu i obert perquè ho puguin gaudir també a nivell familiar, és a dir, no només els adults, sinó que també els infants, incloure'ls dintre d'aquesta programació, que sigui atractiva, que puguin passar estona de qualitat amb la família, i sobretot hem tingut en compte això, perquè l'educació és una de les prioritats d'aquest govern municipal i el que volem és seguir apostant per convertir Sant Andreu de la Barca en una ciutat de la infància.
0: Comencem el dilluns 11 de maig, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Aigües Toses.
1: Exacte, dilluns 11 de maig farem l'hora del conte, que seran capses per explicar, a càrrec de la Berta del Poblet, i bé, serà una sessió de contes de Gianni Rodari, on es descobriran fins a 100 contes diferents del mestre de la fantasia. I això serà, doncs, sobre d'un escenari, un munt de capses tancades que amagaran cadascuna d'elles, un element que desencadenarà una història.
0: Hem dit Biblioteca Aigües Toses, serà a prop de la Biblioteca Aigües Toses, no?
1: Serà el parc que hi ha just al costat de la biblioteca.
0: Per tant, són activitats que es faran a la majoria al carrer.
1: Exacte, sempre que puguem, doncs fer-ho al carrer, fer-ho en obert, que tothom que passi per allà ens pugui veure, ser visibles i que l'espai convidi a participar. Recordar també que aquesta és una activitat edonauta i, per tant, els infants de tercer i quart de primària doncs podran portar aquest passaport. De segon i tercer de primària, perdó.
0: El dimarts 12 de maig, 5 de la tarda, ens traslladem, en aquest cas, al Parc Central.
1: Sí, aquí, en aquest cas, tindrem una sessió vivencial de joc, que serà doncs d'experimentació a través dels sentits per infants de 0 a 6 anys, acompanyats, evidentment, de les seves famílies.
0: El dimecres 13 de maig, 6:15 de la tarda, ens traslladem al Teatre Núria Espert, on allà es farà una xerrada. Cal inscripció prèvia en aquesta xerrada. De què anirà?
1: Sí, doncs aquí serà per parlar... Bé, serà una xerrada formativa destinada a famílies, però també oberta als professionals de l'educació que ens vulguin acompanyar, i tractarem la dificultat d'acompanyar els adolescents. Seran, sobretot, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Com bé deies, cal inscripció per saber l'aforament que tindrem.
0: També caldrà inscripció, en aquest cas, el dijous 14 de maig, 7 de la tarda, a Biblioteca Aigües Toses, tindrem una tertúlia.
1: Sí, serà una tertúlia amb Jordi Collet, que ens parlarà de que educar és cosa de tothom, recuperar la tribu. I aquí també, doncs, inscripció. Les inscripcions, recordem, que seran a partir del 30 d'abril.
0: I finalment, divendres 15 de maig, tornem al Parc Central, a 5:15 de la tarda, 4:30, tindrem aquí diferents tallers.
1: Sí, seran tallers interactius per famílies i infants sobre diversitat familiar, a càrrec de la tribu juganera. I serà oberta, doncs, a tota la ciutadania, i el que es farà, doncs, serà muntar diferents estacions i racons de joc on les famílies i els infants, doncs, es podran anar bellugant i fer diferents propostes.
0: tercera edició de la Setmana de l'Educació. Si tenim tercera edició, vol dir que les altres dues anteriors han anat prou bé.
1: Han anat molt bé, la valoració és molt positiva, i fruit també d'aquestes valoracions i de reflexió, que penso que és el més important, no? Tu quan generes una nova proposta, perquè la Setmana de l'Educació és una proposta que neix amb aquest equip de govern, doncs sempre posteriorment cal una reflexió, aturar-se, mirar com ha anat, veure si té continuïtat aquesta activitat, i evidentment sí que la té, seguirem apostant per fer-la, i com deia a l'inici, seguir ampliant, és a dir, que no tot siguin xerrades, formacions i actes per adults, sinó que també sigui una setmana per viure en família, per gaudir de la diversitat familiar, i que infants i adults puguin conviure i participar i passar temps junts.
0: A diferència de les edicions anteriors, en aquesta tenim més activitats, i sobretot tenim aquestes activitats al carrer. L'objectiu és fer més visible aquesta setmana, suposo.
1: Exacte, sí. Ocupar els espais públics, fer-ho visible, que qualsevol persona que passi pel carrer es pugui aturar, dir, ostres, que aquí s'estan fent coses. Aquest Ajuntament està apostant molt per la infància, per les famílies, per generar activitats gratuïtes, accessibles a tothom, i que generin igualtat d'oportunitats, en la mesura que apropem informació informació i formació a les famílies, però també oferim espais de qualitat per gaudir amb els adults, doncs per aquests infants, no? Que no només puguin estar amb activitats, diguem, a l'aula, sinó que també quan surten al seu municipi els ofereixi un espai atractiu, estimulant, pedagògicament revisat, i que els ajudi a créixer i aprendre.
0: Doncs a l'11 al 15 de maig, tercera edició de la Setmana de l'Educació a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats que hem comentat en el dia d'avui, una programació que s'emmarca, com dèiem, en el Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies. Hi ha de tot, hi ha algunes que són inscripcions prèvies a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i d'altres que són a l'aire lliure, per tant, a gaudir d'aquestes activitats.
1: A gaudir, a participar, venir, i evidentment, qualsevol persona que ens vulgui fer en finalitzar alguna d'aquestes propostes, doncs, algun suggeriment, algun, no? Doncs benvingut sigui, i ho tindrem present també, doncs, per posteriors edicions.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta Setmana de l'Educació.
1: Gràcies a la ràdio també, i a tu, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ara, a continuació, en el Via Directe, un dels espais que habitualment escoltem els dilluns amb els companys de la xarxa ràdio, l'espai de la jove en sèrie.

0: Comencem una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'1 a 1 de ràdio. Ivan Osona i Sergi Guiu, bon dia.
1: I ahí, molt bones.
0: Ja, és que ja esteu a final de temporada.
1: Bueno, sí, aquesta excusa no ens servirà per
2: ara sempre. Ara t'anava a dir, cada errada i cada entreposada, ficar la mateixa excusa...
1: Que ens haurem d'inventar una altra cosa, eh?
2: Però vaja, no passa res. Endavant.
0: Vinga, actualitat.
2: Confirmada la temporada 2 de Rooster, una sèrie que crec que cada cop se n'està parlant més, d'HBO sí. Max, protagonitzada per Steve Carrell, molt agradable. Crec que aquí jo he dit que és una sèrie de mitjoreta cada capítol on pocs problemes passen, molt recomanable. D'entre d'altres, creadors de Ted Lasso i Hacks, si no vaig...
1: Scrubs.
2: Això, és la que, aquesta és la que tenia en ment. I que això, que la setmana... Bueno, d'aquí poc, diguem-ho així, s'acaba la primera temporada i que ja han confirmat una segona temporada de Rooster. Veurem com acaba la primera i com deixin entreure la segona.
0: Molt bé.
1: Vinga, si em deixo la llicència, perquè l'altre dia se'm va fer bronca perquè no el vaig mencionar, Guillem Figuerola...
2: Si va fer bronca vol dir que el Guillem et va fer bronca per no haver-lo citat a ell, eh?
1: Correcte, per no haver-lo citat a ell quan me va recomanar aquesta sèrie. Per tant, ho torno a dir amb noms i cognoms, eh? Guillem Figuerola m'ha recomanat Rooster i m'ha dit que està molt bé.
2: Però jo ja ho vaig dir aquí...
1: Però el tema era amb ell, per tant, ja està solucionat.
2: Jo fa moltes setmanes que he parlat de...
1: Sí, ho sé.
2: És agradable, és que és una sèrie molt agradable, la veritat.
1: Bueno, és que va una mica de la mà amb el creador, no?, una mica. Però trobo que totes les sèries són així de bons rotlleres.
2: Té capítols millors i pitjors, alguns una mica més avorridots que d'altres, però és que és una sèrie molt agradable. Llavors...
1: Doncs molt bé.
2: Recomanable si vols milloreta de no pensar massa problemes.
0: Oh,
2: spoiler, quan acabi el capítol aquests problemes seguiran existint. Llavors,
1: el que has de fer és ficar-te un altre capítol, com faig jo.
2: Clar, però és que són molt curtets. Llavors, no, per molts capítols seguits que et fiquis, els problemes no desapareixeran.
1: I s'acabarà de seguida, no?
2: Tard o d'hora acabaran tornant a aparèixer en escena. I Judit, dic Judit perquè crec que tu l'has vist. Aquest diumenge, en el viatge a les Illes Balears, vaig començar Ell i ella, de Netflix.
0: Sí que l'he vist, sí.
2: D'un policia, un assassinat, la seva exparella és periodista, amb una zona dels Estats Units petita.
0: Sí.
2: Dóna la sensació que aquí tothom té coses amagades i coses que enganya. Doncs estic a la meitat, té 6 capítols, em sembla, he vist el tercer, no sé si l'he arribat a acabar. Però he començat aquesta sèrie que... està molt bé.
0: Sí, a més al final crec que et sorprendrà.
2: Segurament, pot ser.
0: Sí, pot ser.
2: És una sèrie, és a dir, és sèrie típica de Netflix d'intriga i així, de que en algun moment hi haurà algun gir, doncs l'he començat a mirar i molt bé. I he de dir una cosa, d'estudio no m'està agradant.
1: Ai, per què?
2: De fet, la mirava compartida, és a dir, no està ben feta aquesta frase, la mirava amb companyia. La meva companyia ja ha llançat la tovallola amb aquesta sèrie i m'he quedat sol.
1: Per tant...
2: No, l'acabaré de veure, però així com Rooster és tot agradable, d'estudio em genera molta angoixa, em posa molt nerviós, ens atabala molt, sempre la mitja hora de capítol és amb musiqueta de fons, però aquesta musiqueta així de... I molta percussió i molts tambors, parlen molt, criden molt... ens ha atabalat molt aquesta sèrie, que ha guanyat tot lo de la seva categoria aquest 2026 i 2025, però jo d'estudio de moment no la recomanaré.
1: Perquè t'ha pillat en una època en la que penses que no la gaudiràs, o si t'hagués pillat en una altra tampoc la gaudiries? Ho dic com que dius que va així molt ràpida, diguéssim, com que t'estressa.
2: Sí, però, per exemple, Severance en certs moments també m'estressava, però és un altre tipus d'estrès. Sí. Per exemple, aquest atabale, aquest és... atabale, i criden, i parlen, i fort, i molt... No.
0: Vale.
2: A nivell tècnic, a l'Ivan aquestes coses li agraden, molts plans seqüències i moltes coses aquestes, el que tu vulguis, però molt pesats. Capítols de mitja hora que es fan llars vol dir que la sèrie no m'està agradant.
0: No
2: dic que sigui bona o dolenta, això ara no hi entraré jo. A mi no m'està agradant. Per mi, no en tinc tampoc tan bombo amb d'estudio.
0: Vale.
2: No passa res.
0: No. El món continua.
2: El món continua, correcte. Sí.
1: Sabeu que no continua? Perdó, no sé si havies acabat.
2: No, però ho havies fet perfecte. No havies de tirar endarrere.
1: A veure, cancelen...
2: Torna-hi.
1: Perdona, que...
2: És igual, Ivan.
0: Sabeu el que no continua?
1: Ah, correcte, sabeu el que no continua? Respira. el drama mèdic espanyol de Netflix creat per Carlos Montero.
2: Un drama, mai millor dit.
1: Acabarà amb la seva tercera temporada. Oh. S'ha anunciat com a cancel·lació, tot i que estan començant a enregistrar la tercera temporada, imagino que com a mínim quedarà tancada.
0: Home.
1: Seria un detall, sí. Seria un detall sabent-ho a priori, sí. Que no escrivissin un capítol final, ni que sigui així. En lloc de 8 fan 9 capítols i l'últim és un que tanqui tot i ja està.
2: Que tanquin amb pany i forrellat, no? I...
0: Que deixin de respirar.
1: Jo, mira, vaja, tu has dit que aquesta... Tu has dit, per exemple, que d'estudio no et competia a tu dir si era bona o dolenta. Jo crec genuïnament, tot i que no m'agrada, que respires una sèrie dolenta.
2: No, és que hi ha moltes sèries dolentes, eh?
1: Però t'ho dic així, o sigui, una sèrie en la que no brille ni Aitana Sánchez Gijón.
0: És que jo no sé què fa.
1: És que ha de ser molt, molt malament aquesta sèrie, eh? Perquè ja no és qüestió de la qualitat actoral o no. És qüestió de que els guions, de que la direcció, de que tal, no deixen lluir els actors. Uh-huh. A més, també trobo que és una sèrie en la que la trama avança rapidíssim. O sigui, si tinguéssim una temporada de 16 capítols, l'evolució de les trames serien lògiques. Però és que va tan a tota pastilla que en 8 capítols... Uf, és molt de drama. En cada capítol passen moltes coses i plorem tots molt. I de tot, eh? És que... I a més ara tenim sèries com a The Pit, que les comparatives són odioses, però és que... Però...
2: No es pot comparar.
1: No. Jo millor que no ho facis. Comparar. Jo millor que no ho facis.
2: És que no es pot, crec que són dues coses completament
1: però, diferents. Però...
2: Crec que respirar no és competència de Pit, ni viceversa.
1: No. A veure, jo, en la qüestió de que són dos drames mèdics, vull dir, és una comparativa. Ja a partir d'aquí. Però de la mateixa manera que podria comparar, jo què sé, The Pit, sí, amb House, però... o amb... Mira, Anatomia de Grey i Respira...
2: No, però no crec que juguin amb les mateixes condicions.
1: Mira, el que te vaig a dir, que el pitjor d'Anatomia de Grey és Respira, així t'ho dic.
2: Com?
1: El nivell del nivell de demència, de trames totalment irreals...
2: El pitjor contingut d'Anatomia de Grey està al nivell del millor contingut de Respira.
1: Els metges, ja estan més ingressats els metges que els propis pacients... Totes aquestes coses, saps?
2: Segueixo pensant que no es poden comparar, que és a dir, que és una comparativa que ja jugué a l'engany, aquesta comparativa. És tramposa, la comparativa,
1: sí,
2: de Respira amb
1: Deni. Sí, però ja t'he dit, com a drama mèdic fet a partir del 2020, uf, Respira és duro.
0: Molt bé.
2: Segurament.
1: No te diré que celebrem...
2: Estic content de... Sí, pots celebrar-ho, eh? Que una
1: no, perquè, no, perquè està molt lleig, perquè aquí hi ha molta gent que es queda sense feina. Bueno, es queda sense feina. Serà reubicada en un altre projecte, imagino.
0: Jo no sé si Blanca Suárez li afecta molt quedar-se sense feina.
1: Però no estic parlant dels actors, estic parlant de tot l'equip tècnic que hi ha darrere.
0: Vale.
1: No?
0: Sí.
2: Ara anava a fer un comentari sobre l'equip tècnic que m'estalviaré, no passa res.
1: Home, no.
2: Pobrets, es queden sense feina, és veritat. Esperem que en trobin.
1: No, segur que sí, perquè jo crec que aquí a Netflix hi ha una rotació de...
2: Esperem que puguin seguir vivint i respirant.
1: I tant. Inhala, exhala, respira, eh? Que era
2: això,
1: el lema
2: és, això és el lema, eh?
0: Això és el lema, mare
2: doncs no farà cap de les tres coses a partir de la tercera temporada.
0: Mare de Déu, que dolent.
2: És que, clar.
0: És que ja, en fi. Doncs avui el que toca és repassar les estrenes que arriben a aquesta primera quinzena de maig. Comencem per a Disney Plus, que arriba Impuros.
3: Me dá chave! Eu tenho direito de ficar com os meus netos!
4: Gigi!

0: gente fica!
1: É perigoso levar as crianças.
2: Ens ambientem a Rio de Janeiro a finals dels 90. Evandro és un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim. La seva visió estratègica transforma la seva facció criminal en un imperi de la droga i crida l'atenció de Morello, un policia federal autodestructiu que buscava un sentit per a la vida i el va trobar en Evandro com a rival a la seva alçada. Dos talentosos estrategues que lliuren una guerra que travessa dècades i que confon amb la pròpia història de la ciutat i la seva complexa relació amb la delinqüència.
3: Vaja.
2: Bueno.
3: Bueno.
2: Pot estar bé.
3: Pot estar bé.
2: A Disney Plus també.
4: Sembla que ningú dels que estem aquí ho comprovarà.
3: Jo no estava escoltant gaire, Judit.
2: Ah, molt bé.
3: Tira milles. Ho sento.
2: A Disney Plus arriba El Encargado.
5: Hola, Eliseo.
6: Buen día, Martita.
7: ¿Cuánto le cobraste?
8: 14.000. Toma.
7: Dale, yo te llamo cualquier cosa.
8: Dale.
7: Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajas acá vos?
6: Hace 30 años que trabajo acá.
2: Es una comedia dramática.
3: Vaya
2: oxímoron, pero bueno.
3: No, ¿por qué?
2: Hombre, comedia, si es comedia, no es drama.
3: Se viene.
4: No se viene, però és un
2: com és allò de la...
4: És un debat a tenir perquè...
2: El drama és la comèdia... No, la comèdia és el drama superat, o com era?
3: Vaja, no...
2: Hi ha una frase que el...
3: No,
2: tots
3: no et puc ajudar.
2: Vaig
3: a buscar-la, ves. Presenta el programa, si vols, mentrestant.
2: Vale,
3: pots conduir-lo.
2: Ivan, a veure, continua.
4: Ah, ja he de continuar jo?
2: No, vull dir que per què, bueno...
4: Perquè la línia de la comèdia sempre és molt... O sigui, perquè es dona per fet. Per com ho has dit, ho dic, de que no hi pot haver-hi drama en una comèdia.
2: Perquè una comèdia és de per riure.
4: No sempre. La definició de comèdia no és humor.
2: Ah, no?
4: No, en absolut. Ara te la buscaré, ja veuràs.
2: Molt bé. Jo vaig explicant, ¿vale? La sèrie narra amb to irònic i humorístic les aventures d'Eliseo, el conserge d'un edifici d'habitatges d'alta classe que, malgrat la comunitat de propietari el té contractat, abusa del seu poder per vigilar-los i a entrar a les seves vides. Un edifici que és un univers, l'ecosistema del qual funciona amb les seves pròpies normes i dinàmiques, i el conserge se les coneix a detall. Vaja que...
3: No, trata d'arrencar-lo, Carlos. Por Dios.
2: Allà viu, treballa i reté fins a l'últim detall de la vida dels seus habitants. Tot i això, la seva aparença sumisa i servicial, darrere d'aquesta aparença s'amaga una habilitat manipulador.
3: Vale. És que per què no t'ho tradueixes com ho tradueixo quan falles guions?
2: Perquè tinc molta feina, Sergi.
3: Però és copiar i pegar una miqueta, tampoc no és una feina... Però no passa res, no passa
4: res. Si voleu
3: res.
4: Que la feina de traducció dels guions passi per Ivan Usson...
3: Ja has acabat o no?
2: Sí, pot ser.
3: Tinc tres frases.
2: A veure quina és.
3: A veure, d'una banda, Carol Burnett. La comèdia és tragèdia més temps.
2: Això era.
3: Espera't un moment. Charles Chaplin. La vida és un drama de prop i una comèdia de lluny. I Molière. La vida és una tragèdia pels que senten i una comèdia... pels que pensen.
4: Ojo! Estem passant profuns, eh?
2: Jo deia la primera, eh?
4: Jo, mira, sé que comèdia dramàtica com a tal té una definició, dramedy, en anglès.
3: Buf,
4: vale?
3: Que pesats en fer aquests xipeus.
4: Sí. Gènere híbrid de teatre, cine i televisió que equilibra l'humor amb elements dramàtics, abordant temes seriosos mediant situacions quotidianes, sovint amb un to agredolç.
2: Molt bé.
4: Bueno, no, però jo t'he dit que no sé, jo m'agraden molt sobretot les comèdies que tenen punts dramàtics importants. No que cada capítol tingui un moment de fer-te plorar, però que, ostres, si cada 5 capítols acabem un capítol i jo tinc una llàgrimeta a l'ull, aquella comèdia m'està fent sentir molt més que molts drames, m'entens el que et vull dir?
2: Sí.
4: Per tant, és una cosa que... I de la mateixa manera, també hi ha drames que introdueixen molt bé la seva comèdia. Per exemple, Severance.
3: Sí.
4: Em dóna la sensació que és una sèrie que sap introduir molt bé moments còmics molt petits, sobretot, però, per exemple, a través de Dylan...
3: Però en cap cas és comèdia dramàtica.
4: No és una comèdia, no és una comèdia, però parlo de que escolta, de que la manera en la que ho ha dit la Judit és com si fossin dos gèneres totalment a banda un de l'altre, i que, escolta, que la comèdia i el drama tenen molt a veure i s'hi poden barrejar molt, fent traient resultats molt bons i molt interessants.
2: Vale, no ho tornaré a dir.
3: Demà, disculpes, no tornarà a passar, eh? No passa res.
2: No,
3: disculpes acceptades, Judit, com a mínim per la part que em toca. Que és la meva.
2: Vinga, va, a Netflix, arriba i Glòria.
0: É bom ver por aquí na cara.
8: Já vi que a segurança aqui é apertada.
9: Work together in this fight against communism.
10: Portugal está à distância certa para enviar o sinal para o Bloco de Leste.
11: A guerra faz-se com armas e não só, é aí que entramos nós.
2: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre lidien amb el complicat retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí, no acabo de veure el...
3: El lligam,
2: el lligam,
3: no?
2: Sí.
3: Bueno.
2: Però una altra sèrie que s'estrena és Petra.
12: Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
4: I fins aquí, no?
2: Sí, ah,
3: és això?
2: Era això.
3: Ah, jo pensava que ara hi havia algun
2: no,
3: dia
2: no,
3: de
2: no,
3: trailer.
2: No, és això, és això.
3: Molt bé.
2: A més, em fa molta gràcia el Jaume.
3: Jaume, sí.
2: En fi. Petra torna als nous casos en els quals la intuïció, el caràcter i una mirada poc convencional tornen a les seves millors armes. En aquesta tercera temporada, la inspectora s'enfronta a investigacions on res és evident i cada pista amaga una nova capa de complexitat. Amb el seu inseparable company Garzón, Petra navega entre el crim, la ironia i la seva particular forma d'entendre la justícia en històries que combinen tensió, intel·ligència i un toc d'humor àcid.
4: Veus? Veus?
3: Ho sento molt, és el que hi ha.
4: No és comèdia, però té un toc d'humor àcid, veus?
2: Home, però és que això de comèdia no en té.
4: No, però veus?
2: Humor àcid? No sé fins a què...
3: Estic en condicions ara mateix, només tinc mocs al...
2: No sé fins a quin punt es categoritzaria com a humor, eh?
4: Ah, vale. O sigui, una paraula que té, o sigui, un concepte que té humor... Com a una de les paraules que el defineixen no és humor, eh?
2: És que no ho sé, o sigui...
4: T'estic buscant les
3: pessigolles, eh? L'humor àcid per tu seria una falta de respecte.
2: Ho podria, sí.
3: Una falta de respecte mal encaixada, potser? O, és a dir, de que l'has rebut tu malament o de que no l'has exposat tu bé? És a dir, la línia fina entre humor àcid i falta de respecte és culpa del receptor o... del qui ho envia, que ara no em surt el nom.
4: Bueno, amics, estem parlant de ficció, eh? Faltar-nos el respecte.
3: No. Anem a fer un anàlisi...
2: No t'ho sabria. Depèn.
3: Lingüístic.
4: Busco la definició d'humor àcid, també?
3: No, però jo entenc el que diu la Judit.
2: No, vull dir...
3: L'humor àcid hi ha un puntet de la pollita, no? Que se li diu en castellà.
2: De mala llet.
3: Jo faig servir bastant humor àcid, ara que me'n dono compte. Però no, perquè ja es veu que no.
2: Fa servir passiu-agressivitat.
3: Sí, passiu-agressiu.
4: Parlaríem de sàtira i de cinisme, eh?
3: Cinisme. Passiu-agressiu. Com ho definiríem, el passiu-agressiu?
2: Quan t'enfrontes a algo, però que no és directament, que ho fas subtilment.
3: Molt bé.
2: El que acabes de fer ara.
4: Treure humor en situacions límit és un signe d'intel·ligència. Per
2: això
4: tant,
2: sempre.
4: Si ho sabeu fer, nois...
3: Bueno, tota la calle 13, que tampoc anirem perquè fan a calle 13, atrévete, tete, salte del closet, destapate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte.
4: Acabes o no?
3: Podria acabar-la, però crec que és incòmode per l'audiència.
2: Vinga, va. A Cosmos, arriba Àlex Hugo.
13: Puedo sentir lo que sienten los demás. Puedo meterme en su piel. Alex Hugo, soy policía. Nunca conocemos del todo a la gente. Ningún animal mata por placer. Solo los locos lo hacen.
14: La montaña es como una tumba. Encuentra al que lo ha hecho.
2: No voy a parar. Diu aquí que...
3: T'expliques tota la sèrie amb aquesta sinopsis, eh? Perquè
2: sí,
3: Déu-n'hi-do.
2: El que passa que
3: jo... Jo he llegit llibres més curts que aquesta sinopsis.
2: També diu bastant de tu a l'hora que llegeixes.
4: Microrelats.
3: Ja saps que jo no llegeixo llibres més curts que això.
2: Ja, sí.
3: De fet, ara estic amb un de 600 i pico que es farà llarg.
2: és una de les ficcions, diu aquí, més exitoses i populars de la televisió.
15: Segur, sí.
3: Pues és la primera vegada que en parlem, que ens sentim
2: parlar,
3: sèrie...
2: no? Sí. No, aquesta...
3: A tu la tenies ubicada?
2: No, la vam, crec, si no m'equivoco, que la vam... en vam parlar quan vam fer aquell programa dedicat a les sèries de fred, perquè un que passa a muntanya...
3: Perquè
2: jo quan la vaig posar em sonava, eh? Sí. La sèrie segueix la història d'un inspector de policia marsellès que decideix deixar enrere la violència i el ritme de la ciutat per refugiar-se en un remot, en una vall a la muntanya dels Alps.
15: Vale.
2: Sí, que la vam repassar. Sí que és llarga, sí, la veritat.
4: Sí. És que, déu-n'hi-do, tot el que ja he explicat de l'Àlex Hugo aquest, eh?
3: Si vols ho deixem aquí, eh?
4: Sí, quasi millor que us miro la sèrie vosaltres, perquè si no us farem spoiler.
2: Sí.
3: A Lusany, el poble. Ah, poble fictici. Val. No, que no, vull dir, era per acotar una miqueta més dins dels Alps, a veure on estàvem.
4: Mira...
3: És produïda per França, eh?
4: I una cosa, concebida inicialment com una pel·lícula, Àlex Hugo va tenir tant d'èxit que una dècada després continua en emissió.
3: Molt bé. A França, segurament, té més èxit, no?
2: 4 així milions d'espectadors.
4: El seu estreno va ser a France 2, el 2014.
3: 4 milions d'espectadors, molt bé. Doncs sèrie francesa exitosa. Enhorabona.
2: Sí, sí.
3: Fan coses bé.
2: Sí, de
4: mira, amb una duració de 90 minuts. Ens han
3: cada
4: copiat,
3: capítol?
4: Ens han copiat lo pitjor...
3: El setmanal.
4: Lo pitjor de les nostres sèries ens han copiat.
3: Una hora i mitja de capítol. Jo m'agrada dir-li pel·lícula, d'això.
2: Sí, la veritat. Vinga, Amazon Prime Video. El que arriba és Citadel.
16: Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren. Hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
17: Si me tocas, voy a gritar.
16: Cógelo.
17: ¿Acabas de lanzarme un cuchillo?
16: Creía que lo cogerías.
17: Apártate.
2: És protagonitza una nova temporada de la sèrie d'espies.
3: Molt bona.
2: L'has vista?
3: Sí, de fet, vale. Us la vaig presentar quan les sèries més cares. Era una de les més cares.
2: Ah,
3: doncs
2: no ho recordo. Sí.
3: No sé si estava la primera part o la segona, però quan a les sèries cares va aparèixer en algun moment Citadel. De Prime Videos, aquesta sèrie.
2: Agents d'elite d'una llegendària agència destruïda per Manticore, una xarxa despiadada, respaldada, no és correcte.
3: Recolzada. O sí, compta amb el suport de, no?
2: Compta, sí. Per les famílies més poderoses del món. Quan en una nova i aterradora amenaça s'exige al tauler, els tres es veuen obligats a tornar a l'acció. Junts hauran de reclutar a un improbable equip de nous operatius i embarcar-se en una missió d'alçada global per desmantellar una conspiració capaç de canviar el rumb de la humanitat.
3: Això que estem escoltant el trailer de la primera temporada, us confirmo, millor dit, no us enganyo, no me'n recordo com acaba la primera, perquè fa temps ja de la primera temporada de Citadel, però doncs per Richard Madden i Priyanka Chopra, que són dos persones que cauen malament de lo atractius i
2: sí?
3: Guapos que
2: ui.
3: Són. Tant un com l'altre, eh? No són parella a la vida real. De fet, diria que... Ah, bueno, clar. Priyanka Chopra, Jonas, perquè és germana d'uns Jonas Brothers. Ai, és germana. És la dona...
4: La parella,
3: de,
4: no?
3: Del que ha fet més coses.
2: Molt bé.
3: A nivell audiovisual.
4: És que ara no sé si és el Joe o el Nick. Però
3: el,
4: bueno.
3: Nick.
2: El Nick.
3: Del Nick. Del Nick Jonas, que ara està fent una pel·lícula amb un de Marvel. Doncs això, són els dos molt guapos, molt atractius i que fan fàstic de lo guapos i atractius que són tant un com l'altre.
4: Beatles, deu de ser aquests dos, que sí?
3: Just aquests.
4: Mira, molt bé.
3: Sí
4: que fan una mica de ràbia.
3: Però no, però aquest que has vist ara és Jonas, eh? És el Jonas.
4: És el Nick Jonas, no?
3: Sí.
4: Amb la seva parella, o no?
3: Richard Madden surt a Joc de Drons, per exemple.
4: Vale.
3: Sí.
2: Molt bé. Continuem repassant les sèries. A Sky Showtime arriba Prisoner.
18: Happy Thanksgiving!
19: Happy Thanksgiving!
18: Anna, wait until we're invited.
19: Oh, for God's sake, look at the hell in here.
18: What?
20: He actually sings in the shower. So
18: I do not.
20: Yes, you do.
21: Abby, can I take Joy to our house?
20: Wear a hat, please. You're just getting over a cold.
22: Joy, you wear a hat, too.
2: Thank you. Amber Todd, una jove guàrdia de presons en principis, rep l'encàrrec d'escoltar a Tibor, un presoner perillós, impredictible i d'alt valor, al tribunal per testificar contra Pegasus, de, no sé pas de què em sona això, un
4: no?
2: sindicat... Pegasus? Un sindicat sí, sí. del crim d'elit i gran poder. Quan el seu comboi de transport pateix una brutal emboscada, Amber i Tibor es veuen obligats a fugir, a treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps. Al llarg del trajecte, la seva relació dona girs inesperats, mentre el risc augmenta, ja que el sindicat criminal no es detindrà davant de res per localitzar-los. Amber no pot confiar en ningú i molt menys en l'assassí al qual està exposada. Però mentre tot el que ella estime penja d'un fil, haurà d'afrontar una pregunta impossible. Quins límits morals està disposada a creuar? Em fa molta gràcia el de sindicat criminal. Somos sí. los malos, pero nos organizamos.
4: Correcte.
3: També tenim els nostres drets com a treballadors.
2: Lo de, es con lo del crim organitzat.
4: Bueno, és una organització no, criminal, és... correcte, sí.
2: Aquí treballem bé.
4: Sí, sí. Vivim d'això amb professionalitat.
2: Sí, sí. Exacte.
3: Tenim estatut reglamentat.
4: Hi ha comptabilitat.
3: Jornada completa.
2: 8 hores, eh? Les hores extres les paguen.
3: Salari mínim, un mes de vacances a l'estiu. Sí, sí.
2: Molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és Leyendas.
1: Your legend... is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, and you're a goner.
5: The heroin crisis is a national emergency. Mrs. Thatcher needs a crisis she can...
2: En aquest cas, mentre les drogues arrasen Gran Bretanya en els anys 90, un equip de funcionaris infiltrats tracten de destruir els càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals, protagonitzada per Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes i Hayley Squires.
3: Molt bé.
2: Repassem sense tràiler. A Movistar Plus, El senyor de les mosques és un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX. A Blue Ridge arriba també a Calle 13.
3: Atrévete.
2: Justin Wise torna a patrullar les muntanyes de Blue Ridge, on la tranquil·litat és només aparent. En aquesta segona temporada, els conflictes s'intensifiquen i els casos posen a prova tant el seu instint com el seu sentit del deure. A Netflix arriba una segona temporada del Caso Hartung, que abans li deia a l'Ivan que està molt bé,
3: sí?
2: com a sèrie. És un thriller danès, que, o sigui, per
3: jo
2: ser danès
3: aquesta,
2: està molt
3: sembla.
2: Bé. Sí, és possible.
3: Jo me sembla que sí. Però
2: basat en una
3: clar.
2: Novel·la. La segona temporada arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia indaga el seu rastre digital amb l'objectiu de trobar el seu assassí. Les troballes
3: sí.
2: revelen que...
3: Confirmo que l'he vista perquè ara ja està mirant l'aplicació de capítols que tinc pendents i me diu que torna, sí, sí, temporada 2.
2: Sí, doncs les troballes revelen que durant mesos va ser objecte aquesta dona d'un violent assetjament. El desconegut perpetrador va jugar amb ella una... Com es diu, escondite?
3: Què?
4: Ha fet i amagar, no?
2: Fet i... Bueno, sí.
3: Sis capítols té.
2: A involuntària vigilar les situacions privades i enviar-li fotos i vídeos constants acompanyats del que sembla una cançó de Bressol.
4: Primer pertorbador, això?
3: La primera temporada tenia alguna... Com es diu? Chestnut, en català, com és? Ja us ho diré, home.
4: Avellana?
3: Sí, és algun fruit sec, caram.
2: Sí, sí, sí.
3: De Chestnut Man es deia la primera temporada. Alguna
2: algo
3: cosa així. I la segona, doncs, deu ser un cas diferent.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo, la veritat és que està bé, eh? Al principi...
3: Castanya, caram, clar, castanya.
2: Que està una mica com així.
3: Sí, perquè crec que l'assassí d'aquella primera temporada que feia era amb castanyes, com feia uns ninotets o pot ser
2: sí.
3: alguna cosa així. Que
2: sí,
3: ara
2: que els deixava al costat del,
3: sí, sí,
2: de la
3: sí.
2: víctima.
3: Molt bé.
2: A Netflix també arriba Mi Némesis con aire de realeza. També a Netflix, Gràcies, el siguiente. Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llança al complicat món de les cites actuals, sabent que els seus millors amics són la seva xarxa de seguretat.
3: De apellido Next.
4: Ah, és que t'anava a fer la mateixa broma.
2: Com?
4: Bueno, no se la sap, aquesta, l'has dit.
3: És un dels clips de Next, d'aquell programa...
4: Hi havia un programa Neox, que era molt falton, que es deia Next, sí. que era un programa de cites, on quan a tu te venia una persona que no t'agradava, bueno, les cites anaven per minuts, guanyaves un euro per minut, i llavors quan la persona... Hi ha una de les dues persones que ha d'escollir si els candidats són bo o no, i quan ja s'ha cansat d'ells, diu Next.
2: A la cara?
4: Sí, passi sí, el que estigui passant, es dona la volta a marxa i torna i entra el següent.
3: Llavors hi ha un clip de me llamo Sergi i la noia
4: Next.
3: I la noia el talla i li diu i d'apellido Next s'acaba aquí la cita.
2: O sigui, no feu això, la vida real. Apple TV, incondicional, arriba. A Cosmos arriba Professor T, té a Netflix Gallitos, que és l'adaptació neerlandesa de Machos Alfa.
3: Vaya, alça.
2: Sí, jo crec que se'ns està anant l'olla.
3: Neerlandesa, també els Països Baixos han fet aquesta sèrie.
4: No, no, és que ens, us agradi més o menys, aquesta sèrie està funcionant com un tret, eh? Van per la cinquena temporada d'Espanya, ja.
2: Molt Amazon bé. Prime Video, Good Omens,
3: diuen que està molt bé, aquesta.
2: Plus, The Lady, a Netflix Nemesis, a Netflix també Almas Gemelas, Amazon Prime No és així, la superfriki, Los Superfriquis a Netflix, Berlín i La Dama de Armiño a Netflix.
4: No fa, no fa cap falta, això.
3: Berlín, eh?
2: Sí. Disney Plus Rivales, i amb això és tot, crec. Sí,
3: home, no està gens malament.
4: No,
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
3: Ara és una època, consell que dono als nostres oients, és una època al mes de maig i juny on el que han de fer els oients és anar-se apuntant sèries. Perquè vindrà l'estiu i serà un bon moment en què podran posar-se al dia i anar-les mirant. Per tant, aneu ficant a pendents, sèries a pendents.
2: Molt bé.
4: Llavors, de moment tenim Rooster, no? Ho havies dit?
3: Sí, però Rooster a l'estiu, mare de Déu, en dos dies tens la tens. Rooster no és una, no és una sèrie d'estiu, Rooster, perquè en poquet ja la tindràs aclarida.
2: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que veus bé.
4: Adéu.
2: Fins aquí la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Ulla de Ràdio.

0: som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us està acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimarts.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món és ple d'històries sorprenents, de vides que ens semblen extraordinàries i que conviuen més a prop nostre del que ens puguem imaginar. Això és el que ens demostra El mal involuntari, el nou llibre del periodista Josep Lluís Micó, que recull tots els seus relats de periodisme literari. Són 12 històries editades per Saldonà que no deixen indiferent a ningú. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives, recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like a la desena edició dels Premis Economia Social, uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. En parlarem amb David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Doncs parlarem d'educació i de vagues, ja que aquests dies està en boca de tots, per exemple, el pla pilot de la Generalitat, que ha desplegat Mossos d'Esquadra de paisà en 13 centres d'ensenyament per fer front als problemes de convivència que pateixen algunes escoles i instituts. Però aquesta mesura ha provocat moltes crítiques, però jo el que voldria parlar és del que va passar la setmana passada a l'Institut Narcís Oller de Valls.
0: Per si algú no ho ha sentit o no ho ha vist, què va passar?
2: El que va passar és que els alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius van protestar contra la manera com han decidit de protestar els professors, una vaga de zel per a complir estrictament les obligacions acadèmiques i avaluatives, ni més ni menys. Això ha fet caure sortides i celebracions, com la festa de graduació, i ha provocat que els alumnes es queixin perquè creuen que són els principals damnificats.
0: Hi ha molts mitjans que se n'han fet ressò de seguida, de fet.
2: Tot allò que no és comú acaba sent notícia, no? I al final TV3 van ser els primers que ho van emetre i la veritat és que va causar disparitat d'opinions, ja que hi havia persones que creien que s'estava donant massa focus a una rebequeria en comptes de parlar dels problemes reals, això sobretot des del sector del professorat. Els nens, però, tampoc estan sols i tenen el suport explícit de l'Associació de Famílies d'Alumnes, que al cap i a la fi doncs, són els seus pares, no?
0: Què hi diuen els docents sobre aquesta protesta?
2: Andreu Deixeus, director de l'Institut, va justificar les protestes dels docents al Vallenc, que és el diari de la comarca de l'Alt Camp, i va dir que la decisió no és en contra dels alumnes, sinó una reivindicació laboral arreu del país que ja arriba a prop de 600 centres. A més, va assegurar que les sortides i activitats que estaven programades no es deixaran de fer, sinó que no se n'organitzaran de noves. No sé si d'aquesta manera convencerà del tot a les famílies.
0: Tot això arriba en una situació que viuen els mestres i els professors, que és complicada, que és límit des de fa molt de temps.
2: Sí, la veritat és que la realitat dels docents és un embolic. Per un costat no sembla que el govern els faci gaire cas i per l'altre hi ha moltes famílies que vetllen perquè els seus fills siguin feliços i tinguin excursions o totes les facilitats que havien tingut ells quan eren petits. A més, també dintre del sector del professorat sempre se'ls diu que no treballen gaire, que tenen moltes vacances, quan la realitat és una altra. A mi el que em sorprèn és que moltes persones es posin les mans al cap per unes sortides i no tant per les ràtios o les necessitats reals dels centres educatius, com la falta de vetlladores o la millora de les condicions laborals dels docents.
0: Per què creus que passa això?
2: Clar, jo em volia fer dues reflexions. La primera és que em sembla molt bé que els alumnes facin vaga, ja que això demostra doncs, que lluiten pels seus drets, que és molt important que el jovent es mobilitzi, però també em sembla que el seu reclam ens demostra en quin moment estem com a societat, i no només pel que han fet ells. Els alumnes no es queixen del que va malament, o que, per exemple, estudiïn en barracons, que, per exemple, els professors cada cop tinguin més alumnes, sinó que es queixen perquè no poden anar a excursió o celebrar la graduació, que al final són activitats que segurament no impliquen un millor aprenentatge. A més, es reboten en contra dels seus professors en comptes d'anar tots a la una, que al cap i a la fi em sembla una imatge que reflexa molt l'individualisme social d'avui en dia i que no només es veu en aquest cas. Sempre que hi ha una manifestació, les persones que es troben atrapades en un embús diuen... perquè es manifesten, jo vull anar a treballar, a mi que no em molestin. Abans potser no era tan així i sí que en teníem més el dret a vaga i perquè es protestava, i ara mateix potser el que mirem més és el nostre plat i ens oblidem de la resta. Jo crec que si volem fer canvis hem d'anar tots a una i no lluitar només pel nostre benefici immediat.
0: Veurem com acaba aquest curs, perquè queden poques setmanes, però sembla que seran intenses. Carles, moltes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: Acabat de la batalla de Marató l'any 490 abans de Crist, Filípedes va córrer fins a Atenes per anunciar la victòria dels grecs contra els perses. Va córrer tant que després de pronunciar les paraules «hem vençut», va morir a causa de l'esforç fet. Filípedes era un amaròtrom, el nom que els grecs donaven als missatgers, però ha passat a la història com el primer atleta. Potser per això, més de 2.000 anys després, quan es preparaven els primers Jocs Olímpics moderns, el filòsof Michel Breal va proposar al baró de Coubertin incloure una prova anomenada Marató, en homenatge a la gesta de Filípedes. Des d'aleshores, la Marató s'ha celebrat a cada Jocs Olímpics, però també en moltíssimes altres ocasions. I, malgrat la seva dificultat, s'ha convertit en una de les proves esportives més populars del món. Milers, segurament milions de persones han participat en una Marató, però no havien pogut fer el que va fer Yomif Kejelcha a la Marató de Londres del 26 d'abril. L'atleta etíop de 28 anys va acabar la cursa amb un temps d'1 hora 59 minuts i 41 segons. Des de Filípedes, mai ningú l'havia aconseguit fer, els 42 quilòmetres i 195 metres de la cursa en menys de 2 hores. Un límit que semblava impossible de trencar. Però el kenià Sebastian Sawe la va córrer encara més ràpid, 1 hora 59 minuts i 30 segons. Kejelcha va fer una cosa que no s'havia fet mai, però no va guanyar. I molt possiblement, el de Sawe serà el nom que la història recordarà. Lluny de desesperar-se, quan aquests darrers dies li han preguntat per aquesta qüestió, l'atleta etíop ha respost que està molt content amb la marca que va fer a Londres i que espera millorar-la amb el temps. En un missatge que recorda inevitablement els valors de Pierre de Coubertin, ha assegurat que damunt l'asfalt de la capital britànica, ell va ajudar Sawe i Sawe va ajudar-lo a ell per aconseguir un fet històric. Com l'astronauta Buzz Aldrin o l'explorador Robert Scott, Kejelcha ha aconseguit una gesta impensable per al 99% de la humanitat. Però algú altre ho havia fet abans que ell, només 11 segons abans.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Hi ha històries vitals que superen la ficció i persones que ens poden semblar exemplars o comunes que poden amagar molts secrets. De seguida desenvolupem aquesta teoria, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Què has escollit?
1: He escollit el Kiki González, que té un disc que es diu La Noche Americana, que és un disc ja antic, antic. Sembla que, si no vaig equivocat, del 2005. Ojo, ha plogut. I parla de... Em recordo una mica l'autor de que entrevistarem avui, perquè parla de vides que ell va deixant a l'hora que els ha anat entrevistant i els va deixant enrere. I la cançó parla una mica d'un protagonista que va deixant vides enrere de la seva vida. I està, mira, ho he trobat adequat.

0: Una cançó molt adient per a l'ocasió, Carles, perquè avui parlem d'això, de moltes vides que el nostre primer convidat ha anat recollint i després ens les ha passat a nosaltres d'alguna manera.
1: Sí, avui parlarem d'una gran obra de periodisme literari de la nostra terra, i és que Josep Lluís Micó fa anys que recopila històries sorprenents i amb la publicació de El mal involuntari ha volgut recollir-les totes. 12 relats de vides extremes publicats per Saldonà que ens portaran a les vides més fosques de la societat. La droga, els diners, el sexe o la fama poden convertir-nos en la representació més fosca de l'humà, però sovint aquests relats són invisibles a ulls de la majoria. Tot i això, el periodista les caça com poden pocs i les plasma al paper amb una naturalitat que les fa properes i macabres.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Josep Lluís Micó. Benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Moltes gràcies. És un plaer. Diria que fins ara, bé, ja veurem com acaba el dia, però ara mateix, bé.
0: Pensava que anaves a dir com acaba l'entrevista, espero que l'entrevista com a mínim ve també. Així que, d'entrada, deixa'm felicitar-te pel treball de camp que jo crec que deus haver fet per poder escriure aquestes històries, perquè no sé com s'aconsegueixen trobar aquestes vides que relates.
2: Són moltes hores, el que passa és que quan acumules ja uns quants anys d'experiència, vist així en perspectiva, són les que invertim de manera convencional els que sempre ens hi hem dedicat. Respecte a les històries, hi ha una mica de tot. La majoria de les històries tenen a veure amb gent propera a mi. No vull dir que siguin amics o familiars, perquè moltes d'elles tenen a veure amb... estan vinculades a delictes i fets terribles que prefereixo explicar amb altres subjectes que no sigui jo mateix o algú del meu cercle, però, com et deia, són històries que m'han arribat sense massa dificultat. El segon cercle d'amistats, companys de feina, comentaris que escoltes i que creus que podrien donar peu a una història prometedora, situacions que relativament podríem dir que són quotidianes. El que passa és que quan comences a gratar i a aprofundir, veus que, en fi, que aparentment són fets extraordinaris, però al meu editor li agrada dir sovint, i jo no ho havia pensat, potser si algú altre, algun observador, es fixés el detall en algunes facetes de les nostres vides, podria arribar a explicar, a construir relats que per altres serien apassionants i per nosaltres serien la normalitat.
0: I tant. De fet, molt lligat amb això, és cert que gran part de feina rau en la selecció d'aquestes històries, però una altra part en la manera de relatar-les, en decidir com les expliques, no? Perquè en aquest cas tu fas servir diferents tècniques.
2: Sí, aquesta part, aquesta dimensió del llibre, diria que és la que aporta més novetat i no és una novetat que hagi esclatat ara del no-res. He intentat al llarg d'anys innovar en la forma perquè, com comentava fa un moment, pràcticament totes les històries de la humanitat estan explicades ja. Canvien els personatges, les circumstàncies, els llocs, algunes conseqüències, alguns fets que desencadenen les narracions, però pràcticament tot està explicat ja. El periodisme, que és la feina a la qual ens dediquem, et permet enfrontar-te cada dia a relats que, dintre d'aquesta repetició eterna, poden semblar diferents. El que passa és que, en general, sobretot en el periodisme del dia a dia, del minut a minut, en general estem molt, molt limitats, molt constrenyits per gèneres i formats. Crec que tots els que ens hi dediquem tenim la sensació sovint d'haver de matar una història quan realment podria donar més de si, però el temps i l'espai són limitats i fins i tot en l'entorn digital tenim servituds i moltes hipoteques que pagar o que cobrir per qüestions publicitàries, comercials, perquè falten mitjans o perquè ens falta temps i no hi ha pressupost per dedicar una persona o dues o cinc o deu durant un any a treballar en una història. De tota aquesta, no sé com dir-ho, potser frustració de no poder anar més enllà en l'aspecte formal, va néixer el primer llibre que vaig fer d'aquest tipus i em vaig proposar que en cadascun dels relats que expliqués utilitzaria una tècnica diferent. Hi ha algunes que són, potser no són tan innovadores com fer, no sé, com reproduir monòlegs interiors o una mena d'entrevista en què no se sap exactament qui està parlant fins que acaba el relat, però en altres casos potser sí que hi ha més risc formal. Bueno, jo crec que risc formal hi ha tot arreu, però potser sí que resulta més sorprenent la forma o l'estil, perquè hi ha relats contemporanis explicats com si fossin un western o fins i tot històries de traficants com si fossin lletres de cançons de hip-hop.
0: Mm-hmm. Va, ara que parla de hip-hop, un hip-hop que vostè combina o relaciona amb la poesia, no?, en un d'aquests relats, i justament en aquesta història hi ha un testimoni en Pajares que hi ha un moment en què li diu a vostè que hauria de patir per la seva vida perquè va destapar informació que no s'hauria de saber. Ha passat mai por?
2: Si dic la veritat, sonarà molt petulant o molt... En fi, semblaré un sobrat. Qui em coneix sap que no ho soc. No, realment no. I crec que tampoc... m'han afectat emocionalment altres històries que potser no són tan violentes, truculentes o que en principi et podrien posar en risc, sinó que tenen més a veure amb els sentiments, amb emocionar-te pel patiment dels altres, de la professió. Ha estat sense deixar d'empatitzar, marcar la suficient distància com per poder fer la meva feina sense massa contagis de cap mena. La por és un d'aquests contagis i quan estàs més o menys familiaritzat amb aquest submón de personatges que viuen molt, molt al límit, saps que moltes de les coses que diuen són més aviat dissuasòries i, per altra banda, si nosaltres no féssim aquesta feina, probablement el que expliquen els mitjans o el que fem els periodistes estaria incomplet. D'amenaces, en realitat, hi ha en qualsevol feina i en múltiples situacions, com a mínim. Jo he tingut la sort d'anar curtint-me, potser, i guanyant en recursos i tècniques per relacionar-me amb aquestes persones. O no, tampoc significa que jo sigui una persona temerària o que vagi desafiant ningú. Tracto de fer la meva feina i hi ha qui no s'ho pren tan bé. També és veritat que qui de vegades està amenaçat acaba explicant moltes històries que són interessantíssimes i encara que no els deixin en bon lloc, se senten satisfets amb la teva feina i ho pots revertir sense necessitat d'avisar ningú ni de fugir i deixar-ho estar.
0: Mm-hmm. Josep Lluís, no sé si t'ha passat, perquè ara parlaves de personatges que estan molt al límit, no? No sé si les persones que fins ara han llegit aquest llibre han jutjat alguns d'aquests personatges i en cas que sí, si realment som algú per jutjar els altres.
2: És freqüent que encara que es tracti de lectores, lectors, que que tinguin molta vida, que hagin acumulat moltes experiències o que tinguin un tarannà respectuós, genuïnament tolerant i obert, que acabin jutjant, perquè la majoria de les històries i persones que hi apareixen són molt extrems. Jo m'he esforçat en algunes ocasions per ser, malgrat que la forma és experimental, perquè el contingut sigui el més neutre possible. Ja sé que pot sonar estrany convertir declaracions o vivències de traficants en lletres de hip-hop, que pot sonar estrany que digui que ha intentat ser molt, molt fidel i no colar adjectius o adverbis que condicionin la lectura de la gent. Però cada tècnica que he utilitzat estava pensada precisament perquè la història fos més genuïna, més autèntica. Jutjar, que és el que em preguntaves, ho fa molta gent, em pregunten com és possible que hagi aguantat aquestes històries o que hagi tingut el valor de quedar diverses vegades amb aquestes persones, com he pogut guanyar la seva confiança, perquè és feina i perquè crec que està bé explicar aquestes històries per conèixer millor la societat en què vivim, que està monopolitzada pels que sempre surten als mitjans explicant el mateix. I potser aquests estan exposats o fins i tot demanen ser jutjats, però aquestes persones que tenen una vida, diríem, al marge, es mereixen els mateixos judicis que nosaltres. Judici vull dir de valors o judici fins i tot en el terme jurídic del... o sigui, en el sentit jurídic del terme. Mm-hmm. El que és delicte, ja d'això se'n cuida la policia i la justícia, però sobre els valors i contravalors que tenim i defensem uns i altres, jutjar és molt arriscat i jo no és que no ho faci, és que no sabria fer-ho. Mm-hmm.
0: Clar, de fet, són històries que no sé fins a quin punt creus que haurien pogut acabar diferent. T'ho dic perquè reflexionàvem amb l'equip del programa, agafant de fil conductor l'efecte ceba, no? Que, del que parles al primer relat, és allò que en psicologia s'anomena l'estratègia de les persones que se situen sota múltiples cuirasses per sentir-se més fortes, per reduir-ho així ràpidament. Sí. Quants dels teus protagonistes creus que haguessin tingut un desenllaç diferent o una història diferent si potser s'haguessin tret abans algunes d'aquestes capes?
2: Clar, això és molt difícil de saber i, a diferència del que passa amb la ficció, quan escrius, quan fas peces periodístiques, per molt heterodoxes que siguin, que aquestes sé que ho són, a diferència de la ficció, dic, els personatges no són meus. És a dir, quan algú s'inventa un personatge, quan està fent ficció, la seva biografia està en les seves mans. És una mena de déu que construeix i desfà el que li interessa en benefici de la història. Per tant, et pots inventar una infància terrible perquè s'entengui perquè algú, quan és adult, es comporta d'una manera determinada, no necessàriament dolenta, que sigui una mena de superheroi que ha vençut totes les limitacions i que ara fa el que fa perquè va tenir l'oportunitat de redimir-se i a la família, bla, bla, bla. Clar, en el meu cas, això no passa, i jo he compartit bastant temps amb algunes d'aquestes persones, però amb altres he tingut converses de només un dia. Quan fas la teva feina intentes treure el màxim suc i veure fins on arribes. Però també m'ha passat en moltes ocasions, per exemple, en el relat que menciones, que acabes obtenint més informació i més fiable d'algú a través de terceres persones. Jo no sé respondre la pregunta, perquè el passat i el futur dels personatges no estan a les meves mans. He intentat reflectir el present que vam compartir o el passat, per remot que sigui, que em van voler explicar, però no sabria anar més enllà, perquè a mi m'interessaven en la mesura en què tenien aquesta història per explicar. De la resta no me n'he ocupat.
0: Havíem pogut fer un tastet, perquè dins d'aquest llibre hi ha moltes coses més del mal involuntari. És el llibre que ha publicat Josep Lluís Micó amb Saldonà i que recull una sèrie d'històries que avui... I hem passat una mica per sobre, Josep Lluís, però jo crec que podem convidar a l'audiència a llegir aquest llibre i endinsar-se en aquestes realitats que, tot i que semblen, com tu deies, que estan molt al límit o que són molt extraordinàries, segurament a vegades les tenim molt més a prop del que ens pensem. Josep Lluís Micó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. És moment de descobrir què destaca Carles Bancs d'aquesta entrevista amb Josep Lluís Micó. Carles, què n'has subratllat?
1: Doncs em volia subratllar el que ha dit, que quan escrius peces periodístiques, a diferència de la ficció, els personatges no són teus i que això fa moltes vegades doncs, que les històries siguin més extraordinàries.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia, qui ens acompanya en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs?
2: Molt bé, doncs aquí un altre cop, molt contenta.
1: Igualment, contenta de retrobar-te. Avui per parlar de roba de segona mà.
2: Sí, perquè és una tendència, jo crec que no és una tendència nova, sinó que és una tendència que ja veiem des de fa temps, però sí que bueno, va creixent i va en augment i penso que també és interessant de comentar-ho, no?
1: I tant. De fet, jo crec que qui més qui menys aposta per això d'alguna manera o altra, perquè hi ha moltes maneres d'apostar per la roba de segona mà, no? Per reutilitzar, per donar una segona vida a la roba. D'on surt aquesta tendència que, com dius, no és nova, però sembla que va més en auge cada vegada?
2: Bueno, jo crec que hi ha un factor generacional, per començar, que és que la gent jove té una relació amb la roba de segona mà potser diferent de la que tenim gent més gran. Aquí hi ha hagut un canvi de percepció claríssim i això ho vaig poder comentar amb els responsables d'Humana, no? Que sabeu que és una empresa que tenen botigues de roba de segona mà, no? I ells em comentaven que efectivament s'ha transformat la percepció de la gent que fa servir roba de segona mà, no? Abans pues, podia ser una cosa que associàvem pues, a gent més pobra, no? A gent amb necessitats concretes, una cosa més... no tan ben vista, per dir-ho així, no? I això hi ha hagut un salt generacional claríssim en el qual la gent jove pues, no hi veu cap problema, sinó tot el contrari, no? Hi veuen com una oportunitat de trobar roba més barata, de trobar roba més exclusiva, de trobar roba original, de reciclar la roba, no? Llavors, jo crec que aquest canvi generacional sumat amb aquest canvi de percepció explica que ara hi hagi com un boom inclús, no? Del tema de la roba de segona mà. Si us fixeu, suposo, almenys per Barcelona es veu, no? Suposo que en grans ciutats potser es veu més, però que van sortint moltes botigues i molts espais on es ven roba de segona mà. Val? I fins i tot la tendència es veu també als Estats Units també hi ha hagut tot un boom d'això de les botigues que ja li diuen el thrifting, no? Bueno, com el reciclatge aquest de segona mà. I allà la tendència podríem dir que està una mica més associada també a la situació de crisi econòmica i tal, no? Uh-huh. Però en tot cas s'ha fet això que es diu fer de la necessitat virtut, perquè arran de que s'han posat de moda les botigues aquestes de segona mà, han anat apareixent influencers a les xarxes socials que t'expliquen pues, com aprofitar roba això reciclada, com anar buscant a les botigues de segona mà i trobar peces, com les pots reciclar, com les pots, jo què sé, inclús adaptar, no? Si saps una mica de costura, pues, com te les pots arreglar, tot això, no? Llavors, em sembla que és un fenomen interessant que, bueno, que a part té uns valors associats, no? Sobretot tenint en compte que el sector del tèxtil és un dels que més contamina i un dels que més residus genera. Ja sabeu, tots heu vist aquestes imatges de piles i muntanyes de roba d'aquestes de fast fashion que es llencen, no?, un cop passada la temporada i estan allà que no se sap què fer-ne, no? I llavors les botigues de segona mà, pues, això, donen aquesta... aquesta nova oportunitat a tota aquesta roba, intentar reduir aquests residus i promoure un reciclatge, no? Llavors hi ha tot, també aquest valor positiu.
1: Què em diuen les marques, les grans marques, no? De roba, d'aquesta fase?

0: mateix amb la roba, no? Llavors ja comença a haver-hi algunes d'aquestes grans marques, no? Tipo Inditex i així, que estan inclús elles mateixes com posicionant-se, posicionant els seus fons en aquestes botigues de segona mà de revenda, saps? O sigui que ells mateixos veuen que si això és tendència també hi han de ser, no? I després hi ha coses més puntuals, no? Però algunes botigues, per exemple, pues t'ofereixen ofertes si tornes roba que ja no vols, no? Si els hi retornes, no? Vull dir, com que s'estan intentant promoure algunes mesures en aquest sentit, val? Jo penso igualment que encara falta, si està molt bé tot això de la roba de segona mà, però sobretot falta encara prendre més consciència de lo perjudicial que és aquesta compra massiva de fast fashion, no? D'aquesta roba ràpida, perquè realment genera molt de residu, molta contaminació, i hauríem tots d'aprendre més a gestionar la nostra relació amb la roba i amb la moda, no? Però en tot cas, la roba de segona mà, ja et dic, s'ha convertit en tendència, i és xulo això, perquè veus molta gent a les xarxes doncs, compartint en troballes, jo què sé, no he trobat un vestit dels anys 60, no sé què, no? Sí. I llavors, bueno, pues que s'ha acabat com convertint en una tendència que té entre aquesta part positiva del reciclatge i la part aquesta més de tendència i creativitat, no?
1: I autèntiques relíquies també, entre tots els altres valors sí. Que representa aquesta tendència per la roba de segona mà. Judit Vives, moltíssimes gràcies.
0: Pues gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera, cuida't. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral. Com sempre ho fem de la mà d'Oriol Toro, que és membre de la companyia Vivim del Cuento. Enguany, a més, estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors. I aquesta setmana és el torn de L'amor em pot salvar, de Jordi Quintana.
2: És fosc i plou, i avanço descalç envoltat d'aquests guerrers barbuts camí de la forca. Jo, Guerau Rocafiguera, un humil trobador que em passejava pels pobles del Berguedà amb la meva mandolina recitant i cantant les meves alegres composicions sense fer mal a ningú. Com he arribat fins aquí? He estat dues setmanes sense sortir d'una cel·la bruta i humida on m'havien llançat els guàrdies del senyor feudal Roderic de Caral, el pare de la meva estimada Ofèlia. Tanco els ulls i recordo la primera trobada amb aquest àngel quan ella estava a punt de llançar-se al pou que hi havia al pati del castell, desesperada pel control del seu pare i sense il·lusió per continuar vivint. Jo havia sortit tot just de la taverna on havia entretingut amb la meva música els servents, i en veure l'Ofèlia la vaig agafar suaument pel braç i la vaig tranquil·litzar. No sabia pas qui era, però el seu vestit elegant em va impressionar. Em va demanar que no expliqués a ningú el que havia passat i va marxar corrents cap a una de les torres on hi havia les habitacions de la família del senyor del castell. No em podia treure l'Ofèlia del cap i vaig compondre un romanç que cada vespre li cantava al peu de l'heura que creixia sota la seva finestra. Ella en seria una espelma en sentir la melodia i l'apagava en acabar el meu poema. Fins que un dia va deixar caure una nota. A la nota i deia que jo era l'única persona que alegrava la seva trista existència i em convidava a pujar a la seva cambra per cantar-li els romans de més a prop. Amb quatre grapades em vaig enfilar per l'heure sense notar la dificultat. Res era costerut per anar a recitar a cau d'orella poemes d'amor a la meva estimada. Que poc que ens va durar l'alegria. El seu pare, gelós, havia ordenat que la vigilessin i no vaig poder fugir dels guàrdies. Ara, l'Ofèlia és la meva darrera esperança. Potser ella deu haver convençut alguns dels seus fidels servents per alliberar-me d'aquesta complicada situació. Em podràs salvar, amor meu? Per si t'arriba el meu cant, ara el recitaré ben alt, i si el sents, potser sabràs que estic en perill després de tants dies engarjolat. De matinada, la dolça i potent veu d'en Guerau es va sentir des de tots els indrets del castell, acompanyada del soroll de les llances dels soldats que el duien cap a l'arbre on seria penjat. L'Ofèlia, que feia dues setmanes que estava tancada per ordre del seu pare, va sentir el cant del seu estimat i va guaitar per la finestra. Ella podria convèncer els soldats d'alliberar-lo. Necessitava baixar de seguida. No hi havia temps per perdre. Però l'heura per on volia baixar era massa humida. El darrer que va veure en Guerau

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Són uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. S'adrecen a persones que hagin presentat, per exemple, treballs de fi de grau, de fi de màster, de postgrau, de curs d'especialització o articles de fi de màster en qualsevol universitat catalana. Les inscripcions, preneu una nota, estan obertes fins al 20 de juliol i els premis compten amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Nosaltres, avui, per parlar-ne, per saber una mica més, ens acompanya David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. David Bombaí, benvingut, com està?
1: Molt bé, moltes gràcies per aquesta entrevista.
0: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Teníem ganes de parlar d'aquests premis, sobretot per saber per què és important que es fomenti l'economia social i cooperativa a través de guardons com aquests.
1: Bé, primer una prèvia. Crec que és important fomentar l'economia social entesa com una economia, que és una economia arrelada en el territori, una economia que sobretot pensa en les persones, una economia que intenta donar oportunitats laborals doncs a persones amb problemes o amb més dificultats per trobar feina, i per tant és un tipus d'economia que des del govern de la Generalitat estem promocionant, estem fomentant, doncs perquè té tots aquests valors que dic, però també té uns valors doncs de futur i de respecte pel medi ambient i respecte per l'entorn que vivim. I en aquest sentit, doncs, la Generalitat de Catalunya, a part de promocionar l'economia social, doncs el que fem és donar-ho a conèixer, i aquests premis doncs també és una manera d'arribar-hi. I en aquest sentit, deixeu-me també que acabi de fer una prèvia, que és que Mataró, doncs aquest any és la capital de l'economia social a nivell estatal, i per tant el compromís de Mataró cap a l'economia social i cap al cooperativisme doncs també és una, bueno, és una aposta forta tant de la ciutat, però també històricament doncs de tota aquesta zona.
0: De fet, ara vostè ho deia, no?, que l'economia social i el cooperativisme no és res nou, ens ha acompanyat des de fa molt de temps, no?, anys i panys, però sembla que en els últims anys potser s'està tornant a posar en valor. Ho veuen així des de la Generalitat?
1: Sí, totalment. Nosaltres, l'economia social no és un invent d'ara. L'economia social és una fórmula d'economia que ara fins i tot les institucions europees l'estan definint, que els estats i les regions i els països doncs l'estem també intentant concretar què és l'economia social en cada regió d'Europa i del món. Però és veritat que a Catalunya portem l'economia social ADN, ja fa més de 150 anys es van crear les primeres cooperatives a Catalunya, però ja fa més, fins i tot de 150 anys, doncs que van néixer les primeres agrupacions de mutualitats perquè doncs les persones amb dificultats poguessin accedir a serveis sanitaris que en aquell moment no hi eren, com dic, les cooperatives de consumidors de ja fa més de 150 anys, també les confraries de pescadors, també fundacions en aquestes últimes dècades doncs que fan serveis socials i que donen serveis doncs a tot tipus de persones, i totes les formes d'economia social que coneixem. Per tant, l'economia social no és un invent d'ara, no és una economia alternativa, sinó que és una economia totalment arrelada al nostre país, però també a la nostra història.
0: Clar, per tant, que es convoquin premis com aquest que avui ens ocupa, imagino que denota que hi ha un cert interès per començar per l'economia social i el cooperativisme, no? Que això ja és molt.
1: Sí, per més aquests últims anys, com has dit tu abans, hi ha hagut un rellançament de l'economia social. Jo entenc des del punt de vista que Europa ens ha dit que hi ha un tipus d'economia doncs que hem de fomentar, que és una economia més respectuosa amb el medi ambient, una economia, com us deia abans, més pensada en les persones, una economia doncs més de caràcter local, una economia doncs que té en compte tot el nostre entorn, i fruit de que Europa doncs ha anat marcant directrius que aquest tipus d'economia s'ha de fomentar, doncs els estats ho han fet. L'estat espanyol va ser un dels primers estats que va fer una llei d'economia social el 2011, però sobre Catalunya, que té una llarga tradició doncs des del 2000, jo diria des del 2012-2013, ja fins i tot el 2015 el Parlament de Catalunya va reformar la llei de cooperatives, però també aquest any estem fent ja la primera llei d'economia social a Catalunya. Doncs és veritat, aquesta última dècada a Catalunya doncs s'ha fomentat molt, i també doncs la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme doncs és una direcció general molt, molt forta en aquests moments a nivell de Generalitat.
0: D'altra banda, aquests guardons en concret van dedicats sobretot a ara estic generalitzant potser, no? Perquè al final qualsevol persona pot fer un grau, un màster, un postgrau, però a persones joves, imagino que són el gruix dels que presenten aquests treballs, com d'important és que els joves s'impliquin en aquest tipus d'economia?
1: És cabdal. Nosaltres estem fent programes específics de la Generalitat, no només per a la gent que vol muntar empreses cooperatives o empreses d'economia social, sinó que ja tenim programes fins que el cooperativisme i l'economia social es conegui des que ets un nen, no? En aquest sentit, doncs fent programes adreçats a escoles per donar a conèixer les escoles d'alumnes de cooperatives. Després, de més grans, també doncs fomentem que en els instituts també s'hi facin cursos i classes específiques sobre cooperativisme, i l'última etapa doncs, de tot aquest aprenentatge doncs, és que també les universitats han de tractar el tema de l'economia social i el cooperativisme. I dins aquesta actuació dins la universitat, doncs nosaltres veiem molt bé que es convoquin aquests premis a Roc i Glés per tots aquells estudiants d'universitats catalanes, que poden ser tant públiques com privades, però que ja haguin presentat en aquest curs doncs, treballs de fi de grau, de màster, de postgraus, treballs de cursos d'especialització, articles de màster, doncs que tractin sobre l'economia social en específic i el cooperativisme i tots aquells sectors que s'hi poden sentir relacionats.
0: Quin impacte tenen aquests treballs? Perquè estem parlant que ja és la desena convocatòria en aquest cas, per tant ja s'han guardonat diversos treballs fins avui dia. Quin impacte han tingut en el territori o en la societat?
1: Doncs jo diria que molt, perquè d'aquí han sortit treballs que han permès doncs, la Generalitat fer polítiques públiques i segons a quins territoris doncs veure que hi ha projectes que poden ser viables en tots els sentits. Aquests premis són un primer pas perquè totes aquestes idees que es presenten doncs, es converteixin en projectes reals i en línies de recerca. També ajuden a situar l'economia social com una alternativa real, com he dit, no és una alternativa doncs, només alternativa a una economia alternativa o teòrica, sinó que és una alternativa real per fer economia i també doncs, serveixen per impulsar noves generacions compromeses amb aquests valors de l'economia social. Després de 10 anys, el que veiem és que cada vegada hi ha més qualitat en els treballs, hi ha més diversos temes, molts d'interès, molts d'actualitat, i, per exemple, l'any passat se'n van escollir doncs, 3 o 4 que aquest any hem acabat doncs han servit de punta de llança per segons quines polítiques, han estat projectes reals. Un és, per exemple, l'any passat hi havia un projecte sobre accés a l'habitatge al Pirineu català. El tema de l'habitatge, com veiem, és un tema d'actualitat i en aquest sentit doncs, hem apostat per aquesta direcció general per un habitatge cooperatiu i per habitatge d'economia social també al Pirineu, d'acord doncs, amb aquest treball de l'any passat. Després n'hi havia un altre sobre gestió comunitària de l'aigua, que també ho hem anat compartint amb el Departament de Territori i que crec que són idees més actuals que mai, i un altre, per exemple, l'any passat, molt interessant, sobre contractació pública responsable, que és que els ajuntaments i totes les administracions, doncs, a l'hora de contractar serveis, les mateixes administracions doncs, tinguin en compte doncs, que hi ha empreses que tenen aquests valors, que impacten directament el territori i, per tant, que la contractació pública a vegades també es marqui o també es tingui en compte doncs, aquestes empreses d'economia social. Com veieu, molts treballs d'aquests són teòrics, però al final acaben sent en realitat i això és el que més hem de veure.
0: Senyor Bombay, acabo preguntant-li per aquelles persones que tinguin un treball i que el poden presentar, recordem, fins al 20 de juliol, on ho han de fer? O on poden trobar tota la informació al respecte?
1: Doncs crec que hi ha una pàgina web que és economiasocial.coop de cooperativa, economiasocial.coop /premis, i veureu que aquí hi ha tota la documentació i tots els requisits que es necessita, però a part, si no, directament ens poden trucar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Economia Social, els atendrem, i com no, a Fundació Roc i Glés, que és l'impulsora d'aquests premis, que també segur que estan encantats d'assessorar i d'ensenyar-vos doncs, com presentar aquests treballs i sobretot doncs, que el dia també que fem diguéssim la trobada de totes les persones que han estat guardonades i les que no, doncs allà els posem en valor a tots i veiem que també és un espai de debat molt ric i que ens serveix per tenir idees.
0: David Bombay, director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquesta desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Gràcies i fins aviat.
1: A vosaltres i gràcies pel vostre compromís.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Quan mirem una obra d'art, sovint el primer que ens ve al cap és una pregunta molt simple. M'agrada o no m'agrada? Aquest primer impuls, basat en el gust i en la percepció personal, és inevitable, però és només el punt de partida. L'art ens convida a anar més enllà de la primera impressió, a tornar-nos, observar i deixar-nos interpel·lar. En aquest sentit, l'art d'explicar l'art, el llibre que ha publicat Enric Nogueres, esdevé una eina magnífica per aprendre a mirar amb més profunditat. És un llibre que ens ajuda a entendre i a interpretar l'art en totes les seves formes, figuratiu, abstracte i contemporani. Ens recorda que una obra d'avui és, abans que res, una emoció, diferent per a cada persona, però també un relat, una història que parla a l'ànima i a l'esperit. Nogueres contextualitza 30 obres d'art i ens ofereix pautes clares per apropar-nos-hi, interpretar-les i, sobretot, gaudir-ne. A través d'un llenguatge proper i entenedor, ens convida a perdre la por a l'art contemporani, que sovint pot sorprendre'ns, deixar-nos indiferents o fins i tot indignar-nos. Precisament per això és un art que no ens deixa mai impassibles. El llibre posa l'accent en la importància del context, conèixer la vida dels artistes, la seva època, les seves inquietuds i motivacions ens ajuda a entendre millor què ens volen transmetre en cada obra i cada gest creatiu. Quan entenem d'on neix una obra, la nostra mirada canvia i s'enriqueix. Aquest llibre va néixer durant el confinament, un període en què l'autor va decidir canalitzar el seu amor per l'art compartint reflexions i comentaris a través de les xarxes socials. Al llarg de les seves pàgines, Nogueres ens apropa al treball d'artistes de renom internacional com Ai Weiwei, Joana Vasconcelos, Walter de Maria, Yoko Ono o Frida Kahlo, entre molts d'altres. I ho fa no des d'una mirada acadèmica distant, sinó amb una voluntat sincera de compartir emocions, preguntes i descobertes.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: de repente todas aquellas promesas que me hice al empezar.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dilluns, dia 11 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem del dinar de la gent gran, el dinar d'homenatge que es va celebrar aquest diumenge al poliesportiu Josep Pla, a prop de 1.000 persones que hi van participar. També parlarem de que ja està tot a punt per la sortida cultural al Colea del Río, el mes d'octubre. L'inici de les inscripcions, a partir d'avui, al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany. I també parlarem del Barça, el Sant Andreu Gerard Martín, a guanyar la seva segona lliga consecutiva amb el Futbol Club Barcelona. També avui parlarem de quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig que viatgen aquest dimarts al Japó amb una estada internacional. Escoltarem aquests alumnes com també el seu professor, el Sergi Garcés. També avui comptarem amb l'espai de la Xopa en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio i l'espai de meteorologia del Llueva Utrecht amb Carlos Lara i Elena Alguacil.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. En l'acte s'ha celebrat el poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la una del migdia, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents se poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures, carn en salsa, amb plats tradicionals com el fricandó i unes postres amb pastís i fruita. Un dels moments més destacats de la celebració ha estat el reconeixement a les persones de més edat entre els assistents de l'acte, amb l'entrega de plaques commemoratives en homenatge als veïns i veïnes més veterans del municipi. Entre les persones homenatjades hi havia Maria Luque, de 93 anys, i Antonio Gallardo, de 92. Durant la jornada també s'ha fet un reconeixement especial a Lucía Paredes per la seva col·laboració i implicació amb el Banc d'Aliments, destacant la seva tasca solidària i el seu compromís amb la ciutat. Un dinar de la gent gran que s'ha tornat a celebrar a Sant Andreu de la Barca. Per cert, com a novetat d'enguany, l'Ajuntament impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure diferents fotografies de l'acte.
0: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.